El canvi és el dijous, en comptes de paper i cartró, el qual recollirà orgànica i envasos. Per fer possible aquesta millora, els dijous que fins ara estaven destinats a la recollida de cartró, aquesta fracció quedarà substituïda per la recollida orgànica i envasos, reforçant així el servei en aquelles fraccions que tenen més incidència en el dia a dia de la ciutadania. A més freqüència de pas, en matèria orgànica i envasos es pretén doncs millorar la qualitat de la separació, reduint impropis i incrementant el percentatge global de reciclatge. Una aposta per un reciclatge més eficaç. El regidor de Regidoria de Medi Ambient i Serveis Públics, José Manuel Cavada, destaca que amb el Porta a Porta hem composat doncs, a Cunit al capdavant del reciclatge a Catalunya, sent un exemple per a altres municipis de les mateixes característiques, una fita assolida entre tots i totes. La recollida Porta a Porta s'ha consolidat a Cunit com una eina clau per avançar cap a una gestió més responsable dels residus. Aquesta actualització del calendari vol donar resposta a les necessitats actuals del municipi i facilitar que els veïns i veïnes puguin reciclar amb més comoditat i eficàcia. Amb aquesta mesura, Cunit continua fent passos ferms cap a un municipi més net, sostenible i compromès amb el medi ambient. I el Centre iFactory de Cunit ha programat una formació sota el títol Com protegir la informació i els dispositius al teu negoci. Adreçada a petites i mitjanes empreses i professionals autònoms, la sessió té com a objectiu oferir eines pràctiques per reforçar la seguretat digital dels negocis i prevenir possibles riscos amb la finalitat d'evitar atacs digitals i protegir la informació empresarial. El curs anirà a càrrec d'Antonio Herrera, consultor en ciberseguretat, i se celebrarà el dilluns 18 de maig de 12 del migdia a dues a les instal·lacions d'iFactory. Les inscripcions es poden fer a través del formulari forms.gle. Per a més informació es pot contactar amb el centre en horari d'atenció de dilluns a divendres de 10 de matí a 2 de migdia i mitjançant l'adreça Avinguda Tarragona 149-151 de Cunit, el telèfon 977-67-40-80, extensió 316 i el correu electrònic ifactory@cunit.cat. Aquesta iniciativa s'emmarca en les accions de suport al teixit empresarial local per millorar la seva protecció davant les amenaces digitals. I l'Ajuntament de Cunit ha formalitzat el nomenament d'un nou caporal de la policia local de Cunit amb la presència de l'alcalde Jaume Cassanyes, que li ha imposat personalment els galons de la nova responsabilitat juntament amb el regidor de Seguretat Ciutadana, Xavier Lorenzo. L'alcalde i el regidor han felicitat el nou caporal per aquest nou pas en la seva trajectòria professional, tot destacant el seu compromís, dedicació i vocació de servei dins del cos policial. Aquest nomenament s'emmarca en la línia de treball impulsada pel govern municipal per continuar enfortint l'escala de comandaments de la policia local amb l'objectiu de consolidar una estructura interna més sòlida i eficaç que permeti millorar la coordinació dels serveis, optimitzant els recursos i oferir una resposta més àgil a les necessitats de seguretat i convivència del municipi, tal com indica el regidor de Seguretat Ciutadana, Xavier Lorenzo. I el proper dissabte, dia 9 de maig, torna la segona edició de la Festa Juvenil Candilan adreçada als adolescents i joves de primer d'ESO als 17 anys. La jornada contempla activitats diverses, totes ubicades dins del recinte de l'Institut Ernest Lluch i Martí de Cunit. Durant la franja de tarda hi haurà carpes amb diferents propostes de tallers, màquina de crispetes i cotó de sucre i un espai de videojocs amb consoles PlayStation 5, Nintendo Switch, ulleres 3D de realitat virtual i tornejos dinamitzats. I per la nit no et perdis la Festa Disco Neo amb música DJ, maquillatge neó i glitter i plataforma 360 graus per crear vídeos i immortalitzar el moment. La jornada començarà a les 5 de la tarda i finalitzarà a 11:45 de la nit. A la franja del vespre, de 8 a 9, el recinte es mantindrà obert per aquells joves que ho desitgin puguin portar-se el seu sopar a la zona que ja està habilitada amb taules de pícnic. Aquesta activitat va ser una de les propostes que van organitzar l'any passat el grup de joves d'Assemblea Joves Cunit, tots d'estudiants d'ESO, en col·laboració amb la Regidoria de Joventut. Degut a la bona acollida i participació, enguany el grup ha volgut tornar a oferir l'activitat Candyland amb l'objectiu que pugui ser una festa juvenil que se celebri anualment. I el passat mes de febrer es va constituir el Consell de Persones Grans de Cunit, un espai de participació ciutadana que té com a objectiu recollir i treballar les propostes de les persones grans del municipi per millorar el seu benestar i la seva qualitat de vida. El Consell està format per veïns i veïnes de Cunit majors de 60 anys, usuaris i usuàries del Casal de la Gent Gran, representants de les residències de Cunit i entitats de gent gran o que desenvolupin activitats per la gent gran. A la primera convocatòria no es van cobrir totes les places previstes. Per aquest motiu, i amb la voluntat de garantir una participació àmplia i representativa sobre un nou procés de selecció de membres. Les entitats i persones interessades a participar en el Consell Municipal de la Gent Gran poden sol·licitar-ho del 29 d'abril al 8 de maig per seu electrònica de l'Ajuntament de Cunit i presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, només en cas de persones físiques a títol personal. També ahir, dimecres, dia 6 de maig, es va celebrar al Casal de la Gent Gran una sessió informativa al qual es van resoldre dubtes i ajudant a fer sol·licituds a les persones noves que volien entrar.
Per més informació, doncs, també poden adreçar-se a la tècnica de la gent gran, a Maya Alba, al telèfon 977-67-49-15, 977-67-49-15, o al correu electrònic gentgran@cunit.cat. Podeu consultar el reglament del Consell, doncs, també a la web de l'Ajuntament. També podeu descarregar el model de sol·licitud per entitats i el model de sol·licitud per a persones físiques. I l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit, la FEC, Cunit Vila Comercial, ja té les bases de la campanya del Dia de la Mare 2026. Són unes targetes que s'han d'entregar als clients per les seves compres, pel que compraran amb el seu nom i cognom i el seu número de telèfon. Les targetes s'entregaran a la joieria Castillo, situada al carrer Francesc Macià, número 31 de Cunit. Totes les targetes omplenades hauran de portar el segell del comerç, on el seu defecte, el nom del comerç a bolígraf, i es té que dipositar, doncs, a la joieria Castillo, degudament emplenades. Si no hi ha segell, no entren al sorteig. Els clients no poden omplenar més de 10 targetes per comerç. La campanya, doncs, ha finalitzat, i al qual el premi final consisteix en 3 talonaris per valor de 1.000 euros, un de 200 euros, un altre de 300 i un altre de 500. Aquests talonaris porten vals descompte de 10 i 20 euros perquè els clients puguin gastar aquests vals en els comerços adherits a l'associació. Els vals que ho portin s'hauran de fer efectius a la joieria Castillo. El 7 de maig, avui, doncs, a les 9 de la nit, es realitzarà el sorteig de les targetes omplenades en el programa 100% Romàntics de la locutora Nadia Alfarji a Ràdio Cunit. Una vegada comenci el programa, es durà a terme el sorteig de la següent manera. Un comerç convidat marrejarà, doncs, totes les targetes i en traurà 3. Es trucarà als agraciats en aquest mateix moment i s'agafarà el telèfon, se'ls explicarà i es quedarà, doncs, amb ells per realitzar l'entrega. Si després de 2 trucades no agafen el telèfon, s'agafarà una altra targeta. En el cas que la clienta agafi el telèfon i vulgui el premi, es trucarà al comerç en el qual s'omplenà el rasca i es posarà en antena perquè feliciti els seus clients anomenant el comerç. Recordeu, doncs, que pot tocar a qualsevol de vosaltres, que estigueu atents a la nostra sintonia. Recordeu el sorteig avui a partir de les 9 de la nit en el programa 100% Romàntics de Ràdio Cunit, una, doncs, iniciativa que realitza la FEC, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit, Cunit Vila Comercial, amb Ràdio Cunit i amb el suport de l'Ajuntament de Cunit. I després de l'elevada demanda registrada en les darreres setmanes per tramitar el DNI i el passaport de Cunit, la Policia Nacional ha anunciat una nova jornada d'atenció al municipi. L'equip es desplaçarà de nou a la plaça de la Vila el 12 de maig en horari de 2:15 del matí a 1:15 del migdia per facilitar aquests tràmits a la ciutadania. Com en ocasions anteriors, el servei es farà amb cita prèvia i s'atendran les 34 places disponibles que posa a disposició la Policia Nacional. Per sol·licitar cita, les persones interessades han d'enviar un missatge de WhatsApp al 629 24 0039, el canal oficial de l'Ajuntament de Cunit habilitat per aquest procediment. L'Ajuntament recorda que no s'atendran trucades telefòniques i que les cites només es gestionen a través dels missatges de WhatsApp. Amb aquesta nova data, es pretén donar resposta a la gran quantitat de sol·licituds que han arribat al municipi i facilitar que els veïns i veïnes puguin obtenir o renovar els seus documents d'identitat sense desplaçar-se fora de Cunit. I l'Escola de Música de Cunit obre el període de preinscripcions per al curs vinent, organitzant, doncs, diverses jornades de portes obertes i reunions informatives adreçades a famílies, infants, joves i adults interessades en la formació musical. L'escola ofereix una proposta educativa àmplia i adaptada a totes les edats, amb activitats com música en família, de 0 a 2 anys, sensibilització musical, de 13 a 15, música viva, creativitat, conjunts musicals i classes d'instruments de vent, corda, percussió i veu. També impulsa el projecte de bandes musicals extraescolars als centres educatius del municipi i a l'institut. Les jornades de portes obertes i reunions informatives van tenir lloc en el dia d'ahir i també en el dia d'avui. El passat dimecres es va dur a terme la sessió de música en família adreçada a infants nascuts entre el 2024 i el 2026 a la llar d'infants El Trenet, del qual, doncs, també es va realitzar una sessió de sensibilització musical per a infants nascuts entre el 2021 i el 2023 a l'Escola Pompeu Fabra. Avui, per això, tindrà lloc el taller d'instruments, música, programa bàsic i aprofundiment adreçat a infants, joves i adults nascuts fins al 2020. L'activitat es farà a 5:45 de la tarda a l'Escola Pompeu Fabra. El període de preinscripció estarà obert del 4 al 17 de maig i les inscripcions es realitzaran directament amb l'Escola de Música de Cunit. La regidora d'Educació, Yolanda Sánchez, destaca la importància de l'oferta formativa de l'Escola de Música com a espai de descoberta, creativitat i desenvolupament personal per infants i joves i adults del municipi, així com el valor dels projectes musicals als centres educatius. Per més informació es pot consultar al web www.escolacontra.cat o contactar amb la secretaria a secretaria@escolacontra.cat o bé al 608-987-287, 608-987-287. L'Escola de Música de Cunit convida tota la ciutadania a participar en les jornades informatives i a conèixer de prop la seva oferta formativa.
I la regidoria de Turisme i Patrimoni de l'Ajuntament de Cunit

responsables i alineades amb les exigències actuals de l'entorn laboral. I el govern destina 21 milions i mig d'euros per millorar el servei d'autobusos interurbans amb 12 milions d'euros i mig al Penedès i a l'entorn de Barcelona. Panaiquí ha remarcat que el servei ha experimentat un augment sostingut de la demanda amb 20 milions de viatges addicionals des del 2019. I Antoni Gaya és el nou president del Gremi d'Instal·ladors del Baix Penedès, el qual ha estat nomenat nou president d'aquest gremi a l'última Assemblea General de l'entitat, prenent el relleu d'Enric Llorenç, que ja ha estat al capdavant del gremi en els últims 15 anys. Amb una trajectòria empresarial lligada al grup Gaia, el nou president ha subratllat la voluntat de mantenir l'esperit del servei associat, mentre s'afronten reptes ineludibles com la manca de relleu generacional i la implementació de noves tecnologies sostenibles en les llars i empreses del Baix Penedès. Per la seva banda, el president sortint, Enric Llorenç, ha afirmat que ha estat un honor representar el col·lectiu durant els últims lustres, afegint que marxa amb la tranquil·litat de que el gremi queda en les millors mans possibles. El Gremi d'Instal·ladors del Baix Penedès és l'entitat que agrupa i representa les empreses i instal·lacions com electricitat, aigua, gas, climatització, telecomunicacions i energies renovables, energies verdes de la comarca. La seva missió principal és el suport tècnic, la formació contínua i la interlocució amb l'administració, juntament amb el compromís amb la descarbonització del Baix Penedès. I Diputació i Baix Penedès planificaran inversions per un ajust científic a necessitats reals. El Baix Penedès és la que més creix a Catalunya i la previsió és de que sigui fent-ho en els pròxims anys. Aquesta pressió exigeix dimensionar equipaments i serveis que fins ara no cobrien les necessitats. La Diputació és una de les administracions amb capacitats d'inversió a la zona, a la comarca, al qual destina 13 milions d'euros, i l'objectiu d'aquesta comissió bilateral és que les inversions s'ajustin a les necessitats de cada moment. A més, també tenim el projecte de recuperació de varietats agrícoles tradicionals que s'estén al Baix Penedès. La iniciativa pren el relleu del treball impulsat l'any passat amb la creació de l'Associació de Varietats Agrícoles Tradicionals de l'Alt Penedès, i és que aquest projecte de prospecció i recuperació de varietats agrícoles tradicionals del Penedès inicia una nova fase i es trasllada a la nostra comarca amb l'objectiu de localitzar, preservar i reintroduir cultius històrics del territori. Les tasques de camp es centraran en els municipis de l'Arboç, Banyeres del Penedès, Bellvei, Calafell, Cunit, Llorenç del Penedès, Sant Jaume dels Domenys, Santa Oliva i el Vendrell. A les properes setmanes s'iniciaran entrevistes amb persones grans del territori per recuperar informació sobre varietats tradicionals, així com la recollida de llavors, esqueixos i bulbs que es conservaran en bancs de llavors amb l'objectiu de preservar el patrimoni genètic local. Les persones interessades a participar en l'iniciativa o aportar informació poden doncs contactar amb el projecte a través del telèfon 618-683-136-618-683-136 o del correu electrònic joelcr.eixarcolan@gmail.com. I el Garraf i Penedès sumen 23 platges amb bandera blava 2026 i consoliden el seu lideratge en la qualitat del litoral. El Penedès torna a situar-se com una de les zones amb més platges guardonades en municipis com Sitges, Vilanova de Geltrú, Cubelles, Cunit, Calafell i el Vendrell. Aquest conjunt confirma la qualitat i estabilitat del litoral penedesenc com a destinació turística i espai de bany de proximitat. A més, els centres d'atenció primària del Penedès proven un nou mètode per prevenir les amputacions en diabètics. L'Institut Català de la Salut, impulsor d'aquest projecte, ha recordat que gran part de les persones amb diabetis desenvolupades amb problemes circulatoris que sovint passen desapercebuts fins a fases avançades, quan ja hi ha un risc d'alt d'úlceres i amputacions, el Ministeri de Sanitat ha finançat part del projecte que l'ICS confia que serà exportable a altres regions sanitàries. I també tenim el Cunit Tour 2026, gran festa ciclista, el dissabte 16 de maig a les 11 de matí a la Biblioteca de Cunit, amb l'assistència de directius, periodistes, excorredors professionals i aficionats. Exposició de mallots, bicicletes i rècords del Tour 76-77. Projecció de vídeos del Tour 1959 i 1973. Un acte que organitza l'Ajuntament de Cunit amb el grup d'estudis cunitencs del Macio de Cunito. A més, avui a la Biblioteca Municipal Marta Mata us ofereix l'Hora del Conte a càrrec de la companyia Patagua.
Els pirates han desembarcat a l'illa i, com sempre, estan buscant tresors amagats entre la sorra. Però què passaria si aquesta vegada el tresor

0: Or no fos ple de monedes d'or ni joies? Què passaria si aquesta vegada el cofre estigués ple de contes i llegendes? Doncs bé, passa que és una activitat adreçada a infants a partir de 3 anys, al que cal inscripció prèvia només a través del correu electrònic biblioteca@cunit.cat. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I també tenim un taller creatiu per elaborar polseres i turmelleres per lluir-les aquest estiu a l'Espai Jove. Activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Per més informació i reserves de plaça podeu trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. A més, apunta't al torneig de futbolí que realitzarà l'Espai Jove aquest divendres a 6:45 de la tarda. Una activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. I també tenim el Club de Robòtica. Programem un videojoc que tindrà lloc el proper dimarts a la Biblioteca Municipal Marta Mata a 6:45 de la tarda a càrrec de Fun Lab. En aquesta sessió, els participants faran la creació d'un joc tipus Geomilitage amb Scratch, amb activitat adreçada a infants entre 8 i 12 anys. Cal inscripció prèvia només a través del correu electrònic biblioteca@cunit.cat. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès, el qual també ens recorda que aquest passat dimarts va tenir lloc el programa Baix Penedès al dia, que realitza Ràdio Cunit tots els dimarts a partir de 9:45 del matí, al qual doncs vam conversar amb Núria González, gerent del Consell Comarcal del Baix Penedès. Durant l'entrevista es va parlar de temes d'actualitat que afecten directament a la ciutadania, com la gestió dels certificats de vulnerabilitat en el marc del procés de regularització, l'ampliació del termini per sol·licitar els ajuts del lloguer i la jornada del pròxim 15 de maig sobre l'eclipsi solar total 2026, una oportunitat estratègica per al territori. Una conversa clara i útil per entendre millor aquests serveis i projectes. Podeu escoltar doncs l'entrevista sencera en el nostre apartat de ràdio La Carta, en el nostre podcast, a les 3w.radiocunit.cat, en el programa Baix Penedès al dia, un programa que realitza Ràdio Cunit en complicitat amb les 5 emissores restants de la nostra comarca i també amb el Consell Comarcal del Baix Penedès. I marxem al 3 de 8, ens centrem en el món del vi al cava, on Pere Llompart reclama al Parlament recolzament institucional per Corpinat. El president de la marca col·lectiva explica els objectius i l'activitat del projecte. També tenim reconeixement internacional per a Josep Maria Albet i Carlos Esteve, millor viticultor i llegenda del sector, respectivament, a la Catalunya Special Report 2026. I no tenim temps per més, ara és el moment de conèixer la informació meteorològica que, com sempre, ens arriba de la mà del nostre tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Cunit, del nostre company, en Josep Miró, amb el temps endavant.
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta canviant, tot i que ha començat amb domini del sol i fins i tot amb cel força clar fins ara. Tot i així, esperem que es vagin formant núvols baixos durant el matí i que creixin nuvolades al migdia i fins a primera hora de la tarda. Fins i tot no descartem que es pugui escapar alguna gota, algun petit ruixadet entre mig matí i migdia, però marxaria ràpidament i a la tarda s'obririen clarianes amb estones de sol i intervals de núvols. La temperatura recularà una mica i es mourà entre els 12 o 13 que hem tingut de mínima, mentre que la màxima estarà al voltant dels 19, amb una humitat alta. Ben feble de gregal fins a mig matí i de xaloc la resta del dia, fent que la mar hi domini el marejol. Per demà divendres esperem un temps variable, sense pluges, dominat pel sol, amb intervals de núvols més abundants al centre del dia i més escassos fins a mig matí i a partir de mitja tarda, amb una temperatura que no variarà gaire i es mourà entre els 12 o 13 de mínima i al voltant dels 19 de màxima, amb una humitat alta. ben feble, enterrar-lo fins a mig matí i deixar-lo la resta del dia, fent que la mar hi hagi marejola en tot el dia. Dissabte esperem un canvi de temps que ens portaria sol i núvols al matí, però pluges generals i abundants a la tarda.

0: Ràdio Cunit, el 107.0. Cunit al dia.
1: De dilluns a divendres a Ràdio Cunit.
0: Cunit al dia.
2: Hola, molt bon dia, benvinguts un dia més aquí al Cunit del Dia, quan són les 10 i 40 minutets des de l'estudi número 1 de Ràdio Cunit a través de la 107 de la FM i 3w.radiocunit.cat. Encetem ara, sí, el que seria la versió magazine del Cunit del Dia, al qual us acompanyarem durant unes 3 horetes i mitja de bona ràdio, al qual esperem que siguin doncs, per tots vosaltres, i empalmant ja una altra vegada amb el format informatiu ja gairebé fins a les 3 de la tarda, amb aquest especial Sant Jordi, el qual us oferim a través dels vostres transistors i dels nostres micròfons, com ha de ser, eh? Ja ho sabeu, a partir d'ara vosaltres sou els protagonistes. Teniu unes vies de comunicació directes les quals podeu utilitzar per si voleu fer qualsevol suggerència, petició, queixa, opinió, participar de qualsevol secció i com no també ajudar-nos a la selecció musical del nostre programa. Truca i participa.
0: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977-674918, 977-674918.
3: Para participar en directo, llama a Radio Cunit, teléfono 977-67-49-18, 977-67-49-18.
2: També tenim la nostra web, www.radiocunit.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar, i com no, també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Radio Cunit en majúscules, on allà doncs, podràs dir la teva mitjançant murxat o missatge privat. I també, doncs, com no, a banda de tot això, trobareu altres aplicacions per les xarxes, com per exemple Radio Garden, i moltes altres opcions més.
3: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos. Ràdio Cunit.
2: Busca'ns aquí, ens trobaràs com sempre a través de la vostra sintonia, el Cunit del Dia, que com sempre tu ets el protagonista, i els que en agraïment a la vostra participació us en dureu un numeret, al qual entrareu al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals com sempre des d'aquí saludem i agraïm el seu suport com sempre fent costat al nostre comerç local i de proximitat i promocionant el quilòmetre zero, el producte quilòmetre zero, com ha de ser, eh? Des d'aquí doncs també, com no, fem una salutació a tots els nostres comerços, ja sabeu que avui especial Sant Jordi, doncs si consumiu els nostres comerços associats a l'Associació d'Empresaris i Comerciants de Cunit, al Cunit Vila Comercial, us emportareu una rosa de xocolata. Déu-n'hi-do, eh? I estigueu atents pel Dia de la Mare, eh? Farem el sorteig aquí a Ràdio Cunit el dia 7 de maig, eh? En el marc del programa 100% Romàntics de Nadia Farhi. Però no avancem a aconteixements. Tenim moltes coses per oferir-vos, molts continguts en aquest especial Sant Jordi d'avui, dijous 23 d'abril de 2026. Des de l'altre costat del transistor, us saluda a la producció Susana González, Clàudia García, Mari Carme García, Toni Camaro, a la meteorologia Josep Miró, a la Renfe Ana Vera Lévolo, a la Peli Fantasma Jordi Mauri, a la ONCE Juan Coma, a la cançó del dia Núria Ruiz i molta més gent que passarà a desfilar i que passarem a repassar el nostre sumari de continguts del dia d'avui. Des dels controls tècnics i locució us saluda un servidor, Jaume Asens. Benvinguts, benvingudes a la vostra sintonia. Així comença el Cunit del Dia.
4: Sumari.
2: I ho farem fent un cop d'ull a les portades dels diaris per desgranar una sota de l'actualitat d'àmbit general que reflexen els diversos rotatius del dia i informacions que anirem actualitzant hora a hora amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya i que posteriori a les dues ens amplien amb l'informatiu migdia de la mà de Marta Pardell, David Navarro i també dels serveis informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya. Però mitjoret abans també, com no tindrem, la informació d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província a la qual ens arriba a través de la redacció del Cunit al Dia als serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. No contents amb tot això, també, com no, tindrem la previsió meteorològica de la mà del nostre company, en Josep Miró. Connectarem amb els companys de Rodalies Renfe per conèixer l'estat de circulació ferroviària en aquests moments perquè fa la R2 Sud, que és la línia de trens que para pel nostre poble, com també doncs perquè fa la resta de serveis de Rodalies i regionals de la Renfe. I de la Renfe passarem a la 11 per conèixer també les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir perquè fa la Organització Nacional de Cecs, eh? A més, també, com no, esdevinarem quines són les farmàcies de guàrdia del dia d'avui, tant perquè fa referència al servei d'urgències diurn com també nocturn. I aprendrem a parlar bé el català, amb català correcte, tindrem les propostes en xarxa, el patrimoni, la l'agenda d'actes del nostre municipi, la història de Sant Jordi i molts continguts més referents a la nostra diada del dia d'avui. A més, també connectarem amb Núria Ruiz, el qual, com sempre, ens il·lumina musicalment parlant amb la cançó del dia. I també, com no, ens contextualitzarem tot repassant les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui, un 23 d'abril d'altres anys, a les nostres efemèrides. També connectarem, doncs, per copsar el que s'està vivint en aquesta diada del dia d'avui amb el que seria la plaça de la Vila, al qual es trobarà la nostra companya Gemma Miracle, el que ens oferirà, doncs, ens parlarà una miqueta de tot l'ambient que s'està copsant en el dia d'avui i, a més, també les novetats bibliogràfiques, doncs, també l'actualitat de totes les activitats que tenen programades també a la Biblioteca Municipal de Cunit, com també, doncs, en aquesta diada. I, a banda de tot plegat, també, com no, avui és dia de Mercadillo Municipal al nostre poble i per això connectarem amb la nostra reportera Marta Xeratxera, amb Agustina Lamorda, al qual, com sempre, ens parla de tot el que es cou en el Mercadillo, les ofertes del dia, les parades de les roses, dels llibres, tot el que s'estigui vivint en el dia d'avui i també la cuina de mercat, la cuina de l'Agustina i els seus consells, com sempre, des del mateix Mercadillo Municipal i Rodalies. Recordeu que el nostre Mercadillo Municipal està situat al carrer Joaquim Mir, paral·lel a les vies del tren entre l'avinguda de la Font i la comissaria de la policia i el qual està obert fins a les 2 del migdia, tot i que a partir de 2:15 ja comencin a tancar la paradeta. O sigui que ja ho saps, eh? Vine a Marquer Reina, clar que sí, que encara belluga! I si el temps apremia, intentarem també fer connexions amb diversos paradistes del nostre poble, com també, doncs, a banda de tot plegat, tindrem més continguts referents a la nostra diada de Sant Jordi. A més, també tindrem el santoral, els aniversaris dels famosetes i també l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, per Sant Jordi, per exemple, eh? O perquè, doncs, no sé, tinguis quelcom a celebrar, algun missatge a transmetre, a comunicar, vols fer un homenatge, recordatori, agraïment, broma telefònica, declaració d'amor, el que faci falta. Ja ho saps que aquí tens unes vies de comunicació directes, les quals pots utilitzar i, a més, demanar aquell tema musical que més t'agradi, de qualsevol època, de qualsevol any, de qualsevol estil, de qualsevol grup, sense excuses i sense censures, aquí te les posem totes. Ens posarem en contacte amb la persona que vulguis i a sobre te'n donaràs numeret al qual entraràs al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, de seguir saludem i agraïm el seu suport, com per exemple la Casa de l'Oro. Amb el seu sobre sorpresa, també tenim la higiene vocal de la Clínica Dental de Cunit, la classe de cano de guitarra d'Alma Music, la classe de guitarra, piano, baix o producció musical de Bemol Nou, el llibre Mi Montaña Rusa de Vanessa Sancho i de l'editorial Círculo Rojo, també el detall sorpresa de la Joieria Castillo, les dues consumicions normals no premium de Sami Scalafell, els talls de cabell de la peruqueria Harmony, el durum kebab de Doner Pita Palas 2, els cafès del Rincón del Tabeo 2, els esmorzars de la Marina, de Bar La Pinya, també el vermut de l'Olivo Restaurant Lounge, els vermuts també de la Bodegueta, de la Diligència, les cues de rap i caldo, ampolla de caldo de la Peixateria de Cunit, també els suïssos, la xocolata amb porres o xurros per dues persones de la Xureria Velo, també la sessió de ioga o massatge de Nanda Yoga Studio Cunit, la teula de calçots i el puró de vi per dues persones en visita a les seves instal·lacions a la Braseria i Pica de Cubelles, també, com no, tenim el mig quilo de can picada de la Carnisseria Jaguara, el pollastre de la brasa del pollo la brasa al sol, el vermut per dues persones de la Cova del Gorka, el sopar per dues persones del local social al Castell, també tenim aquest fantàstic menú per dues persones de dimarts a divendres del bar Casa Carminya de Castanyeira, la pizza per dues persones de la pizzeria Nanà, també el tractament d'estètica o de relax de l'estètica Jacqueline, a l'esmorzar per dues persones de la cafeteria Panaderia Núria, també tenim el sopar per dues persones de la penya bètica de Comarruga, el sopar per dues persones de dijous a diumenge a la pizzeria La Góndola de Cubelles. I a més també a l'esmorzar per dues persones de dilluns a divendres al Saborea. I aquest fantàstic megalot consistent en pollastre a les patates al caliu, ampolla de vi, pa i allioli del Pollo Loco. A més també aquesta invitació en consumició per dues persones a la discoteca Lou de Segur de Calafell i una invitació per dues persones a la Giralda de l'Arbós. A més, en qualsevol moment del programa pot ser que soni la pel·lícula Fantasma de la Setmana, l'espai que ens proposa el nostre company Jordi Mauri, al que mitjançant unes pistes i escoltant una banda sonora heu d'encertar el títol de la pel·lícula. Els afortunats entrareu al sorteig un fantàstic lot de regals consistents en una consumició més tapa gratuïta cortesia del Racó Dolç de Cunit. També aquest esmorzar per dues persones del Rincón del Tapeo 2. Els 3 dies de prova i els 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs de Dinàmica Club Atletisme de Vilanova. I a més, aquest fantàstic mega menú per dues persones de l'Hotel Àdia, com també aquesta invitació per dues persones al Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do! Tot això i molt més barrejat amb la millor selecció musical, la que vosaltres ens demaneu i que, com sempre, us posem i molts més continguts i sorpreses en aquesta sintonia. Ja ho saps, home, busca, compara, i si trobes algú millor, Connecta. Però com aquesta ràdio no trobaràs cap, perquè és la ràdio anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim. Ràdio Cunit, home! Un cop d'ull als diaris. I ràpidament anem a desgranar totes els rotatius que... les portades dels diversos rotatius d'avui dijous, dia 23 d'abril de 2026, Diada de Sant Jordi. Començarem pel diari de Tarragona, el que ens ha de portar amb aquesta bona Diada de Sant Jordi i amb el drac de Gaudí del Parc Güell amb una rosa a la boca, el que il·lustra gran part de tota la portada. I amb els següents titulars... A Tarragona, els ingressos de les llars no cobreixen el cost de la vida. La vivenda és la principal despesa. A Reus, la nova residència del ICAS veurà la llum al 2027. I pel que fa a Castells, tenim tret de sortida del centenari dels Xiquets de Tarragona. També fa referència a l'actuació d'Anastàsia el dia 12 de juliol al Tarraco Arena. Amb entrades ja disponibles amb el QR que trobareu a la banda inferior dreta de portada. I també a la banda superior tenim tots els llibres, 24 pàgines amb totes les recomanacions. Pel que fa al diari Ara, ens ha de portada amb extrema dreta. Vox imposa eliminar el català a l'Aragó. El pacte de fer president a Azcón inclou que es deixi de considerar llengua catalana la parla de la franja. A més, el Partit Popular i Vox xoquen al Congrés sobre l'abast de la prioritat nacional el dia de la investidura de Guardiola. En fotografia de portada tenim aquest 1-4, setena lliga seguida del Barça. El Barça femení, les blaugranes s'enduen amb facilitat un derbi que tenia premi doble, superar l'etern rival, l'Espanyol, i certificar l'11è títol de Lliga, el 7è consecutiu, la millor manera d'afrontar l'anada de les semifinals de la Champions aquest dissabte vers el Bayern. A més, també es manté el bloqueig a Hormuz i l'Iran ataca 3 vaixells. I Illa demana seny a la justícia que obliga Pujol a anar a Madrid. A més, el Barça guanya el Celta i manté el rumb cap al títol, però perd Lamin. A la capçalera tenim a Han Kang, escriptora pública, a la que publica la novel·la La tinta i sang. Cuinar i menjar junts és una manera de mostrar l'amor cap als altres. I també tenim el suplent Comarques Gironines i també les actualitats literàries del dia d'avui. A més, també, pel que fa al punt avui, ens ha de portada amb aquest gran llaç groc i el hashtag Catalunya vol viure llibertat de la pàgina web www.catalunyavolviurellibertat.cat. Amb aquesta gran fotografia que reflexa gran part de tota la portada, el que observem un gran concert ple a vessar i amb l'actuació estel·lar de Lluís Llach. Tenim aquest 50è a Sant Jordi. Gran concert d'aniversari del diari Avui, a la vigília d'una diada que històricament esdevé l'expressió col·lectiva de la defensa de la cultura catalana. Ahir, doncs, es va celebrar l'acte d'aniversari, el 50è aniversari del diari Avui. D'altra banda, tenim altres articles signats, com per exemple el de David Portabella, titulat Usatges abans i avui. Rosa Maria Bravo, trencar amb Israel. Tian Riba, els veïns de dalt. Teresa Márquez, saber escollir el llibre. Ana Serrano, Sant Jordi. Jordina Biosca, cremar llibres. I Josep Maria Murià, els espanyols i Mèxic. A la capçalera tenim entrevista a Ferran García Sevilla, artista, autor de la portada del diari especial dels 50 anys de l'Avui, el que declara: faig pintures de pensament, en tots els sentits. No és un art dòcil. I deixem els diaris d'àmbit local, ens endinsem amb els d'àmbit més general. Anem ara a passar La Vanguardia, que han set a portada també amb la Diada de Sant Jordi i amb una petita rosa encapçalant la portada. I amb aquesta gran fotografia que ocupa gairebé gran part de tota la portada amb el següent titular: un Sant Jordi de Nobel. La festa que obre la primavera cultural la tenim, doncs, a l'avantguàrdia, amb el Sant Jordi, que va reunir ahir a unes hores de que els escriptors envaïssin els carrers a destacats autors, editors, agents i llibreters. A la fotografia apareixen amb la Sagrada Família de fons, d'esquerra dreta, Lucía Solla Sobral, Emma Lídia, Carlos Zanón, Fernando Aramburu, Antònia Carré Pons, Francesc Torralba, i a la segona fila, Màrius Serra, Carlota Gulp, Pol Guasch, David Uclés, Cristina Fernández Cubas, Maria Stepanova, Gil Prat Sobre Roca, Eva Baltasar i sentats també a Regina Rodríguez Sirvent, Eduardo Mendoza i la Premi Nobel Han Gang i Xavi Allen. A més, tenim el Partit Popular i Vox que pacten a l'Aragó a la mateixa línia d'Extremadura. L'acord preveu la prioritat nacional a les ajudes, una vicepresidència i tres conselleries. Pel que fa a la Lliga, tenim el Barça que doblega el Celta 1-0, però perd a Lamin. I pel que fa a la Lliga femenina, les blaugranes s'enduen el derbi 1-4 i ja tenen el títol. A més, Iran ataca tres bucs de càrrega que tractaven de passar per Hormuz. Marxem ara amb El Periódico de Catalunya, el que ens ha portada amb la multa que serà als hospitals per on va passar el nen i no als sanitaris. Salut sanciona Sant Pau per fallades, per errades a la detecció del nadó maltractat. La conselleria també investiga Sant Joan de Déu, perquè considera que el protocol s'hauria d'haver activat en aquest centre. Els professionals haurien pecat d'excés de confiança al saber que la mare era infermera. I en fotografia de portada tenim les biblioteques són el cervell del món. Tenim a Ali Smith ahir durant el seu pregó de Sant Jordi. L'escriptora escocesa Ali Smith defensa en el seu pregó de Sant Jordi el poder de la lectura i afirma que els llibres són tan poderosos que fan enfurismar els tirans. A més, l'Iran desafia la treva de Trump amb la captura de dos vaixells a Hormuz. Teheran guanya la guerra de la propaganda amb vídeos virals, amb estètica de manga i ninots de Lego. I el Partit Popular replica a l'Aragó el pacte amb Vox Extremadura. La jutge imputa 15 persones per l'escàndol de les HPO de les naus a Alacant. I el Museu Nacional d'Art de Catalunya sobre qui sigui, doncs, l'Aragó, qui extregui i restitueixi les obres de Sixena. També tenim l'especial Sant Jordi 2026. Regala roses als teus col·laboradors des de 90 cèntims. Resistirem. I també fa referència al gran triomf del Barça femení vers el derbi contra l'Espanyol i la consecució del campionat de Lliga per 7 any consecutiu. I acabem amb El País. Vox a la investidura de Guardiola. Els nostres, els primers. El futur vicepresident ultra reivindica, sense matisos, la prioritat nacional. El Partit Popular tanca el pacte a l'Aragó amb aquest principi i rebutja la moció del Congrés per superar lo acordat. Una idea de l'extrema dreta francesa que el Partit Popular ha comprat al partit d'Abascal. I en fotografia de portada observem a l'Aragó que s'aixella un altre govern dels populars amb l'ultradreta. Alejandro Nolasco, de Vox, a l'esquerra, i Jorge Azcón, del Partit Popular, presentaren junts ahir a Saragossa el pacte arribat per governar, doncs, el que queda ja tres conselleries a Vox i una més a Extremadura. Però encara hi ha més titulars. Catalunya portarà els Mossos de paisà als instituts conflictius. La Generalitat inicia una prova pilot en 13 centres educatius. I Madrid canvia els seus plans per multiplicar la construcció de vivendes. Almeida vol densificar els nous barris de la capital. Pel que fa referència a Orient Pròxim, la guerra d'Iran enfonsa, doncs, la crisi d'imatge de Trump als Estats Units. I pel que fa a tribunals, la Fiscalia demana l'arxiu de la investigació del jutge Peinado a Begoña Gómez. Per últim, a la capçalera tenim Sant Jordi, Han Kang. El que ens ha fet viure en èpoques obscures és l'amor, declara. I fins aquí el repàs de les portades dels diaris de casa nostra i d'àmbit general. Ara és moment de refrescar tota aquesta informació amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya quan ja són les 11 del matí aquí a Ràdio Cunit.
0: Notícies en xarxa.
5: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Catalunya viu avui una nova diada de Sant Jordi, una de les celebracions més emblemàtiques del país. Complirà un any més els principals carrers i places de viles i ciutats de llibres i roses. Per saber com ha arrencat aquesta jornada, anem ara fins a Tàrrega, on hi tenim a la nostra companya, la Mariona Fígols. Mariona, quin és l'ambient? Bon dia.
6: Bon dia. Doncs mira, Tàrrega ha tornat a omplir-se als carrers amb les tradicionals paradetes de llibres i roses per celebrar la diada de Sant Jordi. Enguany la ciutat compta amb 45 parades repartides pel centre de la ciutat. I des de primera hora, centenars de targarins i targarines s'han anat omplint, passejant, fullejant novetats editorials i comprant roses per regalar. L'ambient ja ve marcat pel bon temps, fa molt sol i ha favorit una gran afluència de públic amb la participació d'entitats, escoles, floristeries i llibreries locals.
5: Gràcies, Mariona. Bona diada.
6: Igualment.
5: I és que a més d'un dia de celebració representa també un termòmetre pel sector llibreter català. Concretament, la campanya de Sant Jordi suposa prop del 20% de totes les vendes anuals. L'any passat va ser un any de rècord i enguany els llibreters voldrien tornar a repetir si pot ser superar aquells 2 milions de llibres venuts. Maria Marín, secretari tècnic del Gremi de Llibreters de Catalunya, n'ha parlat avui a la xarxa.
7: Si mirem les dades del que ha passat a les últimes setmanes, que prèvies a Sant Jordi sempre s'anima molt, molta gent ja busca els llibres i augmenten les vendes, o el que ha passat l'últim any, que el sector ha tornat a créixer a Catalunya, doncs les perspectives són molt bones. A més, el temps acompanya, per tant, segur que anirà molt bé, però l'important és 75.000 llibres diferents que es venen en 12 hores.
5: I també en aquest sentit, el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha referit a la inclusió que suposa aquesta festa en qüestions com el procés de regularització de migrants. Ho ha dit en la declaració institucional aquest matí en motiu de la diada.
8: La vitalitat que avui omplirà els carrers i places de Catalunya és el millor símptoma que Catalunya està en marxa i determinada. Ha deixat enrere el temps de la paràlisi i de la indecisió. Catalunya ha deixat enrere el temps de la divisió i de la confrontació. Catalunya viu avui el temps de les solucions per transformar el país. El català ens necessita a tots i a totes. Necessita optimisme i confiança. Estem invertint més que mai en la promoció i el foment del català.
5: També ha defensat la feina del govern en qüestions com ara la defensa del català, l'impuls de les infraestructures i també les polítiques d'habitatge. I en mobilitat, situació complicada a les carreteres. Un accident a la C-37 a Sant Salvador de Guardiola obliga a donar pas alternatiu en tots dos sentits de la marxa. A banda, també cues importants a l'AP-7 entre Barberà del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda i també a l'altura de Gelida per obres. A les vies d'accés a Barcelona destaquen retencions a les rondes, a la B-10 i la B-20, així com també a la C-58 des de Sabadell.
0: Notícies en xarxa.

0: 18 aniversario de la Casa Andalucía del Baix Penedès. Ven al Teatro a Joan Culet de Calafell, en el Paseo de la Unión sin número, el 25 de abril, a las 6 de la tarde. Compra de entradas al 617-392-600, 617-392-600. Donativo 5 euros. Con la actuación de Requiebros, Coro Rociero, Brisa y Solera y Javier Balada en su guitarra. Grupo de sevillanas Gracia Flamenca, dirigido por Ana Maí. Danza del Vientre a Lomas de Azahar, dirigido por Ana Maí. Y grupo de flamenco Arte y Embrujo, dirigido por Ana Maí. No te lo pierdas. 18 aniversario de la Casa Andalucía del Baix Penedès. Organiza la Casa Andalucía del Baix Penedès con el patrocinio del Hostal Restaurante La Diligencia y el apoyo de Radio Cunit.
1: No sé què volia ser de gran.
0: Jornada de portes obertes a l'Escola de Música de Cunit. El 6 de maig, vine a les portes obertes de música en família a la Llar d'Infants al Trenet a 6:15 de la tarda i sensibilització musical a 6:15 del vespre a l'Escola de Pompeu Fabra. El 7 de maig, portes obertes del taller d'instruments, programa bàsic i aprofundiment a 5:30 de la tarda a l'Escola Pompeu Fabra. Per infants, joves i adults, tinguis l'edat que tinguis, aquesta és la teva escola. Música en família i sensibilització musical. Música viva, creativitat i conjunts musicals. Classes d'instruments de vent, corda, percussió i veu. Bandes musicals a les escoles de primària de Pompeu Fabra, Sol Cunit, Els Cossetans i a l'Institut Ernest Lluquí Martí de Cunit. Per inscripcions pel curs 26-27 del 4 al 17 de maig. Us hi esperem. Més informació a www.escolacontrapunt.cat. Secretaria @escolacontrapunt.cat i al 608-987-287, 608-987-287.
2: Les victòries del passat.
0: Portes obertes, Escola Música de Cunit. Us hi esperem.
2: Avui celebrem que estem bé, molt bé.
0: Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollo salás, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-6435-81, 877-643581 y también WhatsApp 614-965-631, 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes con hambre.
3: Nueva ilusión para las bellezas de Cunit. Alimenta tu cuerpo cuidando tu alma. En la calle del Mar, número 17, Estética Jacqueline. Momentos de placer, masajes. Centro de Estética Jacqueline, el local más cuco y bien reformado de nuestro querido y moderno pueblo de Cunit. Estética Jacqueline os ofrece micropigmentación, microblending, higienes faciales, depilaciones tanto a la cera como al hilo, lifting y extensión de pestañas y, como novedad, utiliza el láser de diodo. Estética Jacqueline. Os esperamos.
0: Pollo a la brasa El Sol. Ven y disfruta de nuestros pollos a la brasa. Puedes venirlos a buscar o te los llevamos a casa. Pollo a la brasa El Sol. Abierto todos los fines de semana. De 9 de la mañana a 4 de la tarde, sábados y domingos. Teléfono 671-74-1495, 671-74-1495. Pollo a la brasa El Sol. Nos encontrarás en la Avenida de la Font 86, en Cunit.
4: Churreria Velo.
3: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la ràdio de Cunit, la Churreria
4: Velo,
3: i que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de fregidoria casolana. Churreria com?
4: Velo.
3: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar, a la Conca de Barberà número 13. Churreria
4: Velo.
0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76, 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
5: Ràdio Cunit, el 107.0.
0: I arribats a aquest punt del programa, és el moment de conèixer l'estat de circulació ferroviària en aquests moments pel que fa a la nostra línia, la R2, al qual para pel nostre poble, com també doncs, pel que fa a la resta de serveis de rodalies i regionals de la Renfe. Recordem que la nostra línia, i en condicions normals, segueix trossejada en tres parts i que per creuar-la de punta a punta s'ha de fer mínim un transbord de mínim mitja hora a la mateixa línia. Pel que fa doncs, al nostre tros, a la R2 Sud, a causa de la incidència per la caiguda d'un arbre a la zona de vies ja solucionada entre el Prat de Llobregat i Bellvitge-Gornal, els trens circulen fora del seu horari habitual amb demores que podrien superar els 15 minuts. A banda de tot plegat, també doncs, recordem que doncs, també tenim servei alternatiu doncs, de Prat de Llobregat al que seria Sant Vicenç de Calders amb bus. A banda d'això, també recordem els trens circulen fora del seu horari habitual i poden romandre aturats i augmentar el seu temps de recorregut a mesura que s'acosti doncs, el punt afectat entre Prat de Llobregat i Bellvitge. D'altra banda, també recordem que pel que fa doncs, al nostre tros també, degut als treballs de millora entre Garraf i Sitges, reprograma l'oferta des de Sitges i Vilanova i la Geltrú a dos trens per hora i sentit, on des d'aquestes estacions es pot accedir als serveis de bus Garraf fins a Barcelona amb el títol de transport de Rodalies, el que podeu consultar tota la informació a rodalies.gencat.cat. També, degut als treballs de millora, s'estableix un servei alternatiu per carretera entre el Prat de Llobregat i Vilanova de Geltrú per l'última circulació de la mateixa línia. A banda de tot plegat, també recordem que a la R1, degut als treballs de millora, a partir de les 10 de la nit s'estableix un servei alternatiu per carretera entre Blanes i Massanet-Massanes. A més, pel que fa doncs, a la R3, servei ferroviari entre la Garriga i Ripoll, degut als treballs de millora, al qual es manté un servei alternatiu per carretera entre Barcelona, Fabri Puig i Puig Cardà, el que heu de consultar els mateixos horaris. Pel que fa, doncs, a la R4, també incidència resoltra entre el Vendrell i l'Arbós, amb els trens aniran recuperant progressivament les freqüències de pas habituals. També tenim servei ferroviari a tota la línia, degut als treballs de millora, al qual entre Terrassa i Manresa es manté un servei de tren llançadora i un servei alternatiu per carretera. Pel que fa a Rodalies Lleida, la RL4, tren Manresa-Lleida-Pirineu, circula amb una demora de 30 minuts a causa de les limitacions de velocitat establertes. I a més també, pel que fa a la R7, sense servei amb motiu de les obres de Montcada Bifurcació, amb servei de la línia R4 fins a Cerdanyola del Vallès i servei alternatiu per carretera entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat, amb parada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. A més, a la R8, degut als treballs de millora, servei ferroviari entre Granollers Centre i Rubí Can Vallhonrat, amb servei alternatiu per carretera entre Rubí Can Vallhonrat i Martorell Central, amb parada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. I també recordem que Rodalies Girona, degut als treballs de millora, a partir de les 10 de la nit també s'estableix un servei alternatiu per carretera entre Blanes i Massanet-Massanes. A la R13, circulació restablerta entre la Plana Vicamoixons i Vinaixa un cop resolta la incidència provocada per un robatori de coure. Es manté el servei alternatiu per carretera entre Vinaixa i la Plana Vicamoixons amb parades intermitges. A més, a causa d'una incidència a la infraestructura entre Lleida, Brineus i Puigverd de Lleida, Artesa, els trens poden romandre aturats més temps de l'habitual i augmentar el temps de recorregut. A la R14 també doncs, ha fet aquesta mateixa incidència, com també la circulació restablerta entre la Plana Vicamoixons i Vinaixa. A més, també pel que fa a la resta d'incidències, a motiu de les obres de millora entre Sitges i Garraf, els serveis inicien i finalitzen a Sant Vicenç de Calders, on els viatgers disposen d'un servei directe per carretera fins al Prat de Llobregat per enllaçar amb els serveis de la línia R2 fins a Barcelona. Una incidència que afecta la R13, R14, R15, R16 i R17. Més informació a rodalies.gencat.cat, rodalies.gencat.cat. I fins aquí l'actualitat ferroviària de Rodalies i regionals de la Renfe.

0: El temps amb Josep Miró a Ràdio Cunit. La previsió meteorològica facilitada pel nostre company Josep Miró, pel que fa al dia d'avui, serà de bon temps, amb sol i alguns núvols al matí i cel més clar a la tarda, amb ambient suau. Avui, diada de Sant Jordi. Dijous 23 d'abril de 2026, tenim bon temps dominat pel sol amb alguns núvols baixos fins al migdia i cel més clar a la tarda. La temperatura puja de nit i baixarà de dia, movent-se entre els 14 i 15 graus de mínima i de 20 a 21 de màxima i humitat alta. Vent feble de gregal fins mig matí i moderata o fort de llevant la resta del dia. Mar alterada amb maror i àrees de forta maror al migdia. Resumint, durant el matí sol i núvols, tarda sol, temperatura màxima 21 graus, mínima 14, amb una humitat màxima del 90% i una mínima del 70%, amb un vent que bufarà de velocitat màxima a 45 km hora, direcció nord-est-est, on a la mar hi tindrem al matí maror i a la tarda forta maror. I pel que fa demà divendres, bon temps amb domini del sol amb núvols baixos fins al mig matí o migdia i bandes de núvols alts a la tarda. La temperatura baixarà de nit i es mantindrà de dia situant-se entre els 11 o 12 graus de mínima i de 20 a 21 de màxima i humitat força alta. Vent feble de gregal fins a mig matí i deixarà loc la resta del dia i amb cops moderats al migdia amb mar moguda amb maror. Els propers dies començarem el cap de setmana amb temps estable, amb sol i alguns núvols baixos al matí, amb bandes de núvols alts a la tarda i amb algun baix de... al final del dia. La temperatura es mantindrà de nit i pujarà de dia, estan entre els 12 de mínima i de 21 a 22 de màxima i humitat força alta. Ben feble, amb terral fins a mig matí i deixarà loc la resta del dia, on a la mar il·luminarà el marejol considerablement, on arribarem el diumenge, també amb bon temps, dominat pel sol amb bandes de núvols alts tot el dia i algun núvol baix a l'inici i final de la jornada. La temperatura es mantindrà de nit i pujarà de dia voltant els 12 o 13 de mínima i de 22 a 23 de màxima i humitat alta. Vent feble, amb terral a l'inici i final del dia i marinades de garbí al migdia on a la mar hi haurà marejol durant tot el dia. I fins aquí el temps. I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment d'il·luminar-nos musicalment parlant amb la cançó del dia, que com sempre ens arriba de la mà de Núria Ruiz. Què tal estem? Molt bon dia i feliç diada de Sant Jordi, eh?
1: Gràcies, igualment, Jaume, bon dia i feliç Sant Jordi per tothom.
0: Què tal, com prova la diada?
1: Molt bé, molt bé. Aquí, esperant a veure si em porten alguna roseta.
0: Ah, molt bé, ben fet, clar que sí, home. I la cançó del dia, quina ens proposes avui?
1: Doncs la cançó del dia també va relacionada amb el tema d'avui, les roses.
0: Ah, molt bé.
1: Una rosa, és una rosa de Mecano.
0: Ui, sí, és veritat, mític tema musical. Doncs bé, doncs amb aquest tema el compartim i de pas regalem roses musicals a tota la gent que ens estigui sintonitzant, començant per tu, Núria, i també doncs, per tota la resta d'oients, i com no, doncs que passis una feliç diada. Clar que sí, eh? Petons i abraçades.
1: Moltíssimes gràcies, un petonar a tothom.
0: Gràcies, adéu-siau, bon dia. Adéu.

0: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de conèixer les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a l'Organització Nacional de Sexe, la ONCE. Informació que ens facilita Juan Coma, des de Tarragona. I comencem pel triplex de la ONCE, on el número premiat és el 809. 809. Pel que fa referència al sorteig mídia, la data premiada és la del 10 d'octubre de 1928 amb el 4 de trèvols. El cupó diari, a l'11.628, 1-1-6-2-8 de la sèrie 31. I la Super 11, la combinació guanyadora és la següent. Els números són el 11, 18, 27, 30, 36, 38, 40, 47, 50, 52, 56, 58, 59, 64, 66, 68, 71, 72, 76 i 83. Aquestes han sigut les combinacions guanyadores de la ONCE.
1: Correcte, amb Bruguer Jardí i Gemma Janó.
2: En català hem d'anar en compte amb determinats noms o adjectius acabats en X. Per exemple, l'adjectiu fix.
3: Sovint, de manera incorrecta, parlem de telèfon fixe o contracte fixe. Quan, de fet, és telèfon fix i contracte fix?
2: Atenció també al plural. Telèfons fixes i contractes fixes. Incorrecte. Telèfons fixos i contractes fixos. Correcte.
3: També hem d'anar en compte amb el nom flux. És incorrecte parlar de flux migratori, ja que l'expressió correcta és flux migratori. En plural és fluxos migratoris.
2: Altres exemples són flux uniforme, fluxos uniformes, flux de caixa, fluxos de caixa, flux comunicatiu i fluxos comunicatius.

0: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de conèixer quines són les farmàcies de guàrdia de... avui, dijous 23 d'abril de 2026. I comencem pel que seria el servei d'urgències diurn, on la farmàcia de guàrdia a dia d'avui és la Rodríguez Porcel, situada al passeig de Vilanova 15-21 de Cubelles. El seu telèfon d'urgències és el 93-895-3005, 93-895-3005. Pel que fa referència al servei d'urgències nocturn, tenim la farmàcia James Casals, situada al passeig marítim Sant Joan de Déu 238 de Segur de Calafell. El seu telèfon d'urgències és el 681-0408-27, 681-0408-27. I també tenim un segon telèfon alternatiu, el 977-1602-55. Repetim, 977-1602-55.
1: Continguts en xarxa.
2: Propostes en xarxa.
3: La primavera sempre es fa esperar, però quan arriba és tot un esclat de colors. Arreu del territori floreixen esdeveniments, festivals o iniciatives que guarneixen els carrers i omplen de vida pobles i ciutats. En trobem un exemple al Baix Empordà. Palafrugell ja té a punt la 17a edició del Flors i Violes. Entre el 30 d'abril i el 3 de maig, tots els racons d'aquesta població s'ompliran de flors i de música. Si filem una mica més prim, també s'ompliran de més d'un centenar d'activitats, concerts i actuacions. I podreu passejar per 40 espais i carrers que estaran decorats i transformats per a l'ocasió. Per anar fent boca, quatre pistes sobre l'espectacle inaugural que tindrà lloc la nit del dijous 30 a la plaça de l'Església. Es diu Elements i és un màping visual que inclou llums, foc i so. Tota una experiència immersiva que convertirà la façana de l'Església de Sant Martí en un univers de colors, formes i sensacions. Ingredients que entraran en joc amb aquest gran edifici ple d'història. Una proposta que respecta al 100% l'essència de la cita, el fet de convertir tot allò que veiem cada dia en una experiència màgica i especial. Del 30 d'abril al 3 de maig, 17è Flors i Violes a Palafrugell. Més informació a florsiviolas.cat.

Εφημερίδες. Y ahora sí, arriba, que fondo el programa. Es el momento de comenzar a repasar las noticias más destacadas que van suceder el día como hoy, un 23 de abril d'altres anys, a las nuestras efemérides. I comencem, atenció, a l'any 1810, a Margalef, a Torregrossa, al Pla d'Urgell, on les tropes catalanes van perdre la batalla de Margalef quan intentaven trencar el setge de Lleida durant la Guerra del Francès. A partir d'aquí comencem avançant i arribem ja al 1848, a la Segona República Francesa, eleccions generals a França per l'Assemblea Nacional Constituent amb una majoria dels conservadors. El 1853 es produeix la fundació de l'Orfeó barcelonès. I el 1881, a Barcelona s'inaugura el Teatre Líric Sala Beethoven, a l'Eixample barceloní, propietat d'Evaristo Arnús. Ja al segle XX, el 1905, a Barcelona es fa l'acte de col·locació de la primera pedra del Palau de la Música, que ha de ser la seu de l'Orfeó català. I el 1909, l'Erhard Ordusu arriba a Istanbul per reprimir l'aixecament del primer cos de l'exèrcit turc, aconseguint-ho l'endemà. A més, el 1910 a Brussel·les s'inaugurà l'exposició universal amb obres d'art, científiques, productes agrícoles i industrials. I el 1920 a Ankara, a Turquia, reuneix per primer cop la Gran Assemblea Nacional de Turquia. Cinc anys més tard, Francesc Macià emet l'emprèstit Pau Claris per a finançar la invasió des de Prats de Molló. I el 1944, al camp de concentració de Mauthausen, Giessen, Àustria, Josep Ester Borràs, àlies

0: qualsevol cosa que sigui de cuina ja em va bé. Però els especials ja te'ls diré perquè encara no els he vist. Però,
1: molt bé.
0: Suposo que ja... on estamos antes del mediodía, tío.
1: Escolta'm, Jordi, volem dedicar un tema musical. Digue'ns una cançó que te la busquem ràpidament.
0: A veure. Espera un moment. Aquesta de... Yo soy un italiano...
1: Un italiano vero, no?
0: Aquesta, sí.
1: Aquesta del Toto Cotugno, de Sergio Dalma, quina versió vols?
0: No, yo soy un italiano... Com es diu aquesta? Ara surt... Oh, no, és igual, si no posem una de Pino d'Angio i punto pelota. Sí.
1: A veure si la cantava ell, també, la Pino d'Angio.
0: També podria ser, si no, pues posem la de... Ma qual idea, m'és igual.
1: Oh, mamma mia, estem italians, eh?
0: Mamma mia, buonasera.
1: Mira, posarem les dues. Mira, posarem Soy Italiano, una mica és la Sergio Dalma, per això, i després doncs la Ma qual idea de Pino D'Angio, i a més et donem numeret, a veure si tens sort i t'emportes algun premi pel sorteig d'aquesta setmana, d'aquest divendres, t'emportes el 271, d'acord?
0: Bailar pegados es bailar.
1: Ui, aquesta era la d'Eurovisión, eh? Vaya patacada, també, que ens va... Mira, ja està sonant. Escolta'm, don Jordi, que passis un feliç dia, una molt bona diada, doncs, abraçades, i estem en contacte, i, com no, escoltant la cuina d'en Joan, eh?
0: Això mateix. Vinga, una abraçada per tots.
1: Una abraçada. Adéu-siau, bon dia. Adéu-siau.

0: I el so de l'italiano, ara marxem, tenim una altra connexió, un altre Jordi de Ràdio Cunit, al qual doncs, volem felicitar expressament. Tenim a l'altre costat del fil telefònic en Jordi del programa de Més Enllà, que podeu sintonitzar també, a veure si no m'equivoco, és que ara he perdut el... La... Són tants programes que al final, aquí, de tots els diumenges, a partir de la una del migdia, a la nostra sintonia. Jordi, què tal estem? Molt bon dia, moltíssimes felicitats i molt bona diada, eh?
1: Moltes gràcies per la felicitació i molt bona diada per tu i per tota l'audiència de Ràdio Cunit, la del meu programa i la de la resta de programació fantàstica que teniu a l'emissora.
0: Clar que sí. On t'hem enganxat ara?
1: Doncs mira, a la feina, perquè...
0: Sí?
1: Perquè, bueno, és un dia... Bueno, jo sabem que és un dia laborable, que és una mica estranya aquesta festivitat, no? Perquè tothom té una sensació molt de festa, però la majoria, doncs, hem d'anar a treballar. I, bueno, jo tinc un treball molt seriós, que he d'estar aquí al peu del canó. Uh-huh. I, bueno, després, quan pleguem per la tarda, doncs, ja gaudirem de la jornada, doncs, al meu poble, com tothom. Uh-huh. Els llibres, les roses, la bona companyia, i gaudint d'aquest dia de lletres i flors.
0: Clar que sí, t'ha caigut un llibre ja o no?
1: Doncs encara no, espero que quan per la tarda alguna cosa em caurà, espero.
0: I tens algun ullat o no?
1: Si tinc algun... Bueno, sempre he estat molt aficionat a la novel·la històrica. Mm-hmm. I normalment a casa la família doncs ho tenc en compte i quasi sempre em cau alguna de les novetats més recents de doncs, normalment dels grans autors, bestsellers. Mm-hmm. Perquè a mi m'agrada més la novel·la en moda totxo, és a dir, aquell que tingui moltes pàgines, que m'hi pugui entretenir molts dies. Mm-hmm. I bueno, espero que algun d'aquests em caurà, ja ho veurem.
0: Clar que sí. Doncs escolta'm, des d'aquí volem desitjar un feliç dia i volem dedicar un tema musical. Digue'ns una cançó que te la posem ràpidament.
1: Ui, una cançó que me la poseu ràpidament. Escolta'm, si la teniu a mà, el Stairway to Heaven de Led Zeppelin, per mi és la cançó, en majúscules.
0: A veure, un moment que la busquem. Aquí està, em sembla que ja la tenim per aquí. Molt bé, doncs ara te la posem ràpidament i a més et donarem numeret a veure si toca algun dels més de 25 premis.

0: sortegem cada setmana a través dels micròfons de Ràdio Cunit, en el nostre mega sorteig de la comarca, el que, com sempre, ens estem més de mitja hora repartint premis cada setmana. Escolta, doncs, ja aquest tema de Led Zeppelin, Stairway to Heaven, i t'emportes el 301, d'acord?
1: 301, perfecte, fantàstic, moltíssimes gràcies, a veure si tinc sort, que mai no em toca res.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, una molt forta abraçada i, com no, doncs moltíssimes gràcies també per compartir el de més enllà, com sempre, a través de la nostra sintonia, i escolta'm, per molts anys, moltes felicitats i bona diada, d'acord?
1: Moltes gràcies, Jaume, una abraçada per tu i per tota l'audiència de Ràdio Cunit.
0: Igualment, que vagi bé el dia. Abraçades. Siau.

0: I seguim felicitant a més Jordis a través de la nostra sintonia, a través de la 107 de la FM i www.radiocunit.cat en aquest programa especial sobre Sant Jordi que us estem oferint a través del Cunit del Dia. I tenim a l'altre costat del fil telefònic a Jordi García. Jordi, què tal estem? Molt bones.
1: Hola, molt bon dia.
0: Molt bon dia i moltes felicitats, eh?
1: Moltes gràcies.
0: Doncs de part nostra doncs, volíem també felicitar en exclusiva també a través dels micròfons de Ràdio Cunit i escolta'm, desitjar-te que passis una molt bona diada, eh, Jordi?
1: Moltes gràcies.
0: Què tal, com prova el dia? T'hem enganxat a... On t'hem enganxat? Estàs treballant? Estàs a fent gimnàs? Estàs fent exercici? Passejant?
1: Estic fent una paradeta a gimnàs.
0: Ah, molt bé, escolta'm, Déu-n'hi-do, eh? Una paradeta. I què esteu oferint en aquesta paradeta?
1: Doncs llibres, roses, punts de llibre, roses de paper, també...
0: Caram, tu, toqueu tot, eh? O sigui, sí, tot el merchandising de la diada. Només falta els pastissos i el pa de Sant Jordi, eh? Per acabar de rematar-ho. Escolta'm, Jordi, ja has rebut algun llibre o no?
1: No, a la tarda, a la tarda.
0: A la tarda? Molt bé, perfecte.
1: Ja l'estic esperant.
0: Sí, ja saps quin és o no?
1: El del... Òscar Andreu.
0: Ah, molt bé. Ostres, molt bé. Com es titula? Ho saps o no?
1: Alguna cosa relacionada amb el català, no sé.
0: Ah, val. Molt bé. Doncs escolta'm, Jordi, digue'ns una cançó que te la posem ràpidament, que te la volem dedicar.
1: Doncs el Bon Dia dels Pets.
0: El Bon Dia dels Pets, sí senyor. Ui, quins records del Bon Dia dels Pets, eh? Això em recorda, no sé per què, un Bali de Sant. El Bali de Sants de Barcelona em recorda una miqueta aquesta cançó. Sí. Però bueno, te la posem ràpidament, te la dediquem i a més et donarem numeret. Emportes el número 300... ai, no, espera, el 299 era pel Jordi de més enllà. Sí, doncs el 300 va per tu, el qual ja està sonant... sí senyor, eh? El número 300 per al mega sorteig de premis de demà divendres, més de mitja hora repartint premis cada setmana des de la ràdio Anticrisis. Escolta'm, Jordi, moltíssimes felicitats, que disfrutis del dia i per molts anys i abraçades, d'acord?
1: Igualment.
0: Que vagi bé, siau!
1: Vinga, adéu.
0: Amb aquest tema s'emporta numeret del 300 Jordi García, 301 Sílvia Benítez, 302 Max Rius, amb el 303 Alan Rius, amb el 304 Vanessa Sánchez, 305 Ángela Santa María, 306 Nolia Sendra, el 307 Esparral Losendra, 308 Ingrid Ortiz, 309 Blanca Martínez, 310 Aitor Escardó, amb el 311 també li donarem numeret a Ivan Escardó, 312 Goretti Navarro, 313 Alexandra Vicente, 314 Jordi Moncunill i amb el 315 Linda Cortés.

0: I estem a la nostra especial Sant Jordi, 3:15 del migdia. I connectem amb la Biblioteca Municipal de Cunit, amb Gemma Miracle, la que ja tenim a l'altre costat del fil telefònic. Què tal estem? Molt bon dia i molt bona diada de Sant Jordi, eh?
1: Hola, molt bon dia i molt bona diada a tothom.
0: Què tal? Com esteu vivint el dia d'avui aquí a la biblioteca?
1: Bé, doncs molt bé, amb moltes novetats. És el dia dels llibres, és el dia de la lectura, també de les roses, per tant, és un dels dies més bonics de l'any per nosaltres.
0: A més, a banda de les activitats que teniu programades també a la mateixa biblioteca, em sembla que també esteu desplaçats fora, oi o no?
1: Sí.
0: Teniu paradeta,
1: sí.
0: Oi?
1: Sí. Avui ens podeu trobar aquest matí, tant ens podeu trobar com a la biblioteca, que tenim aquí exposades totes les novetats. Bueno, ja se n'han portat unes quantes, però hi ha moltes novetats que han sortit ara d'aquests principis, aquests primers mesos de l'any. Uh-huh. I després també estem a la plaça de l'Ajuntament, amb totes les paradetes que han muntat diferents entitats, associacions. Doncs també trobareu la paradeta de la biblioteca, amb tota informació de la biblioteca, estarem allà també.
0: Molt bé. Fins a quina hora estareu aquí a la...
1: Estarem fins a les 2 del migdia.
0: Oh, caram, de pressa, eh? Falta una hora i quart per...
1: Bueno, sí, o sigui... bueno, podeu passar per allà a saludar
0: sí, sí.
1: Les companyes de la biblioteca.
0: Sí. Clar que sí, intentarem després passar-nos-hi per allà, i si no, doncs, com sempre, tenim la mateixa biblioteca.
1: Sí, la biblioteca avui està oberta al matí tarda, com sempre.
0: I quines activitats pots destacar referents a Sant Jordi que teniu programades aquests dies?
1: Doncs aquests dies, bé, de fet ja les hem portat a terme durant aquesta setmana. Uh-huh. Avui no hem programat res perquè ja sortíem a la placeta, perquè és un dia de carrers, un dia sí. Que la gent tomba i tot. I llavors les hem anat realitzant durant la setmana, tallers infantils, tallers familiars, uh-huh. La llegenda de Sant Jordi, tot això ja ho hem portat a terme durant aquests dies.
0: Molt bé, sí, bueno, igualment ja en el mateix informatiu de Ràdio Cunit ja hem anat també comentant i anunciant aquestes uh-huh. activitats. Una valoració, han anat força bé o no?
1: Sí, molt bé, molt bé, molta afluència de gent. Sant Jordi és un dia que jo crec que tots estem d'acord que és un dia molt bonic, no? I tothom té ganes de celebrar-lo i de participar a les activitats literàries i de foment a la lectura i que estan al voltant de la diada.
0: Molt bé. I ara ens agradaria saber quines novetats teniu i quines recomanacions ens realitzaríeu a l'hora de comprar un llibre. O de venir a la biblioteca a llegir-lo, vaja.
1: A veure, tenim l'últim de la Sílvia Soler, per exemple, on érem tan joves. També tenim el nou de la Han Kang,
0: sí,
1: de Tinta i Sang.
0: Que ha tingut premi, és veritat.
1: Aquí, sí. Ha tingut un premi ara, de fet està a Barcelona, crec, sí. aquest Sant Jordi.
0: Ha sortit als diaris i tot avui.
1: Uh-huh. Sí, després també tenim el Premi Sant Jordi, com no, el de Prometeu de Mil Maneres, del Carles Rabassa. Uh-huh. Quins altres? És que tenim bastantes novetats, eh? Jo us convido que vingueu a la biblioteca i que regireu una miqueta tot el que us hem uh-huh. portat. També tenim l'últim de l'Empar Moliner, el d'Instruccions per viure sense ella. També tenim el del Jaume Clotet, el de l'Espasa del Rei. Uh-huh. Tenim moltes novetats.
0: Molt bé, una mica de tot, clar que sí, eh? Sí, recordem, doncs, on està situada la biblioteca i quins horaris realitzeu.
1: La biblioteca la trobareu al carrer de la Creueta, número 17, i al matí estem de 10 a 2 i a la tarda de 3:45 a 3:45, de dilluns a divendres.
0: Molt bé, perfecte. I no sé si vols destacar alguna cosa més, algun servei que realitzeu, o algun horari més o no?
1: No, de moment no tinc...
0: Teniu també, on es pot consultar, suposo, a la web de l'Ajuntament, doncs, totes les activitats que realitzen, no? No sé si teniu xarxes socials...
1: Sí, aquesta setmana, que potser doncs, és tota una setmana més enfocada doncs, a la Diada de Sant Jordi, nosaltres continuem oferint doncs, als diferents clubs de lectura i altres activitats. Sempre intentem programar activitats infantils per uh-huh. nadons, per nens més grans, tallers també més d'aprenentatge, més de tallers de robòtica, i també algunes actuacions al voltant doncs, de la narració per adults, també. Ara, com a novetat, enguany estem portant a terme un curs d'audiollibres.
0: Uh-huh.
1: És un grup així reduït.
0: Sí. La Laia Flores està per allà o no?
1: Sí, és la Laia, la cunitenca.
0: Sí, i tant. Flores. Ha estat aquí a Ràdio Cunit, també, fent programa.
1: Sí, no? Sí, estava aquí... Ara està a Ràdio Cunit o...
0: Ja no, ha estat anys aquí fent... No sé si va arribar a fer dos o tres programes aquí a la nostra emissora.
1: Sí, doncs ara la Laia ens fa, doncs, aquest... com que també es dedica a narrar llibres,
0: Sí.
1: Doncs ens fa doncs, un curs de 8 sessions
0: molt
1: al voltant de com es narren els llibres, sí.
0: Molt
1: bé. Com ho fan i després, de fet, ho portarà a la pràctica, eh?
0: Caram,
1: ja
0: escolta...
1: us explicarem més endavant, serem com les conclusions de com ha anat aquest club, per veure si ho tornem a repetir.
0: Clar que sí. Donar-li molts records. Per cert, la tindrem que trucar, que també li volem fer una entrevista aquí a la ràdio.
1: Molt bé.
0: Molt bé, doncs, escolta, moltíssimes gràcies. Molt bona dia, no volem treure més temps, que sabem que aneu molt liats avui, que atabala tanta gent aquí. I escolta'm, doncs, que sàpiga doncs, la gent que per qualsevol cosa sempre tenim la Biblioteca Municipal Marta Mata d'aquí de Cunit, al qual, doncs, a banda del servei de préstec, també doncs, podem estar allà, llegir, també consultar. Hi ha un fons impressionant de llibres, de... no només de llibres i de revistes i de diaris, sinó que també doncs, formats digitals per internet, també teniu pel·lícules, DVDs, en fi, una passada, eh? I escolta'm, des d'aquí doncs, agraïm la gran tasca que com sempre realitzeu i doncs, seguim doncs, difonent doncs, totes les activitats que aneu programant. Ara recordem als nostres oients que a partir de 2:15 del migdia, dins de l'informatiu El Cunit al Dia, doncs, tornarem a recordar doncs, amb més detall totes les activitats que hi ha pendents. Doncs Gemma, moltíssimes gràcies, que vagi tot molt bé, molt bona diada de Sant Jordi i escolta'm, ens tornem a escoltar dintre d'un mes aproximadament en aquesta mateixa secció, d'acord?
1: Molt bé, moltes gràcies, Jaume.
0: Una abraçada i bona diada.
1: Molt bona diada, bon sentit.
0: Adéu-siau, bon dia. I els nois i noies de l'Institut Ernest Lluch i Martí de Cunit també ens han cantat una miqueta el que seria la llegenda de Sant Jordi, el que a continuació escoltem.
2: Hola, els alumnes de l'Institut Ernest Lluch i Martí ja tornem a ser aquí, en col·laboració de Ràdio Cunit, amb un programa especial. Avui, 23 d'abril, celebrem Sant Jordi, el Dia Mundial del Llibre. I comencem el nostre programa amb la història d'aquesta diada festiva de Catalunya.
3: Sant Jordi era un militar romà nascut a Turquia al segle III, que va negar-se a portar a terme el que ordenava l'emperador, i per aquest motiu va ser decapitat. Molt aviat, van començar a aparèixer històries fantàstiques sobre ell.
4: La versió de la llegenda més popular a Catalunya explica que a Montblanc hi havia un drac terrible que es menjava a homes i dones. Per calmar-lo, s'escollia per sorteig una persona que era donada en sacrifici al monstre. Un dia, la sort va assenyalar la filla del rei. Aquesta hauria mort a mans del monstre si no hagués estat per l'aparició d'un ben cavaller que es va enfrontar al drac i el va matar. La tradició afegeix que de la sang del drac en va néixer un recer de flors vermelles. D'aquí que regali a la persona estimada una rosa durant la diada de Sant Jordi.
2: Després d'escoltar la història de Sant Jordi, us explicarem la celebració d'aquesta festa.
5: La diada de Sant Jordi és una jornada festiva i popular en la qual les parades de llibres, les roses i sobretot riuades de gent prenen els carrers de totes les localitats catalanes.
6: La celebració no pot ser més senzilla. El ritual consisteix a tot passejant, comprar una rosa, un llibre o ambdues coses per regalar a les persones estimades.
7: Aquest dia, la Generalitat de Catalunya fa l'entrega de la Creu de Sant Jordi a les persones i entitats que han destacat pel servei prestat al país.
2: Seguim el nostre programa amb un poema de Josep Piera. Esperem que us agradi.
8: L'amor no té paraules, té carícies, té gestos, té deliris de llemecs. Per això pot ser la poesia ve després.
2: Voleu saber el significat del color de les roses? Doncs escolteu atentament.
9: La rosa vermella és la de sempre i la preferida per regalar el dia de Sant Jordi. Simbolitza l'amor i la passió.
10: La rosa blanca està unida a l'amor. És símbol de pau, germanor, puresa i d'innocència.
11: La rosa rosa implica dolçor i, per tant, la persona que la regala és de fiar, el seu significat és d'admiració i simpatia.
12: La rosa groga és ideal per l'amistat i per regalar als adolescents.
13: La rosa taronja representa l'entusiasme i la passió.
14: La verda es vincula amb l'esperança, l'equilibri, el descans i la joventut.
15: La blava significa confiança, reserva, harmonia i afecte.
16: Finalment, la rosa coneguda com a l'arc de Sant Martí dona resposta a tots els sentiments que es vulguin transmetre.
2: A continuació, us recomanarem 5 llibres per regalar en aquesta diada.
3: Voleu llegir novel·les eròtiques? Doncs aquí tenim una part de la millor trilogia, 50 sombres de Grey, d'Erica Leonard James.
17: Us agraden les històries plenes d'amor? No ho dubteu i llegiu Perdona, pero quiero casarme contigo, de l'autor italià més famós, Federico Moccia.
18: Si el misteri va amb vosaltres, la elecció ha de ser Stephen King amb El resplandor.
19: Veritat que sempre heu sentit parlar de vampirs i homes llop? Doncs escolliu tota la saga del Crepúscul de Stephenie Meyer.
10: I si us agraden els còmics, trieu Els nens mutants de Sant Ildefons, de Mike Bonales. No parareu de riure.
2: Bé, doncs, fins aquí el nostre programa especial de Sant Jordi. Esperem que us hagi agradat i que tingueu un bon dia de Sant Jordi. Recordeu-vos de sintonitzar 107.0.
0: I abans de donar pas ja als boletins informatius de la una del migdia, marxem amb Pino D'Angio. Quina idea! Quina que quedava en pendent i que ens havia demanat el Jordi Ibáñez, a que també li donem un numeret, eh? Bueno, ja li hem donat un numeret, vaja. En discoteca con lo sguardo da serpente. Aprofitem per donar un numeret amb el 316 a Maya Alba, 317 a Carme Díaz, 318 a José Pierna, el 319 a Rocío Pierna, 320 a Albert Riba, 321 a Manuel Figueras, 322 a José Osuna, 323 a Núria Esteban, 324 a Encarna Navés, 325 a Eliseo Vives, 326 a Pagui Montalbán, 327 a Susana Cadavieco, 328 a Montse París, 329 a Llamedi amb el 330 Jessica Mendes. Yeah. Si dice così, no?

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Catalunya viu avui una nova diada de Sant Jordi, una de les celebracions més emblemàtiques del país, que omple un any més els principals carrers i places de viles i ciutats de llibres i roses. I és que més d'un dia de celebració representa també un termòmetre pel sector llibreter català. Concretament, la campanya de Sant Jordi concentra prop del 20% de totes les vendes anuals. L'any passat va ser un any de rècord i enguany els llibreters voldrien tornar a repetir si es pot superar aquells 2 milions de llibres venuts que van suposar 26 milions d'euros de facturació. I per saber com s'està vivint aquesta jornada aquest matí, avui a Sant Feliu de Llobregat, concretament anem ara fins a la plaça 8 de març d'aquest municipi on hi tenim a la nostra companya, la Conxi Estevet. Conxi, com estan en aquestes primeres hores de Sant Jordi? Bon dia.
2: Doncs hola, bon dia. Sant Feliu de Llobregat celebra Sant Jordi amb una proposta ben singular, la Cuina de les Roses. Aquesta iniciativa, nascuda l'any 2012, uneix gastronomia i cultura al voltant d'un dels símbols més estimats de la capital del Baix Llobregat, la Rosa. Gràcies a la perseverança de l'entitat Amics de les Roses i a la creativitat també del sector gastronòmic local, enguany aquí a Sant Feliu es poden degustar propostes tan originals com el còctel Foc Rosa, les magdalenes Flor de la Vila o els muntadets de formatge de cabra amb melmelada de pètals de rosa. Durant uns dies, al voltant de Sant Jordi, Sant Feliu de Llobregat es converteix, doncs, en un gran aparador gastronòmic on la rosa no només es regala, sinó que també es menja. Una manera diferent de viure a Sant Jordi, on la tradició també passa per la cuina.
1: Gràcies, Conxi. Bona diada.
2: Bona diada.
1: I la Generalitat de Catalunya impulsarà una prova pilot amb agents de Mossos d'Esquadra als centres educatius per fer tasques de prevenció i acompanyament actuant de paisà com a referents. El projecte es desplegarà en zones com ara l'Hospitalet, Vic, l'Alta Ribagorça, Val d'Aran i també Tàrrega i en centres del Prat i Sabadell. Educació justifica per la creixent complexitat als centres i assegura que segueix models ja implantats en altres països i comunitats. I pel que fa a la mobilitat, sembla que millora ja la situació a les carreteres, tot i així encara hi ha retencions importants que es concentren a la B20 en sentit nus de Llobregat, on hi ha fins a 6 quilòmetres de cues d'entrada a Barcelona. També a la ronda litoral, a la B10, en tots dos sentits de la marxa, la C58 direcció nus de Trinitat i també a l'AP7 en sentit nord entre Gelida i Castellví de Rosanes, on en aquest punt està afectat per obres. També a la C32 a l'altura de Sant Boi de Llobregat i finalment també continuen afectacions per obres a la C31 entre el Prat de Llobregat i Barcelona, amb carrils tallats en tots dos sentits de la marxa. I, de fet, la culminació de les obres d'instal·lació d'una passarel·la per a vianants provocarà el tancament de la C31 aquesta nit entre Castelldefels i Gap.

0: gran.
1: Jornada de portes obertes a l'Escola de Música de Cunit. El 6 de maig, vine a les portes obertes de música en família a la Llar d'Infants al Trenet a 6:15 de la tarda i sensibilització musical a 6:15 del vespre a l'Escola de Pompeu Fabra. El 7 de maig, portes obertes del taller d'instruments, programa bàsic i aprofundiment a 5:30 de la tarda a l'Escola Pompeu Fabra. Per infants, joves i adults. Tinguis l'edat que tinguis, aquesta és la teva escola. Música en família i sensibilització musical. Música viva, creativitat i conjunts musicals. Classes d'instruments de vent, corda, percussió i veu. Bandes musicals a les escoles de primària de Pompeu Fabra, Sol Cunit, Els Cossetans i a l'Institut Ernest Lluch i Martí de Cunit. Per inscripcions pel curs 26-27 del 4 al 17 de maig. Us hi esperem! Més informació a www.escolacontrapunt.cat. Secretaria@escolacontrapunt.cat i al 608-987-287, 608-987-287.
2: Les victòries del passat.
1: Portes obertes, Escola Música de Cunit. Us hi esperem.
2: Avui celebrem que estem bé.
1: Motor Show Extreme. Acció i emoció al límit. Compra les teves entrades. Recorda, del 23 d'abril al 10 de maig, dijous, divendres, dissabte i diumenge, a 6:45 de la tarda. Motor Show Extreme. Un acte que presentarà el locutor Tete Fané. No t'ho perdis. Motor Show Extreme. Acció i emoció al límit. 18 aniversario de la Casa Andalucía del Baix Penedès. Ven al Teatro a Joan Culet de Calafell, en el Paseo de la Unión sin número, el 25 de abril, a las 6 de la tarde. Compra de entradas al 617-392-600, 617-392-600. Donativo 5 euros. Con la actuación de Requiebros. Coro Rociero, Brisa y Solera y Javier Balada en su guitarra. Grupo de sevillanas Gracia Flamenca, dirigido por Ana Maí. Danza del Vientre a Lomas de Azahar, dirigido por Ana Maí. Y grupo de flamenco Arte y Embrujo, dirigido por Ana Maí. No te lo pierdas. 18 aniversario de la Casa Andalucía del Baix Penedès. Organiza la Casa Andalucía del Baix Penedès con el patrocinio del Hostal Restaurante La Diligencia y el apoyo de Radio Cunit. Peña Bética de Comarruga. Prueba nuestra carne mechada, gambas de Huelva, tapas, bocadillos fríos y calientes. Consulta nuestras ofertas. Peña Bética de Comarruga. Nos encontrarás en la calle Víctor Catalán, número 3, en Comarruga.

0: ayúdanos a crecer. Sintoniza Radio Cunit y corre la voz 107 de la FM, La Teva Radio.
1: Churrería Velo.
2: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la ràdio de Cunit. La Churrería
1: Velo.
2: I que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de fregidoria casolana. Churrería com?
1: Velo.
2: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar a la Conca de Barberà número 13. Churrería
1: Velo.
2: Vale, no t'ho perdis, no perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Xocolateria, xurreria i cafeteria...
1: Velo.
3: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
4: Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollo salás, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-6435-81, 877-643581 y también WhatsApp 614-965-631, 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes con hambre.
5: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977-26-83-76, 977-26-83-76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartraveses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: creo, capitán. No creo que murieran muchos. Bueno, claro, lo normal es que algunos murieran. Debió de ser triste ver a civiles avanzando con dificultad los últimos kilómetros. Pero no pude hacer nada. No pude hacer nada. Como mucho podría haber dicho, quedaos con vuestros judíos. No los necesito. Auschwitz estaba lleno hasta arriba.
1: Sí, es cierto. Tenemos órdenes de transporte desde Theresienstadt a Auschwitz firmadas por usted hasta el mismo final. Y de esos 50.000 de Hungría que marcharon a pie, usted sabía que les enviaba a la muerte incluso si sobrevivían a la marcha.
0: Yo le aseguro, capitán, que no tenía ni idea del sufrimiento.
1: En aquella época recibió un informe de un grupo de alemanes de alto rango. Uno de ellos era el general al mando de las Waffen-SS, Jüttner. Cuando nos enfrentamos a él al principio, Eichmann no se declaró culpable y después se enteró de que escribiríamos a Himmler diciéndole que había cancelado las órdenes de marcha.
0: Es totalmente cierto. Las órdenes de marcha fueron canceladas por mí.
1: Sin embargo, una semana después las marchas se reanudaron.
0: ¿De verdad? No recuerdo eso.
1: Jüttner continúa diciendo: Eichmann, por despecho a las nuevas órdenes de Himmler de suspender el asesinato de judíos, decretó de nuevo que todos los judíos y sus hijos mayores de 10 años debían ser deportados a Auschwitz y Dachau y a las cámaras de gas.
0: Eso es imposible. Yo jamás habría desobedecido órdenes.
1: Aquí están las órdenes de Himmler que usted desobedeció. Y aquí las órdenes de marcha firmadas por usted.
2: Doncs sí, amigues i amics. Aquesta és la pel·lícula fantasma d'aquesta setmana. La detenció i judici d'aquest criminal de guerra, un Obersturmbannführer, és a dir, tinent coronel de la SS, i responsable directe del patiment i assassinat de milers de deportats als macabres camps de concentració alemanys durant la Segona Guerra Mundial, és a dir, Adolf Eichmann. Cinèfils, he decidit una cosa poc habitual. Degut al dramatisme de la història d'aquesta pel·lícula, aquesta vegada no us deixo amb la banda sonora del film. Tan sols em resta acomiadar-me fins la propera setmana. Sayonara, baby.
3: Ven al Racó Dolç de Cunit. Aparte de bocadillos y torradas, también te ofrecemos nuestra especialidad en pan de pita.
4: Del pita, pita de...
3: También tenemos ofertas de plato combinado, más bebida, más postre y café, por tan solo 5,95 euros. Y nuestro menú express anticrisis al Racó Dolç de Cunit. Nos encontrarás en la calle Costa Dorada número 17. Ah, y por cada bebida, te llevas una tapita. Al Racó Dolç de Cunit. De pita.
5: Vols gaudir de l'atletisme i de l'esport i viure una experiència màgica? Doncs visita Dinàmica Vilanova.
6: A Dinàmica podràs practicar velocitat, llançaments, salts, resistència, relleus, màgia i moltes disciplines més.
5: A Dinàmica cultivem valors com l'esforç, el treball en equip, el respecte, la igualtat i la passió per l'esport.
6: Fins i tot, a Dinàmica oferim entrenaments per a nens i nenes nascuts a l'any 2019 i anys anteriors.
3: On pots trobar Dinàmica? Doncs a les pistes municipals d'atletisme Carme Seurany Esblai de la Ronda Ibèrica 58 de Vilanova i la Geltrú. Posa't en contacte amb nosaltres al telèfon 624 28 53 04 624 28 53 04. Gaudeix de l'esport a Dinàmica Club Atletisme Vilanova. El Rincón del Tapeo 2. Ven y disfruta en nuestro establecimiento situado en el número 177 de la Avenida Barcelona, local 7, en la carretera de Cunit. Prueba nuestras ofertas. Medio bocadillo frío más café por solo 3 euros. Y en especial, la butifarra blanca, única en la zona. ¡Qué buena! ¡Pruébala! Recuerda, el Rincón del Tapeo 2. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 177, local 7 de Cunit.
5: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
6: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
5: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
6: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
5: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
7: El Museu del Ferrocarril de Catalunya et proposa un viatge fascinant pel món del tren i un espai únic per a descobrir. El conjunt dels edificis de l'antic dipòsit de locomotores de vapor de Vilanova i la Geltrú i especialment la col·lecció de vehicles de vapor són d'un valor incalculable per la seva diversitat tecnològica i la seva història. El Museu del Ferrocarril compta amb més d'una vuitantena de vehicles, locomotores de vapor, elèctriques i dièsel, i també cotxes de viatgers, entre els quals destaca la composició completa del tren del centenari, rèplica del primer tren que va funcionar a l'estat espanyol el 1848 entre Barcelona i Mataró. Vine al Museu del Ferrocarril de Catalunya de Vilanova i la Geltrú. T'hi esperem!

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'hotel...

0: Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
0: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2.
3: Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-58-4320, 617-58-4320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp, al 617-58-4320, 617-58-4320. También puedes llamarnos al 977-40-5228, 977-40-5228. Peruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
4: Radio Cunit, al 107.0.

0: al 107.0.
1: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
2: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
1: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.

0: Ràdio Cunit. Notícies. Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, s'ofereix a través de la redacció de Cunit al dia als serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. On avui, dijous, dia 7 de maig de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix des dels controls tècnics i locució un servidor que us saluda, Jaume Asens. Aquest cap de setmana, 9 i 10 de maig, el pavelló municipal El Joncs es convertirà en un punt de trobada per als amants del ciclisme amb l'arribada de l'exposició itinerant Trophy Tour, una mostra especial en la qual s'exhibirà el trofeu commemoratiu del Tour de França 2026, de la qual Cunit és municipi de pas. La iniciativa ofereix al públic l'oportunitat de veure de prop una peça simbòlica d'un dels esdeveniments esportius més emblemàtics del món, en una proposta que apropa l'esperit del Tour als municipis participants d'aquesta gira promocional. L'exposició es podrà visitar en horari ampli durant tot el cap de setmana. El dissabte obrirà portes a les 11 del matí fins a les 9 del vespre, mentre que diumenge es podrà visitar de 9 del matí a 9 del vespre. La Trophy Tour forma part de les activitats de promoció prèvies a la celebració del Tour de França 2026, una cita que ja desperta una gran expectació entre seguidors i institucions esportives i que, recordem, passa per Cunit el diumenge 5 de juliol pel matí. A més, comença el procés de preinscripció a les llars d'infants municipals del Trenet i les Marietes. Demà divendres s'obre el termini per a presentar les sol·licituds de preinscripció a les llars d'infants municipals de Cunit, el Trenet i les Marietes per al curs escolar 2026-2027. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 22 de maig. Podeu consultar tota la informació relacionada amb el procés de preinscripció a la pàgina web de la llar d'infants del Trenet de Cunit, on també hi trobareu el calendari de preinscripció i matrícula. Per poder formalitzar la preinscripció, cal que l'infant tingui com a mínim 16 setmanes a l'inici del curs escolar. En aquest enllaç podreu també consultar l'oferta inicial de places a les llars d'infants municipals per al curs escolar 2026-2027, on a partir del dia 8 de maig, a la pàgina web de l'Ajuntament de Cunit, trobareu l'enllaç directe per formalitzar la preinscripció. I a partir d'aquesta setmana, l'Ajuntament de Cunit implementarà una modificació en el calendari del servei de recollida selectiva porta a porta amb l'objectiu de continuar millorant els índexs de reciclatge i adaptar el sistema a les necessitats reals detectades al municipi. La principal novetat és l'increment d'un dia de recollida de fracció orgànica i també d'envasos lleugers, dues de les fraccions que registren un major valor de generació a les llars que requereixen una freqüència més elevada per facilitar-ne una correcta separació i evitar acumulacions. El canvi és el dijous, en comptes de paper i cartró, el qual recollirà orgànica i envasos. Per fer possible aquesta millora, els dijous que fins ara estaven destinats a la recollida de cartró, aquesta fracció quedarà substituïda per la recollida orgànica i envasos, reforçant així el servei en aquelles fraccions que tenen més incidència en el dia a dia de la ciutadania. A més freqüència de pas, en matèria orgànica i envasos, es pretén doncs millorar la qualitat de la separació, reduint impropis i incrementant el percentatge global de reciclatge. Una aposta per un reciclatge més eficaç. El regidor de Regidoria de Medi Ambient i Serveis Públics, José Manuel Cavada, destaca que amb el porta a porta hem composat a Cunit al capdavant del reciclatge a Catalunya, sent un exemple per a altres municipis de les mateixes característiques, una fita assolida entre tots i totes. La recollida porta a porta s'ha consolidat a Cunit com una eina clau per avançar cap a una gestió més responsable dels residus. Aquesta actualització del calendari vol donar resposta a les necessitats actuals del municipi i facilitar que els veïns i veïnes puguin reciclar amb més comoditat i eficàcia. Amb aquesta mesura, Cunit continua fent passos ferms cap a un municipi més net, sostenible i compromès amb el medi ambient. I el Centre eFactory de Cunit ha programat una formació sota el títol Com protegir la informació i els dispositius al teu negoci. Adreçada a petites i mitjanes empreses i professionals autònoms, la sessió té com a objectiu oferir eines pràctiques per reforçar la seguretat digital dels negocis i prevenir possibles riscos amb la finalitat d'evitar atacs digitals i protegir la informació empresarial. El curs anirà a càrrec d'Antonio Herrera, consultor en ciberseguretat, i se celebrarà el dilluns 18 de maig de 12 del migdia a dues a les instal·lacions d'eFactory. Les inscripcions es poden fer a través del formulari forms.gle. Per a més informació es pot contactar amb el centre en horari d'atenció de dilluns a divendres de 10 de matí a 2 de migdia i mitjançant l'adreça Avinguda Tarragona 149-151 de Cunit, el telèfon 977-67-40-80, extensió 316 i el correu electrònic ifactory@cunit.cat. Aquesta iniciativa s'emmarca en les accions de suport al teixit empresarial local per millorar la seva protecció davant les amenaces digitals. I l'Ajuntament de Cunit ha formalitzat el nomenament d'un nou caporal de la policia local de Cunit amb la presència de l'alcalde Jaume Cassanyes, que li ha imposat personalment els galons de la nova responsabilitat juntament amb el regidor de Seguretat Ciutadana, Xavier Lorenzo. L'alcalde i el regidor han felicitat el nou caporal per aquest nou pas en la seva trajectòria professional, tot destacant el seu compromís, dedicació i vocació de servei dins del cos policial. Aquest nomenament s'emmarca en la línia de treball impulsada pel govern municipal per continuar enfortint l'escala de comandaments de la policia local amb l'objectiu de consolidar una estructura interna més sòlida i eficaç que permeti millorar la coordinació dels serveis, optimitzant els recursos i oferir una resposta més àgil a les necessitats de seguretat i convivència del municipi, tal com indica el regidor de Seguretat Ciutadana, Xavier Lorenzo. I el proper dissabte, dia 9 de maig, torna la segona edició de la Festa Juvenil Candilan adreçada als adolescents i joves de primer d'ESO als 17 anys. La jornada contempla activitats diverses, totes ubicades dins del recinte de l'Institut Ernest Lluch i Martí de Cunit. Durant la franja de tarda hi haurà carpes amb diferents propostes de tallers, màquina de crispetes i cotó de sucre i un espai de videojocs amb consoles PlayStation 5, Nintendo Switch, ulleres 3D de realitat virtual i tornejos dinamitzats. I per la nit no et perdis la Festa Disco Neo amb música DJ, maquillatge neó i glitter i plataforma 360 graus per crear vídeos i immortalitzar el moment. La jornada començarà a les 5 de la tarda i finalitzarà a 11:45 de la nit. A la franja del vespre, de 8 a 9, el recinte es mantindrà obert per aquells joves que ho desitgin puguin portar-se el seu sopar a la zona que ja està habilitada amb taules de pícnic. Aquesta activitat va ser una de les propostes que van organitzar l'any passat el grup de joves d'Assemblea Joves Cunit, tots d'estudiants d'ESO, en col·laboració amb la Regidoria de Joventut. Degut a la bona acollida i participació, enguany el grup ha volgut tornar a oferir l'activitat Candilan amb l'objectiu que pugui ser una festa juvenil que se celebri anualment. I el passat mes de febrer es va constituir el Consell de Persones Grans de Cunit, un espai de participació ciutadana que té com a objectiu recollir i treballar les propostes de les persones grans del municipi per millorar el seu benestar i la seva qualitat de vida. El Consell està format per veïns i veïnes de Cunit majors de 60 anys, usuaris i usuàries del Casal de la Gent Gran, representants de les residències de Cunit i entitats de gent gran o que desenvolupin activitats per a la gent gran. A la primera convocatòria no es van cobrir totes les places previstes. Per aquest motiu, i amb la voluntat de garantir una participació àmplia i representativa sobre un nou procés de selecció de membres. Les entitats i persones interessades a participar en el Consell Municipal de la Gent Gran poden sol·licitar-ho del 29 d'abril al 8 de maig per seu electrònica de l'Ajuntament de Cunit i presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, només en cas de persones físiques a títol personal. També ahir, dimecres, dia 6 de maig, es va celebrar al Casal de la Gent Gran una sessió informativa al qual es van resoldre dubtes i ajudant a fer sol·licituds a les persones noves que volien entrar. Per més informació, doncs, també poden adreçar-se a la tècnica de la Gent Gran, a Maia Alba, al telèfon 977-67-49-15, 977-67-49-15 o al correu electrònic gentgran@cunit.cat. Podeu consultar el reglament del Consell, doncs també a la web de l'Ajuntament. També podeu descarregar el model de sol·licitud per entitats i el model de sol·licitud per a persones físiques. I l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit, la FEC, Cunit Vila Comercial, ja té les bases de la campanya del Dia de la Mare 2026. Són unes targetes que s'han d'entregar als clients per les seves compres, perquè compraran amb el seu nom i cognom i el seu número de telèfon. Les targetes s'entregaran a la Joieria Castillo, situada al carrer Francesc Macià, número 31 de Cunit. Totes les targetes omplenades hauran de portar el segell del comerç o, en el seu defecte, el nom del comerç a bolígraf i es té que dipositar, doncs, a la Joieria Castillo degudament emplenades. Si no hi ha segell, no entren al sorteig. Els clients no poden omplenar més de 10 targetes per comerç. La campanya, doncs, ha finalitzat i el qual el premi final consisteix en 3 talonaris per valor de 1.000 euros, un de 200 euros, un altre de 300 i un altre de 500. Aquests talonaris porten vals descompte de 10 i 20 euros perquè els clients puguin gastar aquests vals en els comerços adherits a l'associació. Els vals que ho portin s'hauran de fer efectius a la Joieria Castillo. El 7 de maig, avui, doncs, a les 9 de la nit, es realitzarà el sorteig de les targetes omplenades en el programa 100% Romàntics de la locutora Nadia Alfarji a Ràdio Cunit. Una vegada comenci el programa, es durà a terme el sorteig de la següent manera. Un comerç convidat marrejarà doncs totes les targetes i en traurà 3. Es trucarà als agraciats en aquest mateix moment i s'agafarà el telèfon, se'ls explicarà i es quedarà doncs amb ells per realitzar l'entrega. Si després de 2 trucades no agafen el telèfon, s'agafarà una altra targeta. En el cas que la clienta agafi el telèfon i vulgui el premi, es trucarà al comerç en el qual s'omplirà el rasca i es posarà en antena perquè feliciti els seus clients anomenant el comerç. Recordeu, doncs, que pot tocar a qualsevol de vosaltres, que estigueu atents a la nostra sintonia. Recordeu el sorteig avui a partir de les 9 de la nit en el programa 100% Romàntics de Ràdio Cunit, una iniciativa que realitza la FEC, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit, Cunit Vila Comercial, amb Ràdio Cunit i amb el suport de l'Ajuntament de Cunit. I després de l'elevada demanda registrada en les darreres setmanes per tramitar el DNI i el passaport de Cunit, la Policia Nacional ha anunciat una nova jornada d'atenció al municipi. L'equip es desplaçarà de nou a la plaça de la Vila el 12 de maig en horari de 2:15 del matí a 1:15 del migdia per facilitar aquests tràmits a la ciutadania. Com en ocasions anteriors, el servei es farà amb cita prèvia i s'atendrà les 34 places disponibles que posa a disposició la Policia Nacional. Per sol·licitar cita, les persones interessades han d'enviar un missatge de WhatsApp al 629 24 0039, el canal oficial de l'Ajuntament de Cunit habilitat per aquest procediment. L'Ajuntament recorda que no s'atendran trucades telefòniques i que les cites només es gestionen a través dels missatges de WhatsApp. Amb aquesta nova data, es pretén donar resposta a la gran quantitat de sol·licituds que han arribat al municipi i facilitar que els veïns i veïnes puguin obtenir o renovar els seus documents d'identitat sense desplaçar-se fora de Cunit. I l'Escola de Música de Cunit obre el període de preinscripcions per al curs vinent, organitzant diverses jornades de portes obertes i reunions informatives adreçades a famílies, infants, joves i adults interessades en la formació musical. L'escola ofereix una proposta educativa àmplia i adaptada a totes les edats amb activitats com música en família de 0 a 2 anys, sensibilització musical de 13 a 15, música viva, creativitat, conjunts musicals i classes d'instruments de vent, corda, percussió i veu. També impulsa el projecte de bandes musicals extraescolars als centres educatius del municipi i a l'institut. Les jornades de portes obertes i reunions informatives van tenir lloc en el dia d'ahir i també en el dia d'avui. El passat dimecres es va dur a terme la sessió de música en família adreçada a infants nascuts entre el 2024 i el 2026 a la llar d'infants El Trenet, del qual també es va realitzar una sessió de sensibilització musical per a infants nascuts entre el 2021 i el 2023 a l'Escola Pompeu Fabra. Avui, per això, tindrà lloc el taller d'instruments, programa bàsic i aprofundiment adreçat a infants, joves i adults nascuts fins al 2020. L'activitat es farà a 5:45 de la tarda a l'Escola Pompeu Fabra. El període de preinscripció estarà obert del 4 al 17 de maig i les inscripcions es realitzaran directament amb l'Escola de Música de Cunit. La regidora d'Educació, Yolanda Sánchez, destaca la importància de l'oferta formativa de l'Escola de Música com a espai de descoberta, creativitat i desenvolupament personal per infants i joves i adults del municipi, així com el valor dels projectes musicals als centres educatius. Per més informació es pot consultar al web www.escolacontra.cat o contactar amb la secretaria a secretaria@escolacontra.cat o bé al 608-987-287, 608-987-287. L'Escola de Música de Cunit convida tota la ciutadania a participar en les jornades informatives i a conèixer de prop la seva oferta formativa. I la regidoria de Turisme i Patrimoni de l'Ajuntament de Cunit ha tornat a organitzar una de les cites més esperades de la primavera, la quarta edició de Cunit amb denominació d'origen, al qual estava prevista fusionar enogastronomia i música a la plaça de turisme davant del mar aquest dissabte. Els assistents podrien tastar vins de diversos cellers del territori i acompanyar-los amb platets dolços i salats elaborats per la pastisseria Casas i l'hotel-restaurant Àdia, on a partir de les 7 del vespre tenia prevista l'actuació en directe de les gamberres, que portarien el seu estil fresc i festiu, i tot seguit la sessió de Sound DJs Kilòmetre Zero amb Josian Go DJ, Juri Riba i DJ Jaumix en un homenatge especial a Valentino per tancar la jornada amb el millor ambient, el qual s'ha quedat suspès a causes de les previsions meteorològiques i queda posposat aquest acte per a de cara al mes de setembre. I la ruta del Xató tanca la temporada a Cunit amb una cloenda marcada pel territori i el factor humà. Gessamí Caramés diu que més enllà del plat el que defineix la ruta és la gent que fa possible amb passió, coneixement i respecte per la tradició. Segons Eix Diari, la Ruta del Xató ha celebrat aquest passat dimarts l'acte de cloenda de la temporada a Cunit, en una jornada que va reunir autoritats, restauradors i representants del sector turístic i gastronòmic, on l'esdeveniment ha posat punt i final a una edició marcada per l'alta participació i la consolidació del projecte com una de les iniciatives gastronòmiques de referència al territori. L'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, ha donat la benvinguda institucional destacant el paper de la gastronomia com a motor cultural i turístic, així com la importància d'acollir la cloenda en un municipi implicat activament en la ruta. El president de la Ruta del Xató, Jordi Gasol, ha fet balanç de la temporada subratllant la implicació dels municipis participants, restauradors i cellers, així com l'impacte positiu assolit en els àmbits gastronòmics, turístics i mediàtics. Gasol ha remarcat especialment el valor del treball conjunt entre els diferents agents implicats, destacant la continuïtat i solidesa d'un projecte que es reforça any rere any. Un dels moments centrals de l'acte ha estat la intervenció de l'ambaixadora de la Ruta del Xató, Jessamí Caramés, que ha ofert doncs, una visió personal i experimental del seu recorregut pels municipis participants. Caramés ha posat en valor la riquesa gastronòmica del territori i sobretot el paper de les persones que hi ha al darrere del xató. Més enllà del plat, el que defineix la ruta és la gent que la fa possible amb passió, coneixement i respecte per la tradició, ha afirmat. L'ambaixadora també ha destacat la capacitat del xató per explicar el territori com una expressió de cultura i identitat compartida, així com la diversitat d'interpretacions del plat als diferents municipis que, segons ha assenyalat, enriqueix la ruta sense perdre en l'essència. Durant la seva intervenció, ha posat èmfasi en la component humà del projecte després d'haver conegut a prop els restauradors i productors fortament doncs, vinculats al territori i al producte local. Com a reconeixement a la seva tasca, que a més ha rebut un morter, símbol tradicional de l'elaboració del xató. La cloenda ha finalitzat amb una degustació gastronòmica i un espai de networking entre professionals del sector en un ambient distès que ha servit per reforçar vincles i compartir experiències. La temporada 2025-2026 es tanca amb resultats positius i amb la voluntat de continuar impulsant la Ruta del Xató com una iniciativa que combina gastronomia, turisme i identitat territorial. El projecte reafirma així el seu paper com a plataforma de promoció del producte local i de posada en valor del patrimoni culinari del Gran Penedès. La Ruta del Xató és una iniciativa turística i gastronòmica que agrupa municipis de comarques com l'Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf amb l'objectiu de promocionar el territori a través del seu plat més emblemàtic, el xató, estretament vinculada als vins de la denominació d'origen penedès. La Ruta ofereix cada any més de 200 propostes que combinen gastronomia, cultura, natura i enoturisme. El projecte compta amb la implicació de diversos ajuntaments i gremis d'hostaleria del territori, entre els quals els de Sitges, Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès, el Vendrell, Calafell, Cubelles, Sant Pere de Ribes, o la Bisbal del Penedès, com també Cunit, consolidant-se com un projecte col·lectiu de referència al país. I la Federació Empresarial del Gran Penedès i Acció Preventiva, consultora especialitzada en prevenció de riscos laborals, ha formalitzat la signatura d'un conveni de col·laboració que estableix un marc estable de treball conjunt per desenvolupar accions adreçades a les empreses del territori. El conveni ha estat signat per la presidenta de la Federació Empresarial del Gran Penedès, Neus Lloberes, i el gerent d'Acció Preventiva, Xavier Pladevall, i s'emmarquen a la voluntat compartida d'impulsar la seguretat i la salut laboral com un element clau en la gestió empresarial, posant l'accent en una prevenció aplicada, integrada i alineada amb la realitat de les empreses del Gran Penedès. Mitjançant aquest acord, amb dues entitats se treballaran conjuntament en el desenvolupament de projectes de sensibilització, formació i divulgació amb clara vocació pedagògica orientats a ajudar les empreses a incorporar la prevenció de riscos laborals com a part de la seva activitat quotidiana i de la seva cultura organitzativa. L'objectiu és avançar cap a entorns de treball més segurs, més saludables i alhora més competitius. El nou conveni ja ha tingut una primera concreció amb la celebració d'aquesta mateixa setmana de la jornada sobre la campanya d'inspecció de treball en prevenció de riscos laborals 2026, que va tenir lloc a les instal·lacions de la Federació Empresarial de Gran Penedès, que va assolir l'aforament complet. La sessió va posar de manifest el canvi d'enfocament de la inspecció de treball, que cada vegada presta més atenció a la integració real de la prevenció en l'activitat de l'empresa, a la implicació efectiva de la direcció i als sistemes de treball aplicats en el dia a dia. La bona acollida d'aquesta primera acció confirma l'interès de les empreses del territori per disposar d'espais d'anàlisi i orientació pràctica que els permetin anticipar-se als nous escenaris i reforçar els seus sistemes interns de prevenció. En aquest context, el conveni entre la Federació Empresarial del Gran Penedès i Acció Preventiva esdevé una eina de suport al teixit empresarial del Gran Penedès, contribuint a millorar la seguretat i la salut laboral com a factor clau de la sostenibilitat i competitivitat. Sens dubte, aquest acord suposarà un pas endavant en la col·laboració entre ambdues entitats i reportarà beneficis directes a les empreses del territori, ajudant-les a avançar cap a organitzacions més preparades, responsables i alineades amb les exigències actuals de l'entorn laboral. I el govern destina 21 milions i mig d'euros per millorar el servei d'autobusos interurbans en 12 milions d'euros i mig al Penedès i a l'entorn de Barcelona. Penedès ha remarcat que el servei ha experimentat un augment sostingut de la demanda amb 20 milions de viatges addicionals des del 2019. I Antoni Gaia és el nou president del Gremi d'Instal·ladors del Baix Penedès, el qual ha estat nomenat nou president d'aquest gremi a l'última Assemblea General de l'entitat, prenent el relleu d'Enric Llorenç, que ja ha estat al capdavant del gremi en els últims 15 anys. Amb una trajectòria empresarial lligada al grup Gaia, el nou president ha subratllat la voluntat de mantenir l'esperit del servei associat mentre s'afronten reptes ineludibles com la manca de relleu generacional i la implementació de noves tecnologies sostenibles en les llars i empreses del Baix Penedès. Per la seva banda, el president sortint, Enric Llorenç, ha afirmat que ha estat un honor representar el col·lectiu durant els últims lustres, afegint que marxa amb la tranquil·litat de que el gremi queda en les millors mans possibles. El Gremi d'Instal·ladors del Baix Penedès és l'entitat que agrupa i representa les empreses d'instal·lacions com electricitat, aigua, gas, climatització, telecomunicacions i energies renovables, energies verdes de la comarca. La seva missió principal és el suport tècnic, la formació contínua i la interlocució amb l'administració, juntament amb el compromís amb la descarbonització del Baix Penedès. I Diputació i Baix Penedès planificaran inversions per un ajust científic a necessitats reals. El Baix Penedès és la que més creix a Catalunya i la previsió és que sigui fent-ho en els pròxims anys. Aquesta pressió exigeix dimensionar equipaments i serveis que fins ara no cobrien les necessitats. La Diputació és una de les administracions amb capacitats d'inversió a la zona, a la comarca, al qual destina 13 milions d'euros, i l'objectiu d'aquesta comissió bilateral és que les inversions s'ajustin a les necessitats de cada moment. A més, també tenim el projecte de recuperació de varietats agrícoles tradicionals que s'estén al Baix Penedès. La iniciativa pren el relleu del treball impulsat l'any passat amb la creació de l'Associació de Varietats Agrícoles Tradicionals de l'Alt Penedès, i és que aquest projecte de prospecció i recuperació de varietats agrícoles tradicionals del Penedès inicia una nova fase i es trasllada a la nostra comarca amb l'objectiu de localitzar, preservar i reintroduir cultius històrics del territori. Les tasques de camp es centraran en els municipis de l'Arboç, Banyeres del Penedès, Bellvei, Calafell, Cunit, Llorenç del Penedès, Sant Jaume dels Domenys, Santa Oliva i el Vendrell. A les properes setmanes s'iniciaran entrevistes amb persones grans del territori per recuperar informació sobre varietats tradicionals, així com la recollida de llavors, esqueixos i bulbs que es conservaran en bancs de llavors amb l'objectiu de preservar el patrimoni genètic local. Les persones interessades a participar en la iniciativa o aportar informació poden doncs contactar amb el projecte a través del telèfon 618-683-136-618-683-136 o del correu electrònic joelcr.eixarcolan@gmail.com. I el Garraf i Penedès sumen 23 platges amb bandera blava 2026 i consoliden el seu lideratge en la qualitat del litoral. El Penedès torna a situar-se com una de les zones amb més platges guardonades en municipis com Sitges, Vilanova de Geltrú, Cubelles, Cunit, Calafell i el Vendrell. Aquest conjunt confirma la qualitat i estabilitat del litoral penedesenc com a destinació turística i espai de bany de proximitat. A més, els centres d'atenció primària del Penedès proven un nou mètode per prevenir les amputacions en diabètics. L'Institut Català de la Salut, impulsor d'aquest projecte, ha recordat que gran part de les persones amb diabetis desenvolupades amb problemes circulatoris que sovint passen desapercebuts fins a fases avançades, quan ja hi ha un risc d'alt d'úlceres i amputacions, el Ministeri de Sanitat ha finançat part del projecte que l'ICS confia que serà exportable a altres regions sanitàries. I també tenim el Cunit Tour 2026, gran festa ciclista, el dissabte 16 de maig a les 11 del matí a la Biblioteca de Cunit, amb l'assistència de directius, periodistes, excorredors professionals i aficionats. Exposició de mallots, bicicletes i rècords del Tour 76-77. Projecció de vídeos del Tour 1959 i 1973. Un acte que organitza l'Ajuntament de Cunit amb el grup d'estudis cunitencs del Macio de Cunito. A més, avui a la Biblioteca Municipal Marta Mata us ofereix l'Hora del Conte a càrrec de la companyia Patagua. Els pirates han desembarcat a l'illa i, com sempre, estan buscant tresors amagats entre la sorra. Però què passaria si aquesta vegada el tresor no fos ple de monedes d'or ni joies? Què passaria si aquesta vegada el cofre estigués ple de contes i llegendes? Doncs bé, passa que és una activitat adreçada a infants a partir de 3 anys, al que cal inscripció prèvia només a través del correu electrònic biblioteca@cunit.cat. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. també tenim un taller creatiu per elaborar polseres i turmelleres per lluir-les aquest estiu a l'Espai Jove. Activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Per més informació i reserves de plaça podeu trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 9:15 de la vespre. A més, apunta't al torneig de futbolí que realitzarà l'Espai Jove aquest divendres a 6:45 de la tarda. Una activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. I també tenim el Club de Robòtica. Programem un videojoc que tindrà lloc el proper dimarts a la Biblioteca Municipal Marta Mata a 6:45 de la tarda a càrrec de Fun Lab. En aquesta sessió, els participants faran la creació d'un joc tipus Geomelit Dash amb Scratch, amb activitat adreçada a infants entre 8 i 12 anys. Cal inscripció prèvia només a través del correu electrònic biblioteca@cunit.cat. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram a Biblioteca de Cunit. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès, el qual també ens recorda que aquest passat dimarts va tenir lloc el programa Baix Penedès al dia que realitza Ràdio Cunit tots els dimarts a partir de 9:45 del matí, el qual doncs vam conversar amb Núria González, gerent del Consell Comarcal del Baix Penedès. Durant l'entrevista es va parlar de temes d'actualitat que afecten directament a la ciutadania, com la gestió dels certificats de vulnerabilitat en el marc del procés de regularització, l'ampliació del termini per sol·licitar els ajuts del lloguer i la jornada del pròxim 15 de maig sobre l'eclipsi solar total 2026, una oportunitat estratègica per al territori. Una conversa clara i útil per entendre millor aquests serveis i projectes. Podeu escoltar doncs l'entrevista sencera en el nostre apartat de ràdio La Carta, en el nostre podcast, a les 3w.radiocunit.cat, en el programa Baix Penedès al dia, un programa que realitza Ràdio Cunit en complicitat amb les 5 emissores restants de la nostra comarca i també amb el Consell Comarcal del Baix Penedès. I marxem al 3 de 8, ens centrem en el món del vi al cava, on Pere Llompart reclama al Parlament recolzament institucional per Corpinat. El president de la marca col·lectiva explica els objectius i l'activitat del projecte. També tenim reconeixement internacional per a Josep Maria Albet i Carlos Esteve, millor viticultor i llegenda del sector, respectivament, a la Catalunya Special Report 2026. I no tenim temps per més, ara és el moment de conèixer la informació meteorològica que, com sempre, ens arriba de la mà del nostre tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Cunit, del nostre company, en Josep Miró, amb el temps. Endavant!
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta canviant, tot i que ha començat amb domini del sol i fins i tot amb cel força clar fins ara. Tot i així, esperem que es vagin formant núvols baixos durant el matí i que creixin nuvolades al migdia i fins a primera hora de la tarda. Fins i tot no descartem que es pugui escapar alguna gota, algun petit ruixadet entre mig matí i migdia, però marxaria ràpidament i a la tarda s'obririen clarianes amb estones de sol i intervals de núvols. La temperatura recularà una mica i es mourà entre els 12 o 13 que hem tingut de mínima, mentre que la màxima estarà al voltant dels 19, amb una humitat alta. Ben feble de gregal fins a mig matí i de xaloc la resta del dia, fent que la mar hi domini el marejol. Per demà divendres esperem un temps variable, sense pluges, dominat pel sol, amb intervals de núvols més abundants al centre del dia i més escassos fins a mig matí i a partir de mitja tarda, amb una temperatura que no variarà gaire i es mourà entre els 12 o 13 de mínima i al voltant dels 19 de màxima, amb una humitat alta. Ben feble enterral fins a mig matí i deixa loc la resta del dia, fent que la mar hi hagi marejol en tot el dia. Dissabte esperem un canvi de temps que ens portaria sol i núvols al matí, però pluges generals i abundants a la tarda.

als anys 90 era el rei del putrum putrum i era conegut com el mestre del house, the teacher of house. Torna Jordi Casas.

0: 40s. Jordi Casas House. Jordi Casas House. L'esperit d'Ibiza.
1: D'Ibiza. D'Ibiza.
0: Jordi Casas House.
2: Doncs sí, nois i noies, esperit d'Ibiza, el house que va néixer a Chicago als anys 80 i, com és habitual, música house per les vostres orelles. Molt bé, molt aviat, The Best of 2025 by Jordi Casas. Serà el segon recull de Jordi Casas House. Mira per on sonant Big Land, Caco Martinet i un servidor Jordi Casas, i molt aviat us presentarem un tema que us encantarà. De moment, estigueu fent el que estigueu fent, us saludem a través de el món de la línia online, o bé des del Ripollès, o bé des de la Selva, o bé des de Girona, capital i el Gironès, o bé des de Manlleu i l'Osona, o des del Baix Llobregat, el Vallès, el Maresme, Barcelona i la seva àrea metropolitana. També saludem a la gent del Bages i la Noia, Lleida, Andorra, Formentera, Ibiza, Ses Illes, Sitges, Garraf i també a Cunit i el que és la Costa Daurada a Tarragona. Això és

0: Home, sempre contem amb la presència d'un noi que és productor, és DJ i fa molts anys que belluga dins el món de la música. A més, és propietari d'un segell musical, òbviament no de correus, sinó musical, que es diu On Work Records. Donem la benvinguda a Caco Martínez.
1: Let's gonna be serious about house music. Please welcome Caco Martínez.
2: Hola, nois i noies de Jordi Casas House. A finals de l'any passat llançàvem el Best of 2024 i com a capçalera de l'àlbum el remix Move Your Body Mix que vaig fer del track Paris la Nuit d'uns dels nostres grans productors, Jörn Lindberg. Avui ho recordem amb gran satisfacció per haver estat un track que es va posicionar de manera notable als millors charts internacionals de House Music.

0: is the selected track of this week by Taco Martinez.
1: Com cada setmana celebrem de nou un altre track que descarrega. Bon rotllo, bona vibra i excel·lent qualitat. Fet a casa nostra.
2: Fet a casa nostra, Born Limber, Taco Martinez, París, la nuit que tenia un sampler

0: millor que nosaltres i us conserveu
1: molt millor que nosaltres.
0: Molt bé, ella és Robbie Ness, que a començaments dels 90 va crear allò tan bestial que es deia directament Show Me Love, acompanyada de MDFC per una cançó

Suposo que per algun i alguna de vosaltres, aquí a Jordi Casas House, us han arribat uns records de mitjans dels 90 amb Tori Amos, Professional Widow, remix d'Armand Van Helden, que havíeu ballat en aquests locals de Barcelona, Tarragona, Ibiza, Andorra, etc, etc. Molt bé, doncs, atenció, eren Hard Copy, Block and Crown amb What's That Baseline. Un tema que ara mateix dona pas a uns retalls dels anys 70 amb Low... No, Low Step Up vindrà més tard. Sempre anem una miqueta avançats en els temps i fins i tot

Chuck Roberts, que era el que va posar la veu al house. I am the creator, and this is house music. Un Chuck Roberts que malauradament ens va deixar fa algun temps. Molt bé, i d'aquí a Crazy Beats, a House of Prayers, amb això que es diu Let's Play House 2025.

Hi ha gent que m'ha preguntat, Jordi, qui és aquest noi de Jordi Casas House? Amb aquesta veu tan potent. Es diu Ivan Cánovas, és un noi de Tarragona que dobla pel·lícules i és la veu d'actors que veieu a vegades per la televisió o Netflix. Ivan Cánovas. Molt bé, senyores i senyors, era Monkey Kaido, Big Time Charlie, On the Run, 2025, donant pas ara mateix a la darrera producció des de Hongria.

Jordi Casas, Instagram. Jordi Casas, yeah.

0: Oi, això és el final ja era directament una bonica cançó que us he presentat amb Earth and Days des d'Hongria. I ara Keep On, donem pas ara mateix a un refregit d'aquell clàssic dels 90 d'ATV que es deia 9 PM Till I Come. Una mica de música voladora, el Caco Martínez, que ens diu adeu-siau.
1: Sí, sí, sí, això és bo, això és bo.
0: I a res, nosaltres hi tornem a la propera edició de Jordi Casas House. Recordeu que molt aviat hi haurà el The Best of 2025, un recopilatori amb el millor Don't War Records i la darrera cançó que hem fet amb Caco Martínez i un servidor. Molt aviat! 9 PM Till I Come.
2: Till I Come.
0: Fins aquí Jordi Casas House. Apa, siau!
2: Till I Come.

0: Si surts de festa, beu amb precaució. No voldràs pas que et facin comprovar la teva capacitat pulmonar.
1: Jordi Casascaus.
0: Jordi Casascaus.

0: nenas y sobre todo. Cumpleaños. Cumpleaños. Amb Caral Pedemonte.
1: El que ha creat la seva primera entitat sardanista. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a coble. El que ha creat la seva primera entitat sardanista es presenta aquest diumenge i té un planter de 30 dansaires. Aquest és el programa 486 i tenim més titulars. Enric Ortí al·lega el tempus fugit pels 50 anys de la Juvenívola de Sabadell amb una nova sardana. I l'obra del Ballet Popular cessa la seva activitat com a entitat després de 76 anys de trajectòria. Es crea Som Arxiu, un catàleg en línia que recull prop de 35.000 obres per a coble amb informació detallada sobre compositors i partitures. I Joan Molina estrena 50 anys a Mas Bonans, dedicada al 50è aniversari de l'Aplec. Ho escoltarem tot plegat, però comencem ara un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a coble.
0: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.
1: El que passarà aquest cap de setmana al món immens de la sardana i la copla passa per Alcanà, i així us ho expliquem.
0: Notícies. Societat.
1: Alcanà crea la seva primera entitat sardanista. La promotora és Carme Prunyanosa, qui havia estat durant molts anys presidenta de l'agrupació sardanista del Masnou. Fa un any que treballa per crear l'entitat i des de fa un any i mig que Prunyanosa fa cursets de sardanes. L'associació sardanista d'Alcanà es presenta aquest diumenge 10 de maig amb una ballada al matí a la plaça de l'Ajuntament amb la copla Ciutat de Cornellà. Entre les 9 sardanes de la ballada s'interpretarà Alcanà de Francesc Marrós. El regidor de Cultura, Xavier Barrera, valora molt positivament la introducció de les sardanes al Canà, aquesta població de les Terres de l'Ebre, i espera que continuï promovent la dansa al sud del país. Des de fa un temps, cada diumenge hi ha sardanes amb disc, però la nova entitat ha aconseguit portar una copla per fer una ballada de sardanes a la Festa Major d'agost i una altra en una altra ocasió durant l'any. El president de la nova entitat és el canareu Isidre Balada, que ha estat monitor de sardanes molts anys a la població. Tot plegat ha nascut gràcies als cursets de sardanes que vehicula Som Sardana i actualment hi ha un total de 30 persones aprenent sardanes als cursets que porta Carme Prunyanosa. L'entitat entoma amb moltes ganes aquesta nova etapa. Escoltem Alcanà, de Francesc Marrós, una sardana de 1975.
0: Cuplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla.

0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: Això era El Canà, de Francesc Marros.
0: Coplejant, les estrenes.
1: La Copla Juvenívola de Sabadell ha celebrat 50 anys aquest diumenge al matí amb una ballada a la plaça Doctor Robert de Sabadell. A la plantilla actual s'hi van sumar antics instrumentistes de la formació. Podeu veure imatges a les nostres xarxes socials, entre ells el tenorista Enric Cortí, que va escriure una sardana per a l'ocasió titulada Tempus Fugit, al·legant el temps que fuig i que podem escoltar ara mateix al podcast. Urti explicava, quan va presentar aquesta sardana dissabte, que era necessari fer una sardana per la copla i ho va fer justament en aquesta ballada de nou sardanes on es van programar autors que han format part de la copla, com Xavier Ventós, Oriol Uller, també Joan Lluís Moraleda, Ferran Carballido, Bernat Castillejo, Marcel Artiaga o Joan Jordi Beumala, o també el clàssic Josep Pau Faril. De fet, van acabar la ballada tots tocant aquest aplec de Sabadell. És un himne dels sabadellencs. Salvador Saumoi, representant històric de la Copla, que va ser impulsor, de fet, de la formació, ara fa 50 anys, també va ser present a l'acte. Escoltem el trompeta de la formació, Jaume Prat, en declaracions a Ràdio Sabadell.
2: Avui hem estrenat una sardana que ens ha fet molta il·lusió, perquè és de l'Enric Urtí, que és un dels fundadors d'ara fa 50 anys de la Juvenívola, i el tenor principal, i res, que es diu Tempus Fugit, i és una sardana molt emotiva per nosaltres i que té molt valor sentimental. Evidentment, hem de posar al centre de tot això en Salvador Saumoi, que és el que va iniciar tot aquest projecte, però, evidentment, amb 50 anys no és només qüestió d'una persona, sinó que hi ha hagut molta gent, no? Doncs aquí el reconeixement a tots els músics que han anat passant, a totes les entitats que ens han fet suport, als ajuntaments, a l'Ajuntament de Sabadell en especial, i a tota la colla d'amics i sardanistes que ens han acompanyat en tot aquest viatge.
1: Anem a escoltar aquesta sardana d'estrena en motiu dels 50 anys de la Copla Juvenívola de Sabadell. Aquest 2026 és del seu extenorista Enric Urtí, es titula Tempus Fugit, i l'escoltem a càrrec de la Copla Juvenívola de Sabadell amb la plantilla del 2026.

0: Això era Tempus Fugit, d'Enric Urtí.
1: Estàs escoltant El Coplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans.
0: I seguim amb més connexions al territori.
1: Connexions al territori.
0: La plaça de la Vila de Lloret de Mar va ser altre cop aquest diumenge escenari del seu 53è aplec de la Sardana, organitzat per l'Ajuntament a càrrec de les cobles, la principal de la Bisbal, la ciutat de Girona i la principal del Llobregat. La ciutat de Girona, el dia abans, el dissabte, va ser al Teatre de Lloret per oferir un concert de cobla com a vigília. Lloret encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I els amics de la Sardana d'Artesa de Segre van celebrar aquest dissabte a la tarda la seva Diada del Soci i el seu 27è aniversari amb una doble ballada amb les cobles Sant Jordi i Principal del Llobregat a la plaça de l'Ajuntament. L'entitat va aprofitar aquest aniversari per presentar el seu calendari sardanista del 2026 i van explicar que aquest any faran sardanes a la fresca, continuant el mes de juliol, tots els dies, el 3, el 10, el 17 i el 24, i el darrer serà la Cloenda i es comptarà amb la presència de la cobla Vents de Riella. Per la Diada Nacional també hi ha prevista una ballada a la Roca del Codós i el 21 de novembre tindrà lloc el 5è aplec de la Sardana, on hi actuaran les cobles, la Principal de Llobregat i la Marinada. I aquest divendres a la tarda va tenir lloc el 83è aplec de la Sardana de Mollet del Vallès, coincidint amb l'1 de maig i organitzat per Tradicions i Costums de Mollet Sardanes. I van participar les cobles Principal de Llobregat, Jovenil Volà de Sabadell i la Flama de Farners. I l'agrupació sardanista de la Garriga també va organitzar aquest diumenge la ballada de sardanes de l'aplec de Puiggraciós amb la cobla Maricel. I per acabar, diumenge, l'agrupació sardanista Santa Perpètua va celebrar la 88a edició del seu aplec de la sardana durant tot el dia al Bosc de la Torre, amb les cobles Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, la Jovenívola de Sabadell i la Marinada. Al concurs de colles improvisades hi van participar fins a 8 colles. L'entitat l'any que ve compleix 100 anys i estan capficats en els preparatius. Us deixem a les nostres xarxes socials i imatges de la sardana, emblema d'aquest aplec, que és Espurnes Perpètues, i nosaltres a la ràdio l'escoltem, és de Jordi Molina i és de l'any 2002. Espurnes Perpètues.

0: Això era Espurnes Perpètues, de Jordi Molina, i tornem a les estrenes.
1: Coplejant les estrenes.
0: Perquè aquest inici de maig, Joan Moliner va estrenar la sardana 50 anys amb Mas Bonans, dedicada al 50è aniversari de la Plec. La junta és la mateixa que el primer any, però això sí que mereix un gran reconeixement, diu l'autor. També agraeix a Jordi Pau, que els hi va preparar un esmorzar ben espectacular per celebrar aquest aniversari, i ells els hi van tornar amb la interpretació d'aquesta sardana estrena de Joan Moliner. L'escoltem aquí al Coplejant, a càrrec de la Copla Maricel. Això és 50 anys amb Mas Bonans.

0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I d'una entitat que s'inicia, en passem a una que cessa la seva activitat.
0: Notícies. Societat.
1: I és que l'obra del Ballet Popular ha anunciat aquest mes de maig que ha arribat al final del seu llegat com a entitat després de 3 quarts de segle al servei ininterromput de la dansa i la música tradicional, també la copla i la sardana. Tot i que l'entitat tanca la seva estructura formal, ho fa amb la satisfacció, expliquen, del deure complert i també havent teixit una xarxa associativa, diuen, indestructible. La decisió arriba en un moment de transició en el qual la junta directiva actual, encapçalada pel president Joan Gómez, ha treballat intensament per garantir que cap dels pilars de l'obra del Ballet Popular quedi en l'oblit. Sota la seva gestió s'ha aconseguit que dues de les seves activitats més emblemàtiques tinguin continuïtat. L'aplec d'Esbars a Montserrat passarà a ser responsabilitat de l'agrupament d'Esbars Dansaires, que aquest any ja ho ha coorganitzat, i mentre que la històrica trobada sardanista a Montserrat quedarà sota el paraigua de Som Sardana. L'entitat va néixer formalment l'any 1950 i la seva trajectòria ha quedat immortalitzada com un petit tresor, ens explica, en un arxiu de particel·les de sardanes i danses tradicionals únics a Catalunya. Nosaltres escoltem ara Montserratina en homenatge a aquesta trobada de dansaires a Montserrat. És d'Agustí Burgunyó, de l'any 1948, dedicat al poeta Josep Carner i referenciant, evidentment, a la muntanya de Montserrat.

0: Això era Montserratina, d'Agustí Borgunyó.
1: L'agenda.
0: Vinga, tornem a tenir agendes llargues. Som al maig, és el que passa cada any, per tant, anem al gra. Dimarts, 12 de maig, ballada a les 6 a Ripoll amb la principal d'Olot. I dimecres, 13 de maig, a 2 de 7, concert de Montserrat Pujolar a la Casa de la Sardana. Dijous, 14 de maig, a les 5, ballada amb la principal del Rosselló a Montesquiu d'Albera. I divendres, 15 de maig, a 2 d'11, 35a trobada sardanista escolar a Sitges amb la Contemporània. També a les 11, trobada sardanista escolar a Figueres amb la Vila de la Jonquera. I el mateix divendres, a les 6 de la tarda, fires i festes de l'Ascensió de Granollers amb una ballada amb la cobla La Principal de la Bisbal. També el dia 15 a les 7, ballada de sardanes a Sants Montjuïc amb la cobla Rambles, i a les 8:30, 8è concert de Primavera Rosa de les Roses, divendres que ve amb la Maricel a Sitges. També divendres que ve a les 10, concert Jota per cobla amb Quico, el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries, i la cobla Reus Jove a Vandellós. I dissabte 16 hi ha ballada de festa major a l'Argentera amb la Reu Jove 2 d'una. També a les 4, concert d'aniversari amb la Reu Jove a Riu de Canyes. I també dissabte que ve a les 5, 20è aplec de primavera a Porqueres amb la cobla La Principal de Porqueres. També dissabte que ve a 2 de 6, aprèn a ballar sardanes, un acte per aprendre a ballar sardanes al Vendrell, a partir de 2 de 6, ho dèiem. I també dissabte que ve, centenari de Narcisa Freixes amb una ballada amb la Marinada a la Garriga. També dissabte que ve, a Vilassar de Mar, 7è aplec de la Sardana Conjunt amb Vilassar i Cabrera amb la cobla i banda del Col·legi Santa Maria de Blanes i la Principal de Llobregat. I també a les 6 de la tarda a Vic hi haurà la cobla Montgrins a la plaça Major. També a les 6, concert de vigília del 65è aplec de Figueres amb un concert amb la ciutat de Girona, i a 2 de 7 ballada amb la genisenca a Molins de Rei. També a la mateixa hora i dissabte que ve a Flix hi haurà una ballada amb la Reus Jove, i a les 7 de la tarda dissabte que ve ballada amb la Principal de Tarragona a El Vendrell. A un quart de 8 ballada a Mataró amb la Sabadell, i passem a diumenge. Perquè a les 11 hi ha 2 de 5, 42è aplec de la Sardana de Sitges amb la Maricel, la Marinada i la Juvenívola de Sabadell. I a les 11, ballada amb la Vila de la Jonquera a Maçanet de la Selva. També a les 11, ballada a Mataró amb la Xaloc. I a 2 de 12, els Rossinyolets seran amb una ballada a Santa Cristina d'Aro. També a 2 de 12, ballada amb la Copla Terres de Marca a Igualada. I a les 2 quarts de 12, Diada del Soci de Ripollet amb una ballada amb la Principal de Terrassa. A la mateixa hora, a Horta Guinardó, plaça Divisa, ballada amb la Ciutat de Terrassa. I també a 2 de 12, la Llobregat serà a la plaça de l'Ajuntament de Premià de Mar. Diumenge que ve, dia 17 de maig, també a 2 de 12, festa de primavera amb una ballada amb la cobla Rambles a Sant Joan d'Espí. I també el desè aplec de la Vila de Riudoms, que arriba diumenge que ve a 2 de 12 i a les 5 amb les cobles Mediterrània i Reu Jove. També a la 1, 17è, aplec de Sant Baldiri al Port de la Selva amb una cobla, la Servianenca. I a les 4, 56è, aplec de primavera de Torelló amb les cobles Bellpuig, Milenari i la Principal del Llobregat. També la mateixa hora, Diada de la Gent Gran a Sant Pau de Segúries amb la Principal de Caçà, i també a les 5:44 a plec de Penedes amb la Foment del Montgrí a Llagostera. A les 5, ballada a Vilablareix amb la Salvatana, i a les 6, ballada amb els Lluïsos Copla a Badalona. També a 2 de 7, ballada diumenge que ve amb la Mediterrània a Sant Cugat del Vallès. I dilluns 18 de maig a les 7 de la tarda hi haurà, atenció, la primera gala a l'Audiència dels Premis Preludi al Casino de l'Aliança del Poble Nou de Barcelona amb la Copla La Principal del Llobregat. I aquesta setmana destaquem, doncs, el 65è aplec de la Sardana de Figueres, que arriba diumenge que ve, 17 de maig, a 2:15 i a 4:45 de la tarda, amb les cobles Montgrins, Sant Jordi i la Bisbal Jove. Escoltem-lo per esperar el Bullici de Santa Creu de Florenci Mauneara, que tot just acaben d'acabar les fires i festes de la Santa Creu. L'escoltem a càrrec de la Principal de la Bisbal, i és una sardana que data de 1954.

0: d'Encuni. Coplejant.cat. Notícies.
1: I aquesta setmana us hem d'explicar que ha nascut Som Arxiu, el nou arxiu sardanista digital amb un catàleg de prop de 35.000 obres per a cobla amb informació detallada sobre compositors i partitures. Aquest arxiu és gràcies a la integració del portal Boig Sardanista i oferirà un accés unificat a la música i a la història de la cobla i la sardana. Un dels pilars fonamentals d'aquest nou Som Arxiu de Som Sardana a la seva web i a la seva aplicació és la migració, ho dèiem ara, de la base de dades de Boig Sardanista. Aquest sistema es traslladarà a un entorn modern i estable on els usuaris podran consultar, com dèiem, aquestes 35.000 obres del catàleg o també un repositori històric de llibres, discografia i biografies de lletristes i instrumentistes, però també repertoris en viu. Gràcies a la unificació de dades a partir d'ara, l'agenda d'actes de Som Sardana podrà mostrar automàticament quines sardanes s'interpretaran a cada ballada o concert. La unificació de totes les dades no hauria estat possible sense la feina realitzada per Francesc Manaut, qui ha estat tractant la informació del Boig Sardanista des de la seva creació l'any 1996 des de Sabadell. Una dedicació que ha servit per tenir constància de milers de sardanes sempre al dia de les noves incorporacions sense descuidar de les sardanes d'arxiu. La base de dades sardanista més completa amb informació sardanista compta amb més de 35.000 sardanes, entrades i 2.400 compositors, entre altres dades. I aquests arxius de sardanes no serien possibles sense els mal nomenats caçadors de sardanes, aquesta gent que grava les sardanes, especialment les estrenes i les més desconegudes. De fet, Maria Mercè Navarro va dedicar una sardana a un caçador de sardanes, en concret a Ramon Martí Caraltó de Vallfogona de Riucorb. Molts dels que ens escolteu el coneixeu. De fet, el saludem des d'aquí. Li va dedicar Cercant el so de la sardana, m'ho ha de dir. Per aquesta notícia que acabem d'explicar i que escoltem a càrrec de la cobla, Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, és una sardana del 2016. L'escoltem.

0: poblejant.cat.
1: Bé, nosaltres tanquem edició escoltant Primaveral de Joaquim Serra, i és que estem en plena primavera, ens encanta i ho volem celebrar també amb aquesta sardana, que és preciosa, una sardana que doncs, Joaquim Serra escrivia el 1947 i va guanyar el premi Entronització de la Mare de Déu de Montserrat. Déu-n'hi-do. Escoltem-la ara per acabar i nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials. Som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube, i també ens podeu escoltar a coblejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels països catalans. També ens podeu escriure a correu@coblejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla, amb exclusives incloses. Mentrestant, coblegeu força.

Hola amics i amigues, benvinguts. Aquí comença l'Space Energy, un programa carregat de molt bona música, de molts remixos on disfrutaràs de la música com mai. Espero que siguis un rato agradable. Soc un servidor amb tu, Ivan Uriach. Dues horetes de molt bona música, amb molt bons records i amb molt bones vibracions. En cançons que mai passaran de moda i sempre que siguin en remixos, però sempre seran actualitzades, clar que sí. Space Energy, un programa dedicat per tu, perquè disfrutis, perquè sentis, i quan no, si vols, perquè ballis, clar que sí.

quina manera més elegant de començar aquest programa, de veritat que sí, amb una cançó d'Sting, The Follies, Everybody, Bet You Take, per Mr. Jack. La veritat és que aquesta versió està molt ben lograda, eh? Bueno, comencem amb el primer tema, allà amb els Khan aquí a cabina, els Snap, en Rod DMC i su Rhythm Ain't Dancing, una versió de Chick Trees. Vinga, vinga, vinga, vinga, fota-li volumen. Que sentiria el vell que comença a l'Spice Energy. Energy. Energy.

Bueno, increïble aquesta cançó de Everybody Dance Now, eh? T'ha agradat? Segur que sí, no? Tenim algun més clàssic. Estic parlant de la cançó de Children, una versió de Roland Clark. La veritat és aquell pianillo tan guapo del Robert Miles, te'n recordes? És una versió que a mi particularment m'agrada molt. Jo la vaig posar a la sala com es deia aquella sala? Cagworld, sí, a Barcelona. I quan la posava la gent se venia tot cap amunt. Una passada, escolta-la.

Follow Me, quina cançó més potenta, més canyera, la veritat, quin bon record. Quan la posava allí, la veritat, a Cagua, la gent se venia a sobre meva, era... En fi, I Look Move, Move, Reel to Reel, amb una versió de DJ Husky Zixi, aquest no sé de quin país és, però vaya tela.

0: Mare meva, que bon so, que bon so, que una remescla més guapa. La veritat que si el turit, allà que move, move, move, que es mugui tot. Anem a Nalin Kani su Baseball. Segur que te'n recordes. Quin estiu va ser aquell, eh? Ara és una versió remesclada i la pots escoltar quan vulguis. Aquí, a on? A l'Space Energy. Space Energy.
1: En directe en sessió DJ Ivan Uriach.

0: Bisbal. Quina cançó de Nalin Khan. Quins records.
1: En directe en sessió DJ Ivan Uriac.
0: Aquest és més de la cançó dels 80, remarcada Happy Children, Phil Lion, Stereo Craft Remix.

veritat que és una cançó molt ben creada, molt ben lograda i molt ben remesclada. Anem a algú de Madonna, Papa Don't Sleep, una de les cançons que a mi m'agrada molt als 80, i ara l'han remesclat i també m'encanta.

Papa Don't Speed, Madonna, clar que sí, aquí a l'Space Energy entra qualsevol cosa que sigui remesclada o actualitzada o que sigui molt dense. Aquí en aquest espai d'energia, ja ho diu la paraula, Viva la Vida, Coldplay, una versió de ZZ Rabbit Republic. Anem a escoltar-la, que està molt guapa aquesta cançó. En directe.

sonant ara mateix. Un tema molt maco. Això ho pinxava jo a Mataró, al Maresme, al nivell 2. I la gent saltava ja. 2.000 persones a 20.000, 30.000, 50.000, 100.000. No sé el que havia, era una passada.

Bueno, me vas una estoneta curteta perquè aquest disco és així. És un remix estrany, però m'agrada molt. Com aquest que entra ara, que es diu Silvestre, un noi que als finals dels 70-80 va treure amb la música disco era el rei. Van fer moltes coses i han fet una versió, la veritat, un remix que diu Chapó. You Make Me Feel, una versió remesclada, actualitzada perquè la sentis, la ballis com si fos el primer dia aquí a l'Espai Synergy.

I ara anem amb un dels clàssics que es diu Blue Monday, New Order, unes cançons que són any tras any. Tothom demana, tothom li encanta, tothom, i ja poden passar 5, 10, 15, 20, 30, 40 anys que seguiran demanant. I quan fan remixos com aquest Nick Bow, un remix del New Order, Blue Monday, és una passada. Aquí a l'Espai Energy.

Mana Beba Consola. I ara anem a sentir un tema de l'Alexia Factory a Doble Ju, Me and You, 2K22 Tevic, un remix que t'agradarà aquí a l'Espai Synergy.

Rui de Silva, que és Touch Me, Factoria Nissin, ha fet aquest remit d'una cançó que segur t'agrada. Això és l'Spice Energy.

sonava. Quins temes tan guapos que estic posant avui, eh? Avui sempre. I ara ve un altre. Neil Van Gogh, Pulverturm. Una versió de DJ Tiesto Big Drone.

0: Anem a algú més clàssic. Estic parlant dels Modern Talking i aquesta última cançó de 100 anys que va treure ja quasi al final de la carrera de Comedic. I l'han remesclada. L'han remesclada Linkin Park, que la tornem a ballar. Mira, això va ser l'any 89. Imaginar-s'ho els anys que han passat i encara resulta que es pot ballar. Increïble.
1: Space Energy. Space Energy. Space Energy.

Pots sonar els Modern Talking amb un altre tipus de versió, la veritat que sí, amb un remix són així, eh? Ja portem quasi una horeta de programa, res, falta, no, ja. Ens queda una horeta més per cap endavant i vindran temes com aquest de Haraway, Rock My Heart. Un versió de Jackson Parker, boníssima. Això és l'Espai Senergy. Soc Ivan Ullac. Una horeta més amb tu.

Després del rap majat de Haraway ens anem a aquest... Fènix, sí, Fènix es diu. Do You Want Me, una de les cançons que van ser molt brutals i van ballar totes les pistes de baix. Si acabes d'arribar, benvingut a la FM, a l'Espais Energy, a la bona música i remixos que fem per tu. T'agrada aquestes cançons? T'agrada aquesta música? Segueix-nos sempre.

tema de Fèrix, quan les cançons tenen un cor, una manera de sentir, de produir, ens arriba a tots. La música, la bona música, la que porta, la que fa sentir, la que fa viure, evidentment, la que porta records. De Dure, Starton, aquesta em porta un bon record a mi. Us en recordeu d'aquest cotxe descapotable, aquella rosa al costat, i aquell només feia que conduir i sonava aquesta cançó. Menudo vídeo. Un videoclip molt guapo que recordem aquí ara mateix, a l'Space Energy. Space Energy.

Això és Bertesi, Beri Beresi, amb aquesta Defection On The Move, una versió remesclada, dos temes. Està molt ben fet, la veritat que sí, segur que t'agradarà. T'agrada aquesta música? Sí, segueix-me, busca'm a través del Facebook, Instagram, YouTube, tots aquests canals, i entera't un punxo i faig festes, que segur que t'ho passaràs bé, perquè aquesta és la música que poso, eh?

Satisfaction. Nosaltres no estem de Satisfaction, no volem més, més. Gigi D'Agostino, el seu Red Deep, DJ Monfera. A vegades passa això. Vinga, va, que soni, que soni, que soni, Gigi D'Agostino.

Això que entra és un clàssic dels clàssics. Estic parlant de DJ Tiësto i el seu Lethal Industry. Està fet per Roger García. És una versió molt guapa. El Tiësto la va fer més electrònica, més seva, d'aquí va sortir. Però aquest senyor ha dit, li vull dar un altre punt de vista. La veritat és que ho ha clavat. Anem escoltant-lo aquí a l'Espai Sinergi.

Brutal, brutal, la veritat que sí. Si us agrada aquesta música, teniu que escoltar a l'Espais Energy, aquest programa i qualsevol altre que deixem gravat aquí a Ràdio La Carta. Busques Espais Energy, estàs a la teva emissora de la FM. Són moltes emissores de Catalunya que imiteixo i no pot dir una a una perquè estaria malament per les demés. Llavors, bueno, passa que se m'escolta des de Lleida, des de Cunit, des de Sant Joan d'Espí, des de Cornellà, des de Sant Boi, des del Maresme. A veure, no em vull deixar ningú, eh? A veure, sí, des de les Terres de l'Ebre, evidentment. Clar que sí, que sí, que sí, que sí. I molt més, des del Vallès Occidental, Vallès Oriental, si és en comarques va més fàcil, eh? En fi, una forta abraçada a tothom i els que nacionalment em busqueu a través de la plataforma iVox, des de Madrid, Mallorca, Miami, d'on vulguis, també pots descarregar-te aquest programa, clar que sí. I si vols saber més de mi, busquei Manuria que a través de l'Instagram o el Facebook i t'enteraràs per on paro, perquè sempre faig tardeos i festes amb la meva música, que evidentment ja estàs escoltant i espero que disfrutis i t'agradi. Com aquest Brutal Power Nitro Deluxe.

Bueno, doncs pues, això que acabo de posar ara mateix es diu People Disco Machine. És un DJ que fa versions com aquestes, són genials, de veritat. Buscar-lo perquè és brutal. Com aquest Bobby Funk, a nostra ciutat, mira, aquest senyor, chapó, chapó. Dels bons que n'hi ha, i tant que sí.

Sí, sí, no fa falta presentació. El Depeche Mode i su personal art. Ara ve un altre dels clàssics. Ell va tenir un accident de cotxe, es va deixar, sí, que estic parlant de Falco. I va treure aquest Viola Collins, que va ser tot un èxit. Anem a recordar-lo en remix.

Quina cançó? Quants anys feia que no l'escoltava, la veritat, des dels originals, des del 84 o 85, no recordo aquesta cançó de quin any és, però jo tenia el disc, Després va treure aquí el Rock Amadeus. Robert Gibb, un dels components del Bee Gees, va fer per solitar aquest Juliet, i Dominatrix ha fet aquest remix. Mira que bé.

Quina energia que té aquesta cançó. La veritat, sempre ho he dit, és una de les meves. En fi. Depeche Mode i Madonna han tret aquest Vogue Can Get.

Increïble la cançó. El Sexy, us en recordeu? L'any 2000, Fresh Fire va treure aquest Sexy i ara el torna a fer Tibits, aquest remix. Sexy, sexy.

Bueno, estàs escoltant l'Espan Energy, Espais Energy, ho dic ja malament, eh? En fi, aquí a través de la FM encara ens queda un quartet d'hora de molt bona música. Sentireu temes com aquest No More Time Back de Gina. Gita, se me'n va al cap ja. Te'n recordes? No? Escolta.

Pau Roquem va treure aquest Summer Sun, Mirarà el Sol. En Pau Tomàs va fer aquest remix i la veritat és que és brutal. Posa la pell de gallina, escolta'l bé, que això és un temazo.

Bueno, sincerament, no és un temàs, eh? Ja ho he avisat. All looking for. Summer Sun. Brutal. Pet Shop Boys. Always on my mind. Una versió de Jason Parker. Un remix brutal.

Bueno, aquí són els Pet Shop Boys, els Model Talking, Haraway. Avui ha sonat molt, molts clàssics. Ja sabeu que repitxos, bé, això sí, a l'actualitat. Aquest programa està dedicat a la música, especialment dance. Un programa number one del món, i no dic sol de Catalunya, sinó del món, de música dance com deu manar, on totes les cançons són bones. Una selecció que faig per tu, perquè la sentis, la visquis, i t'agradi i t'enganxis a mi, clar que sí. Bé, ens veiem a l'Instagram o al Facebook, com vulgueu, busqueu Ivan Uriac. I per lo contrari, ja sabeu també, a través del podcast que acabes d'arribar, que deixo allà la sessió gravadeta i també la plataforma d'Ivox, eh? En fi, ens veiem la setmana que ve, o poder d'aquí 5 minuts, si tornes a escoltar el programa, eh? Més se sap. Us deixo amb una gran cançó que sempre a les festes dels 90 es posava, encara es posa. Estic parlant de Peter Schiller, aquest alemany que va treure aquest Terra Titanic, i evidentment el fotarem en remix. Adéu-siau a tothom, un petó, una força abraçada, i ens veiem molt aviat aquí amb el vostre DJ Ivan Uriach.

0: Ràdio Cunit, el 107.0.
1: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
2: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
1: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.

Ràdio Cunit. Notícies. Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, s'ofereix a través de la redacció del Cunit al dia, als serveis informatius de Ràdio Cunit, amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit, on avui divendres, dia 8 de maig de 2026, comença una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix des dels controls tècnics i locució un servidor que us saluda, Jaume Asens. Gran èxit el dia d'ahir dins del programa 100% Romàntics de Ràdio Cunit, al qual, doncs, des del programa de Nadia Alfarji es va realitzar aquest sorteig de premis, els quals, doncs, va tenir lloc doncs, a càrrec de la FEC de Cunit Vila Comercial, al qual, doncs, vam poder culminar la campanya del Dia de la Mare, el que, doncs, vam poder disfrutar d'aquest programa, al qual, doncs, vam detallar els guanyadors, tres guanyadors, els quals, doncs, van guanyar en el marc dels rasques, els quals van sortejar en el dia d'ahir el que seria l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit, a qual doncs, podeu disposar del podcast del programa 100% Romàntics de Nadia Alfarji a través de la nostra web www.radiocunit.cat, al qual doncs, l'afortunada del xec descompte de 200 euros va ser per Pilar, en segon lloc, 300 euros Maria Isabel Vicente, i després també en primer lloc en 500 euros la Fàtima. Les tres afortunades d'aquesta nova iniciativa, aquest sorteig del Dia de la Mare, el qual doncs, es va realitzar ahir a les 9 de la nit en el programa 100% Romàntics de Ràdio Cunit i també, com no, amb l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit, la CEC Cunit Vila Comercial. Des d'aquí ens felicitem també doncs, en aquesta nova iniciativa, la qual també s'assuma a Ràdio Cunit i al qual doncs, també des d'aquí el programa de Nadia Alfarji 100% Romàntics. D'altra banda, també recordar que tenim un acte ajornat per previsió de pluja. Per motius meteorològics i davant de la previsió de pluja, durant aquest dissabte ens veiem obligats a ajornar la celebració de la quarta edició de Cunit amb denominació d'origen, amb l'actuació de les Gamberdes i de DJ Josico amb Sound DJs Kilòmetre Zero en homenatge a Valentino. Doncs properament informarem de la nova data i al qual des d'aquí doncs, demanem gràcies per la vostra comprensió, al qual, si Déu vol, ens veurem aviat. Però encara tenim més notícies, les quals compartim amb tots vosaltres a través de la 107 de la freqüència modulada i via internet a les www.radiocunit.cat.

Aquí cap de setmana, 9 i 10 de maig, el pavelló municipal als Joncs es convertirà en el punt de trobada per als amants del ciclisme amb l'arribada de l'exposició itinerant Trophy Tour, una mostra especial en la qual s'exhibirà el trofeu commemoratiu del Tour de França 2026, de la qual Cunit és municipi de Pas. La iniciativa ofereix al públic l'oportunitat de veure de prop una peça simbòlica d'un dels esdeveniments esportius més emblemàtics del món en una proposta que apropa l'esperit del Tour als municipis participants d'aquesta gira promocional. L'exposició es podrà visitar en horari ampli durant tot el cap de setmana. El dissabte obrirà portes de 11 del matí a 9 del vespre, mentre que diumenge es podrà visitar de 9 del matí a 9 del vespre. La Trophy Tour forma part de les activitats de promoció prèvies a la celebració del Tour de França 2026, una cita que ja desperta una gran expectació entre seguidors i institucions esportives i que, recordem, passarà per Cunit el proper dia 5. El proper dia, doncs, 5 de juliol pel matí. I també comença el procés de preinscripció a les llars d'infants municipals, el Trenet i les Marietes. Avui s'obre el termini per presentar les sol·licituds de preinscripció a les llars d'infants municipals de Cunit, el Trenet i les Marietes per al curs escolar 2026-2027. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 22 de maig. Podeu consultar tota la informació relacionada amb el procés de preinscripció a la pàgina web de la llar d'infants al Trenet de Cunit, on també hi trobareu el calendari de preinscripció i matrícula. Per poder formalitzar la preinscripció cal que l'infant tingui com a mínim 16 setmanes a l'inici del curs escolar. En aquest enllaç que trobareu, doncs, podreu consultar l'oferta inicial de les places a les llars d'infants municipals per al curs escolar 2026-2027. A partir del dia 8 de maig, avui, a la pàgina web de l'Ajuntament de Cunit, trobareu un enllaç directe per formalitzar la preinscripció. I a partir d'aquesta setmana, l'Ajuntament de Cunit implementarà una modificació en el calendari del servei de recollida selectiva porta a porta amb l'objectiu de continuar millorant els índexs de reciclatge i adaptar el sistema a les necessitats reals detectades al municipi. La principal novetat és l'increment d'un dia de recollida de fracció orgànica i també d'envasos lleugers, dues de les fraccions que registren un major volum de generació a les llars i que segueixen una freqüència més elevada per facilitar-ne una correcta separació i evitar acumulacions. El canvi és el dijous en comptes de paper i cartró, el qual la recollirà orgànica i envasos. Per fer possible aquesta millora, els dijous que fins ara estaven destinats a la recollida de cartró, aquesta fracció quedarà substituïda per la recollida d'orgànica i envasos, reforçant així el servei en aquelles fraccions que tenen més incidència en el dia a dia de la ciutadania. A més freqüència de pas en matèria orgànica i envasos, es pretén millorar la qualitat de vida i de la separació, reduint impropis i incrementant el percentatge global de reciclatge. Una aposta per un reciclatge més eficaç. El regidor de la Regidoria de Medi Ambient i Serveis Públics, José Manuel Cavada, destaca que amb el porta a porta hem posat Cunit al capdavant del reciclatge, Cunit sent un exemple per als altres municipis de les mateixes característiques, una fita assolida entre tots i totes. La recollida porta a porta s'ha consolidat a Cunit com una eina clau per avançar cap a una gestió més responsable dels residus. Aquesta actualització del calendari vol donar resposta també a les necessitats actuals del municipi i facilitar que els veïns i veïnes puguin reciclar amb més comoditat i eficàcia. Amb aquesta mesura, Cunit continua fent passos ferms cap a un municipi més net, sostenible i compromès amb el medi ambient. I el Centre i Factory de Cunit ha programat una formació sota el títol Com protegir la informació i els dispositius del teu negoci, adreçada a petites i mitjanes empreses i professionals autònoms. La sessió té com a objectiu oferir eines pràctiques per reforçar la seguretat digital dels negocis i prevenir possibles riscos, amb la finalitat d'evitar atacs digitals i protegir la informació empresarial. El curs anirà a càrrec d'Antoni Herrera, consultor en ciberseguretat, i se celebrarà el dilluns dia 18 de maig de 12 del migdia a dues de les instal·lacions de l'eFactory. Les inscripcions es poden fer a través del formulari forms.let. Per més informació es pot contactar amb el centre en horari d'atenció de dilluns a divendres de 10 del matí a 2 de migdia mitjançant l'adreça Avinguda Tarragona 149 al telèfon 977 67 40 80 977 67 4080 a l'extensió 316 i correu electrònic ifactory@cunit.cat. Aquesta iniciativa s'enmarca en les accions de suport al teixit empresarial local per millorar la seva protecció davant les amenaces digitals. I torna la segona edició del Festa Juvenil Candyland amb activitats diverses i disco neó per a adolescents. El proper dissabte, dia 9 de maig, torna la segona edició de la Festa Juvenil Candyland adreçada als adolescents i joves de primer d'ESO als 17 anys. La jornada contempla activitats diverses, totes ubicades dins del recinte de l'Institut Ernest Joaquim Martí, on durant la franja de tarda hi hauran carpes amb diferents propostes de tallers, màquina de crispetes i cotó de sucre i un espai de videojocs amb consoles PlayStation 5, Nintendo Switch, ulleres 3D de realitat virtual i tornejos dinamitzats. I per la nit no et perdis la Festa Disco Neó amb música DJ, maquillatge neó i glitter i plataforma 360 graus.
graus per crear vídeos i immortalitzar el moment. La jornada començarà a les 5 de la tarda i finalitzarà a 11:45 de la nit a la franja del vespre, entre les 8 i les 9 de vespre, al qual el recinte es mantindrà obert per a aquells joves que ho desitgin i que puguin portar-se el seu sopar a la zona que ja està habilitada amb taules de pícnic. Amb aquesta activitat, doncs, és una de les propostes que van organitzar l'any passat el grup de joves de l'Assemblea Joves Cunit, tots estudiants d'ESO, en col·laboració amb la Regidoria de Joventut. Degut a la bona acollida i participació, enguany el grup ha volgut tornar a oferir l'activitat Candyland amb l'objectiu que pugui ser una festa juvenil que se celebri anualment. I després de l'elevada demanda registrada en les darreres setmanes per tramitar el DNI i el passaport de Cunit, la Policia Nacional ha anunciat una nova jornada d'atenció al municipi. L'equip es desplaçarà de nou a la plaça de la Vila el 12 de maig en horari de 9:45 del matí a 13:45 de migdia per facilitar aquests tràmits a la ciutadania. Com en ocasions anteriors, el servei es farà amb cita prèvia i s'atendrà a les 34 places disponibles que posa a disposició la Policia Nacional. Per sol·licitar cita, les persones interessades han d'enviar un missatge de WhatsApp al 629 24 0039, al canal oficial de l'Ajuntament de Cunit habilitat per aquest procediment. L'Ajuntament recorda que no s'atendran trucades telefòniques i que les cites només es gestionen a través de missatges de WhatsApp. Amb aquesta nova data es pretén donar resposta a la gran quantitat de sol·licituds que han arribat al municipi i facilitar que els veïns i veïnes puguin obtenir o renovar els seus documents d'identitat sense desplaçar-se fora de Cunit. I l'Escola de Música de Cunit obre el període de preinscripcions per al curs 2026-2027 i organitza diverses jornades de portes obertes i reunions informatives adreçades a famílies, infants, joves i adults interessats en la formació musical. L'escola ofereix una proposta educativa àmplia i adaptada a totes les edats, amb activitats com música en família de 0 a 2 anys, sensibilització musical de 13 a 15 i música viva, creativitat, conjunts musicals i classes d'instruments de vent, corda, percussió i veu. També impulsa el projecte de bandes musicals extraescolars als centres educatius del municipi i a l'institut. Les jornades de portes obertes i reunions informatives tindran lloc els dies 6 i 7 de maig. Aquest passat dimecres es va dur a terme la primera sessió i ahir també el taller d'instruments, programa bàsic i aprofundiment adreçat a infants, joves i adults nascuts fins al 2020. El període de preinscripció està obert fins al 17 de maig i les inscripcions es realitzaran directament amb l'Escola de Música de Cunit. La regidora d'Educació, Yolanda Sánchez, destaca la importància de l'oferta formativa de l'Escola de Música com a espai de descoberta, creativitat i desenvolupament personal per infants, joves i adults del municipi, així com el valor dels projectes musicals als centres educatius. Més informació a www.escolacontrapunt.cat o contactant amb la secretaria, secretaria@escolacontrapunt.cat o bé al 608-987-287, 608-987-287. L'Escola de Música de Cunit convida tota la ciutadania a participar en les jornades informatives i a conèixer de prop la seva oferta formativa. I la ruta del Xató tanca la temporada a Cunit amb una cloenda marcada pel territori i el factor humà. Jessamí Caramés declara que més enllà del plat, el que defineix la ruta és la gent que el fa possible, amb passió, coneixement i respecte per la tradició. La ruta del Xató es va celebrar aquest passat... la clausura de la ruta del Xató es va celebrar aquest passat dimarts amb l'acte de cloenda de la temporada 2025-2026 a Cunit, en una jornada que va reunir autoritats, restauradors i representants del sector turístic i gastronòmic. L'esdeveniment va posar punt i final a una edició marcada per l'alta participació i la consolidació del projecte com a una de les iniciatives gastronòmiques de referència al territori. L'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, ha donat la benvinguda institucional destacant el paper de la gastronomia com a motor cultural i turístic, així com la importància d'acollir la cloenda en el municipi implicant, doncs, activament la ruta. El president de la ruta del Xató, Jordi Gasol, ha fet balanç de la temporada subratllant la implicació dels municipis participants, restauradors i cellers, així com l'impacte positiu assolit en els àmbits gastronòmics, turístics i mediàtics. Gasol ha remarcat especialment el valor del treball conjunt entre els diferents agents implicats, destacant la continuïtat i la solidesa d'un projecte que reforça any rere any. Un dels moments centrals de l'acte ha estat la intervenció de l'ambaixadora de la Ruta del Xató 2025-2026, Jessamí Caramés, que ha ofert una visió personal i experiencial del seu recorregut pels municipis participants. Caramés ha posat en valor la riquesa gastronòmica del territori i sobretot el paper de les persones que hi ha al darrere del xató. Més enllà del plat, el que defineix la ruta és la gent que el fa possible, amb passió, coneixement i respecte per la tradició, ha afirmat.
L'ambaixadora també ha destacat la capacitat del xató per explicar el territori com una expressió cultural identitària compartida, així com la diversitat d'interpretacions del plat als diferents municipis que, segons ha assenyalat, enriqueixen la ruta sense perdre'n l'essència. Durant la seva intervenció, ha posat èmfasi en el comportament humà del projecte després d'haver conegut la prop de restauradors i productors fortament vinculats al territori i al producte local. Com a reconeixement a la seva tasca, que a més ha rebut un morter, símbol tradicional de l'elaboració del xató. La cloenda ha finalitzat amb una degustació gastronòmica i un espai de networking entre professionals del sector, en un ambient distès que ha servit per reforçar vincles i compartir experiències. La temporada 2025-2026 es tanca amb resultats positius i amb la voluntat de continuar impulsant la ruta del xató com una iniciativa que combina gastronomia, turisme i identitat territorial. El projecte afirma, doncs, el seu paper com a plataforma de promoció del producte local i de posada en valor del patrimoni culinari del Gran Penedès. La Ruta del Xató és una iniciativa turística i gastronòmica que agrupa municipis de comarques com l'Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf amb l'objectiu de promocionar el territori a través del seu plat més emblemàtic, el xató. Estretament vinculada als vins de la denominació d'origen penedès, la ruta ofereix cada any més de 200 propostes que combinen gastronomia, cultura, natura i enoturisme. El projecte compta amb la implicació de diversos ajuntaments i gremis d'hostaleria del territori, entre els quals els de Sitges, Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès, el Vendrell, Calafell, Cubelles, Sant Pere de Ribes o la Bisbal del Penedès, consolidant-se com a un projecte col·lectiu de referència al país. Iconit es convertirà en la capital de l'art urbà amb el Festival Art Week 2026. Els dies 16 i 17 de maig, sota la direcció del reconegut gràfic de Cunitén, J. Payne, amb murals de gran format, música en directe i tallers familiars. Art Week 2026, impulsat pel Cunitén J. Payne, és una aposta gratuïta i inclusiva per fer de l'art una eina social i educativa, al qual ampliarem aquesta informació en properes edicions d'aquest informatiu. I Diputació i Baix Penedès planificaran inversions per un ajust científic a necessitats reals. Mantindran una comunicació permanent per analitzar projectes davant del creixement actual i el previst. I és que la Diputació de Tarragona i el Consell Comarcal de Baix Penedès han mantingut una primera reunió de treball per assentar les bases d'una fluida comunicació amb l'objectiu de planificar les inversions i infraestructures necessàries per la comarca. El Baix Penedès és la que més creix a Catalunya i la previsió és que sigui fent-ho en els pròxims anys. Aquesta pressió exigeix dimensionar equipaments i serveis que ara no cobreixen les necessitats. La Diputació és una de les administracions amb capacitat d'inversió a la zona. A la comarca destina 13 milions d'euros i l'objectiu d'aquesta comissió bilateral és que les inversions s'ajustin a les necessitats de cada moment. El vicepresident de la Diputació, Rubén Viñuales, manté la trobada amb el president del Consell i alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, i d'altres alcaldes de la comarca. Viñuales destacà que aquest creixement exigeix d'inversions ajustades a les necessitats actuals i de futur. Per això s'ha encarregat un estudi de necessitats per als que de manera científica puguin ajustar les inversions. També s'acordà mantindre un contacte amb reunions periòdiques per un seguiment actualitzat. El vicepresident de la Diputació destacà que la Universitat Rovira i Virgili, amb campus al Vendrell, ha de jugar un paper clau com a element tractor de la comarca. Formació i cultura són fonamentals, doncs, per garantir l'ascens social. Per la seva part, el president del Consell Comarcal va valorar que es comenci a notar que les administracions mirin al Baix Penedès, que fins ara s'ha sentit oblidat per administracions com la Generalitat o el Govern Central. La comarca és la que més creix i la que té major atur. Assenyala que no podem estar oblidats com fins ara. I el projecte de recuperació de varietats agrícoles tradicionals s'estén a la nostra comarca. La iniciativa pren el relleu del treball impulsat l'any passat amb la creació de l'Associació de Varietats Agrícoles Tradicionals de l'Alt Penedès. El projecte de prospecció i recuperació de varietats agrícoles tradicionals del Penedès inicia una nova fase i es traslladarà ara al Baix Penedès, amb l'objectiu de localitzar, preservar i reintroduir cultius històrics del territori. La iniciativa pren el relleu del treball impulsat l'any passat amb la creació de l'Associació de Varietats Agrícoles Tradicionals de l'Alt Penedès, que va establir les bases per ampliar el projecte a altres zones del Penedès. En aquesta nova etapa, el projecte està liderat per Eixar Colan i compta amb el suport de la Fundació Pinae dins del programa Impuls del Territori 2025, recuperant la biodiversitat cultivada. Les tasques de camp se centraran en els municipis de l'Arbós, Banyeres del Penedès, Bellvei, Calafell, Cunit, Llorenç del Penedès, Sant Jaume dels Domenys, Santa Oliva i el Vendrell. A les properes setmanes s'iniciaran entrevistes amb persones grans del territori per recuperar informació sobre varietats tradicionals, així com la recollida de llavors, esqueixos i bulbs que es conservaran en bancs de llavors amb l'objectiu de preservar el patrimoni genètic local.
El projecte aposta per la col·laboració amb agents locals, agricultors i particulars per garantir que aquestes varietats tornin a formar part del col·lectiu i del cultiu habitual. Segons els impulsors, aquesta recuperació aporta beneficis tant culturals com agronòmics, ja que es tracta de varietats amb una gran capacitat d'adaptació al canvi climàtic. Les persones interessades a participar en la iniciativa o aportar informació poden contactar amb el projecte a través del telèfon 618-683-136, 618-683-136 o del correu electrònic joelcr.eixarcolan@gmail.com. I el Garraf i Penedès sumen 23 platges amb bandera blava 2026 i consoliden el seu lideratge en qualitat del litoral. El reconeixement també arriba als ports esportius amb instal·lacions destacades com Port Ginesta i Port de Sitges a Aiguadols, així com Segur de Calafell. El Penedès consolida la seva posició com una de les demarcacions amb més reconeixements de qualitat ambiental de Catalunya. Aquest any, 23 platges del territori han estat distingides amb la bandera blava, un distintiu internacional que certifica l'excel·lència en la qualitat de l'aigua, la seguretat, els serveis i la gestió ambiental. En el conjunt del país, Catalunya ha obtingut 101 platges i 24 ports amb bandera blava, mantenint les xifres de l'any anterior en el cas de les platges i sumant un guardó més en l'àmbit portuari, fet que reforça el lideratge català en aquest àmbit a escala estatal. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha destacat que aquest reconeixement és fruit d'una feina constant i rigorosa de gestió ambiental, seguretat i serveis que permet mantenir estàndards d'excel·lència any rere any. I el Penedès torna a situar-se com una de les zones amb més platges guardonades en municipis com Sitges, Vilanova i la Geltrú, Cubelles, Cunit, Calafell i el Vendrell. A més, el territori incorpora centres ambientals reconeguts com el Centre de Resiliència i Sostenibilitat Can Païssa i el Centre de Visitants de la Platja Llarga de Vilanova i la Geltrú, que formen part de la iniciativa de Centres Blaus orientada a la sensibilització ambiental. Amb aquests resultats, el Penedès reforça el seu paper com a territori de referència a la gestió sostenible del litoral i la qualitat de les seves zones de bany. I els centres d'atenció primària del Penedès proven un nou mètode per prevenir les amputacions en diabètics. La unitat de ferides complexes d'atenció primària de la regió metropolitana Sud i Penedès, al qual hi pertany Cunit, ha posat en marxa el projecte CCR per millorar el diagnòstic de malaltia arterial perifèrica, una complicació en la que es troben algunes persones diabètiques. El projecte incorpora l'ús d'un ecògraf d'alta precisió i portàtil per al diagnòstic precoç, de manera que es pugui prevenir una amputació. Aquesta prova detecta la malaltia arterial fins i tot en pacients diabètics amb calcificació arterial. Aquesta maquinària es durà als 68 caps de la regió sanitària, on tenen 1,5 milions de persones. A través de 19 consultes especialitzades itinerants, s'estima que així es reduiran les derivacions a proves hospitalàries més complexes i costoses. L'Institut Català de la Salut, impulsor d'aquest projecte, ha recordat que és una gran part de les persones amb diabetis desenvolupen dos problemes circulatoris que sovint passen desapercebuts fins a fases avançades quan ja hi ha un risc d'alt d'úlceres i amputacions. El Ministeri de Sanitat ha finançat part del projecte que l'ICS confia que serà exportable a altres regions sanitàries. Però encara tenim

o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I demà dissabte, al pavelló poliesportiu el Joncs torna al vòlei. A les 9 del matí, el Club Vòlei Cunit s'afrontarà al vòlei Viladecans Lila en segona divisió infantil masculina. A 11:15 del matí, el Club Vòlei Cunit s'afrontarà a l'agrupació esportiva Vòlei Manresa en primera divisió júnior masculina. A 12:15 del migdia, el Club Vòlei Cunit s'afrontarà al Club Vòlei Abab Girona B en segona divisió infantil femenina. A 12:15 del migdia, el Club Vòlei Cunit s'afrontarà al AE Vòlei Manresa en primera divisió juvenil masculina. A 3:15 de la tarda, el Club Vòlei Cunit s'enfrontarà a l'agrupació esportiva Vòlei Manresa, en primera divisió cadet masculina. A 4:45 de la tarda, el Club Vòlei Cunit s'enfrontarà al Club Vòlei Montblanc, en cadet preferent femenina. I a 6:45 del vespre, el Club Vòlei Cunit s'enfrontarà a l'esportiu Espanyol B, en tercera divisió sènior femenina. També al pavelló poliesportiu al Joncs tenim bàsquet. A 10:15 del matí de demà, l'associació Bàsquet Cunit s'enfrontarà al Bàsquet Montblanc amb categoria infantil masculina promoció. A 11:00 del matí, l'associació Bàsquet Cunit s'enfrontarà al Club Bàsquet Cambrils amb cadet femenina promoció. A 8:15 del vespre, l'associació Bàsquet Cunit s'enfrontarà al Club Bàsquet Cubelles en tercera divisió sènior masculina. I a 9:00 del vespre, el CAS Finques Bàsquet Cunit s'enfrontarà al Carme Bàsquet en primera divisió sènior masculina. També demà dissabte torna el futbol a la zona esportiva municipal.

a partir de les 10 del matí. I també, doncs, aquest dilluns torna la Lliga de Futbol 7 a Cunit, a la zona esportiva municipal. També a partir de les 9 del vespre. A més, el dimarts, a la Biblioteca Municipal Marta Mata us ofereix el Club de Robòtica a càrrec de FunLab. En aquesta sessió, els participants faran la creació d'un joc tipus Geometry Dash amb Scratch, una activitat adreçada a infants d'entre 8 i 12 anys. Cal inscripció prèvia només a través del correu electrònic biblioteca@cunit.cat. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit.

principi també tenim un espai per cuinar, un espai de cuina per a joves el proper dia 14 de maig. També a l'Espai Jove. I el grup d'estudis cunitencs del Macio de Cunito i el Club Ciclista de Cunit organitzen el Cunit Tour 2026, la gran festa ciclista dissabte 16 de maig a les 11 del matí a la Biblioteca de Cunit, amb l'assistència de directius, periodistes, excorredors professionals i aficionats. Exposició de mallots, bicicletes i rècords del Tour 76-77 i projecció de vídeos del Tour 1959 i 1973. Una iniciativa de Cunit. Viu el Tour, municipi de pas del Tour de França 2026 amb el patrimoni de Cunit, el grup d'estudis cunitencs del Macio de Cunito i Cal Pau, amb l'Ajuntament de Cunit. També la setmana que ve a la biblioteca tornarem a tenir el Club de Lectura de Creixement Personal, al qual en parlarem pròximament, en properes edicions d'aquest mateix informatiu, com també el proper dia 20 de maig, al Club de Lectura, també a la Biblioteca Municipal Marta Mata de Cunit.

I no tenim temps per més, ara és el moment ja d'endinsar-nos amb la previsió meteorològica, ja com sempre ens arriba de la mà del nostre tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Cunit, del nostre company Josep Miró. Més informació, més notícies en properes edicions d'aquest mateix informatiu que com sempre us ofereix la redacció de Cunit al dia, els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Qui us ha parlat, Jaume Sens, us convida a que no canvieu de dial, que seguiu doncs informats de tot el que passa en el nostre municipi. I a continuació, doncs, ara sí, us oferirem la previsió

0: meteorològica. Com sempre, ens arriba de la mà del nostre company, del nostre tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Cunit, de Josep Miró. Endavant.
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
2: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta força estable, tot i que amb domini del sol, amb presència també de núvols que seran de tipus alt, que només entrenyinaran el cel al matí, alguna nuvolada inofensiva al migdia i amb núvols baixos a la tarda, sense més importància, i amb unes temperatures que no variaran gaire, s'han mantingut al voltant dels 12 graus de mínima, mentre que la màxima estarà entre els 19 i els 20, amb una humitat que serà més moderada al centre del dia, amb vents en conjunt febles, amb una miqueta de terral o gregal fins a mig matí, i de xaloc la resta del dia, o de llevant, amb algun com moderat a la tarda, fent que la mar doncs, hi hagi marejol avui en tot el dia. Per demà esperem el temps que en conjunt doncs, sigui variable, canviar amb el pas un sistema frontal que ens portarà un petit canvi de temps, petit en el sentit de que durarà poc, però es notarà força perquè ens portarà pluja general i abundant, sobretot a la tarda. Al matí encara hi haurà alguna ullada de sol a primeríssima hora, amb algunes clarianes i amb tendència que els núvols siguin cada cop més abundants. Hem d'esperar que a partir de migdia el cel estigui tapat i que es produeixin, com dèiem, pluges generals i generoses que s'allargarien la tarda, nit i matinada de dissabte a diumenge, amb unes temperatures que pujaran de nit i baixaran de dia i es mouran entre els 14 o 15 de mínima i els 18 o 19 de màxim, amb una humitat que serà molt alta. Vents febles de llevant o xaloc, que amb cops moderats al centre del dia que faran que la mar estigui alterada amb maror molt força destacable. De cara a diumenge, en canvi, el temps serà més estable, dominat pel sol i el cel clar fins a mitja tarda i amb alguns núvols baixos poc destacables al final del dia, amb unes temperatures que baixaran de nit i pujaran de dia i estaran entre els 11 o 12 de mínima, mentre que les màximes poden arribar als 22 graus amb una humitat que serà més baixa. Vents febles de mestral al matí i moderats de garbí a la tarda, fent que la mar hi hagi maror en tot el dia.

0: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
1: De dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí,
2: Cunit al dia.
1: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
2: Cunit al dia.
1: Amb Jaume Asens.
3: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
4: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
3: Ràdio Cunit. Informació de proximitat, amb rigor i independència.
5: Les dues, molt bon dia. Comença el Notícies en Xarxa. T'expliquem el que passa més a prop, històries del costat de casa.
6: Bon dia, concretament la deixalleria de la Garriga va recollir 220 llibres.
7: Aquesta primavera s'ha produït una forta presència de meduses a la Costa Brava.
8: La bona a partir de l'any que ve no hi haurà més fires a la Rambla Nova. L'Ajuntament està decidit a tornar a la Rambla dels Vianants.
5: A les dues, la informació més propera al Notícies en Xarxa.
9: Para que no me olvides, el programa líder de referència de la música revival a Catalunya, amb Joan Enric Vidal.
10: Tots els dissabtes, a les 11 del matí.
11: Hola, hola, hola, què tal, my brothers and my sisters? Som en bona sintonia. Us agrada recordar? Us agrada mirar enrere? Us agrada rebobinar música mentalment, imaginàriament? Doncs sou en molt bona sintonia. Compartim 2 hores 120 minuts pel teu cada setmana. I com sempre, un plaer fer-ho, guió i presentació de Joan Enric Vidal. És el Para que no me olvides.
12: I ara també repetim els divendres a les 6 de la tarda.
13: Si esto te hace saltar, si esto te hace vibrar,
14: we don't need no education.
13: Si esto te recuerda a tu adolescencia,

0: Todos los lunes a las 9 de la noche con DJ Román. 30 años de éxitos.
1: T'agrada viatjar amb tren? T'agrada la música? Doncs vine, viatja amb mi, junts gaudirem amb el tren de la música. Acompanya'm cada divendres de 4 a 5 de la tarda i amb repetició els diumenges de 6:15 a 7:15. A la teva emissora favorita, Ràdio Cunit, en el 107.0 FM del teu dial. Jo sóc Àngel Tamayo, el trobador del blues.
2: Sabeu qui són John Ford, Scarlett Johansson, John Wayne, Steven Spielberg, Matt Damon i molts més? No? Doncs són aquells que fan funcionar la fàbrica dels somnis. I com podeu entrar a la fàbrica dels somnis? Doncs sintonitzant els divendres a les 5 de la tarda el programa Silenci i Acció, on hi trobareu tot el món del cinema. Ah, i en repetició els dissabtes a la 1 del migdia. No hi ha altra fàbrica que ens faci somiar més. Silenci i Acció a Ràdio Cunit. Sayonara, baby.
3: Escucha este viernes las noches de Cunitone con Asier Rodríguez, Iñaki Peña y Carlos con Cada Kilo. Un programa de dedicatorias musicales con mucho humor. Te esperamos a partir de las 10 de la noche en Radio Cunit. Envíanos tu petición a través de WhatsApp al 602-646894 o llamando en directo al 977-67-4918. Las noches de viernes de Radio Cunit cambiarán para siempre. Radio Cunit, la radio más fresca de la Costa Daurada.
4: Heavy Metal, tu programa de metal y heavy rock. Heavy Metal,
5: tu programa de hard rock y Heavy Metal.
4: Nos puedes escuchar la madrugada del viernes al sábado en Radio Cunit a las 12 de la noche.
2: Todos los sábados a las 5 de la tarde en Radio Cunit viajamos por el mundo. Un programa donde le llevaremos a países cercanos y lejanos, donde podrá volar la imaginación, cerrar los ojos y soñar. Les llevaremos por los 5 continentes. Les invitamos a que nos acompañen y quién sabe si estos sueños se hacen realidad. Viajamos por el mundo. Un programa presentado por Victoria Hidalgo. Y recuerda, en repetición, los martes a las 9:30, viajando por el mundo, la descubrirá. Presentado por Victoria Hidalgo. Y ahora en repetición, los martes a las 8 de la tarde.
6: El baúl de los recuerdos, el programa magazine de los sábados por la tarde. Música, viajes, efemérides, grafología, entrevistas, debates. Todos los sábados de 18 a 20:30. Presentado y dirigido por Estela Oriente.
7: Això sona bé.
8: DJ Jaumix presenta
9: el Tecnòdrom.
10: T'espero tots els dissabtes a les 11 de la nit. Aquí, a Ràdio Cunit.
11: El Tecnòdrom.
12: Amb Jaume Sens.
13: Jaumix in Session.
14: M'agrada.
15: I repetim les nits de divendres a dissabte a les 4 de la matinada.
16: Atenció, tots els dilluns, de 6 a 8 del matí, no et pots perdre Pop Music.
17: Un programa que dirige i presenta Ivan Uriac. Pop
18: Music. Dos. Sintonitzes amb el sol.
19: Ràdio Cunit, al 107.0. Cunit al dia.
7: de dilluns a divendres a Ràdio Cunit.
9: Cunit al dia.
15: Hola, hola, molt bon dia, benvinguts un dia més aquí al Cunit del Dia, quan són les 10 i 41 minutets des de l'estudi número 1 de Ràdio Cunit a través de la 107 de la freqüència modulada i via internet a les 3w.radiocunit.cat. Què tal esteu? Esperem que bé, eh? Doncs nosaltres comencem aquesta nova edició d'aquest magazín matinal, al qual, com sempre, intenta informar-te, entretenir-te, actualitzar-te i, en definitiva, passar una bona estona de ràdio en companyia de la teva sintonia amiga des d'ara i fins a 2:45 del migdia en format magazín i més endavant en format informatiu gairebé fins a les 3 de la tarda. Tela, tela, tela, eh? Des d'aquí, doncs, com no, recordar-vos que a partir d'ara vosaltres sou els protagonistes. Teniu unes vies de comunicació directes les quals podeu utilitzar per si voleu fer qualsevol suggerència, petició, queixa, opinió, participar de qualsevol secció i com no, també ajudar-nos a la selecció musical del nostre programa. Truca, truca i participa.
19: Línies obertes. Ràdio Cunit. 977 67 49 18. 977 67 49 18.
14: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit. Teléfono 977-67-49-18, 977-67-49-18.
15: També tenim la nostra web, www.radiocunit.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar i, com no, doncs, també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Ràdio Cunit, a majúscules, on allà doncs podràs dir la teva mitjançant mur, chat o missatge privat.
14: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Ràdio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos, Ràdio Cunit.
15: Busca'ns i en agraïment a la vostra participació us en doneu un numeret al qual entrareu al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, de seguir saludem i agraïm el seu suport, com sempre, fent costat al nostre comerç local i de proximitat i promocionant el producte quilòmetre zero. Clar que sí, home, perquè aquesta és la ràdio del poble i pel poble, feta per tu. Abans que res, doncs, també doncs, felicitar i donar les gràcies a la CEC, a l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit, Cunit Vila Comercial, juntament amb el programa 100% Romàntics de Nadia Alfarji, al qual ahir va tenir lloc aquest sorteig de la campanya del Dia de la Mare, al qual es van sortejar 1.000 euros a través de tota la gent a la qual va participar dels rasques que oferia la CEC i Ràdio Cunit, i el qual doncs, va ser tot un èxit d'audiència en el dia d'ahir. Un èxit més que s'apunta a la nostra emissora i que també des d'aquí, com no, doncs, volem felicitar a Nadia Alfarji pel seu programa 100% Romàntics i també, doncs, gràcies també pel suport i la participació de l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit, a CEC Vila Comercial. També doncs, des d'aquí volem saludar tota la gent que fa possible aquest programa des de l'altre costat del transistor, a la producció Susana González, Clàudia García, Mari Carme García, Toni Camaro, a la Peli Fantasma, Jordi Mauri. Recordeu també avui sorteig del lot de premis de cada setmana, d'aquest gran programa també al qual des d'aquí saludem en Jordi Mauri, també líder, i a més doncs, també a tota la resta de gent a la qual passarem a repassar el nostre sumari de continguts d'avui divendres 8 de maig de 2026. Des dels controls de l'execució us saluda un servidor, Jaume Asens. Aquesta és la teva sintonia. Benvinguts al Cunit del Dia.
18: Sumari.
15: I començarem fent un cop d'ull a les portades dels diaris per desgranar totes les notícies que fan referència als diversos rotatius del dia. Informacions que anirem actualitzant hora a hora amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya i que a posteriori a les dues ens amplien amb l'informatiu migdia de la mà de Marta Pardell, David Navarro i també dels serveis informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya. Però no avancem aconteixements mitja horeta abans també, doncs, com no, tindrem la informació d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província a la qual ens arriba a través de la redacció de Cunit al Dia als serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Tindrem, com no, també la previsió meteorològica de la mà del nostre company, en Josep Milló, que com sempre ens dirà si farà fet o calor. A més, també connectarem amb els companys de Rodalies a Renfe per conèixer l'estat de circulació ferroviària. Dies complicats, doncs sembla ser que demà ja torna a ser de pagament el que seria la Renfe, i, doncs, perquè en teoria diuen que ha millorat la circulació
20: quan han pitjorat ha anat a pitjor. Però bueno, en fi, en parlarem més endavant. També, doncs, com no, doncs, esmirarem quines són les combinacions guanyadores de la 11 de la mà de Juan Coma. També ens il·luminarem musicalment parlant amb la cançó del dia de Núria Ruiz. Aprendrem a parlar bé el català amb el català correcte. Tindrem les propostes en xarxa, el patrimoni, l'agenda d'actes del nostre municipi, les farmàcies de guàrdia, les efemèrides. Què més, què més? Ah, sí, també, doncs, com no ens arribarà el Megamix de la setmana, el que serien també els trailers, les estrenes cinematogràfiques de la mà de Jordi Mauri. També tenim l'agenda de l'oficina jove del Baix Penedès, des del nostre Consell Comarcal del Baix Penedès. A més, també, com no, el megasorteig de la comarca, l'únic, l'inimitable, el que s'està més de mitja hora repartint premis cada setmana. Com no, el Santoral, els aniversaris dels famosetes i també l'excusa perfecta per si coneixes algú que vulguis felicitar, fer-li homenatge, recordatori, agraïment, broma telefònica, dedicatòria musical, el que faci falta. Nosaltres en prendrem bona nota, realitzem l'encàrrec que desitgis i a sobre posarem tots aquells temes musicals que més t'agradin, de qualsevol època, de qualsevol any, de qualsevol estil, de qualsevol grup, sense excuses i sense censures. Aquí te les posem totes i a sobre t'emportes un maret al qual entres al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors. Des d'aquí saludem la Casa de l'Oro, el que ens ofereix aquesta sobre sorpresa. També la higiene vocal de la Clínica Dental de Cunit, les classes de cant d'Alma Music, també d'instruments de bemol nou. A més, què més tenim també? Ah, sí, el llibre Mi Montaña Rusa de Vanessa Sancho i de l'editorial Círculo Rojo, el detall sorpresa de la Joieria Castillo. Què més, què més? Ai, ai, ai, que no tenim, no ens arriba. Ah, sí, també tenim les dues consumicions de Sami Calafell, també, doncs, com no, tenim els talls de coll de la peruqueria Harmony, el kebab de Don Herpit de Palas 2, els cafès del Ricón del Tapio 2, els esmorzars de la Marina, de Bar la Pinya, els vermuts de l'Olivo, de la Bodegueta, de la Diligència, les cues de l'Àpid i l'ampolla de caldo de la Peixateria Cunit, també els suïts amb xocolata amb nata amb xurros o porres per dues persones de la Xureria Velo, també les sessions de ioga o massatge d'Ananda Yoga Studio Cunit, les vermuts i braves per dues persones en visita a les seves instal·lacions de la Braseria Hípica de Cubelles, el mig quilo de carn picada de la Carnisseria Jaguara. Què més, també? Ah, sí, tenim aquest pollo a la brasa, de pollo a la brasa al sol, també el vermut per dues persones de la Cova del Gorca, el sopar també del local social al castell, també tenim aquest menú per dues persones del bar Casa Carminya de Castanyeira, la pizza de la pizzeria Nanà, també el tractament d'estètica o de relax de l'estètica Jacqueline, a l'esmorzar per dues persones de la cafeteria Benaderia Núria, el sopar de la penya bètica de Comarruga, també la pizzeria La Gòndola de Cubelles, esmorzar per dues persones del Saborea, també aquest fantàstic lot de regals de pollastre, les patates al caliu, ampolla de vi, pa i all i oli del Pollo Loco, i a més també tenim aquesta invitació per dues persones en consumició de la discoteca Lou de Segur de Calafell i la invitació per dues persones a la girada de l'Arbós. A més, en qualsevol moment del programa pot ser que soni la pel·lícula Fantasma de la setmana, l'espai que ens proposa el nostre company Jordi Mauri, el que mitjançant unes pistes i escoltant una banda sonora heu d'encertar el títol de la pel·lícula. Els afortunats entrareu al sorteig un fantàstic lot de regals consistents en una consumició més tapa gratuïta a cortesia del racó dolç de Cunit. A més, també, com no, tenim aquests esmorzars per dues persones del Rincón del Tapeo 2. I també, doncs, no podia faltar, tenim, a més, què més tenim, que... Ah, sí, les 3 dies de prova i els 10 euros de descompte de la matriculació del curs de Dinàmica Club Atletisme de Vilanova. També aquest fantàstic mega menú per dues persones de l'Hotel Àvia i aquesta invitació per dues persones del Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova. Déu-n'hi-do, Caram, escolta'm, què més es pot demanar? Tot això i molt més, amanit amb la millor selecció musical, la que vosaltres ens demaneu i a la que, com sempre, doncs sona també a través de la nostra sintonia i moltes més sorpreses que ens van arribant a través de la xarxa de comunicació local, entre altres continguts que us oferim des d'aquí, des de la Ràdio Anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim. Ràdio Cunit, home, clar que sí!
21: Un cop d'ull als diaris.
20: I ara sí, és el moment de començar, doncs, a desgranar, doncs, tota l'actualitat que reflexen els diversos rotatius del dia d'avui divendres 8 de maig de 2026. Quan ens separen ja 10 minuts per les 11 del matí, comencem, doncs, pel diari de Tarragona, que ens ha portada amb aquesta gran imatge, aquesta fotografia, el que observem a Christine Lagarde, a la que està a Tarragona. Pel que fa a economia, la presidenta del BCE es reuneix al Roc de Sant Cayetà amb 14 governadors de bancs centrals. Pel que fa a la societat, La gira gastronòmica del diari distingida per l'Acadèmia rep el Premi Especial Anton Bon i Amenós per la seva aposta en favor de la nostra millor cuina. I tenim quatre llaunes, la nova obertura a Tarragona. Deixem el mateix diari i ens endinsem ara amb el diari Ara. Valga la redundància. El que ens ha de portada amb crisi sanitària. L'OMS crida a la calma. L'antivirus no és com el Covid. L'organisme confirma 5 contagis i n'hi ha 3 dependents, a més del cas d'una hostessa de vol neerlandesa. S'activa el rastreig d'un centenar de persones que van marxar del creuer o van coincidir en un avió. En fotografia de portada tenim reunió insòlita de Trump i Lula a la Casa Blanca. Els presidents dels Estats Units i del Brasil, que mantenen una relació freda i distant, esquiven, doncs, a la premsa durant la visita oficial a Washington de Lula da Silva, que compareix en solitari 3 hores després a l'ambaixada del seu país. I l'Església xoca amb l'ultradreta per la visita del Papa. Lleó XIV rep a Marco Rubio per refer les relacions Vaticà-Estats Units. Més de la meitat dels llocs de treball nous els ocupen els estrangers. Foment destaca que calen immigrants per a continuar creixent. I pel que fa als esports, una baralla al vestidor del Madrid acaba amb el Verde a l'hospital. L'uruguaià es discuteix amb Tchouaméni per segon dia consecutiu. A més tenim articles com, per exemple, la de la periodista Natza Ferrer. El Papa pot venir quan vulgui, però d'aquí que Barcelona hagi de patrocinar l'esdeveniment hi ha un abisme. I tenim també a Marçal Cintes, periodista i professor de la Universitat Rovira i Virgili, a la que declara que Rufián i Oriols siguin els polítics més populars de Catalunya, reflecteix quina és la situació de la nostra política. Deixem el diari Ara, ens endinsem amb el Punt Avui, el qual ens ha de portada amb aquest gran llaç groc i el hashtag Catalunya vulgui una llibertat de la pàgina web www.catalunyavulguiunallibertat.cat, amb aquesta gran imatge que reflexa gran part de tota la portada, com un àlbum amb una fotografia enganxada amb la vaga d'actors del gener de 1976, al que un d'ells sosté una pancarta que els llegeix: els actors catalans necessitem i exigim feina. I amb el següent titular, 50 anys de la reclamació per un teatre al servei del poble. El Festival Grec celebra mig segle d'història amb una programació que des de Montjuïc irradia a 58 espais de la ciutat. Pel que fa al dia d'ahir, tenim Ana Serrano. Crida la calma. La OMS eleva a 5 els casos d'antivirus i assegura que no és comparable a la Covid. Tenim també crònica d'Aina Argueta. El crit del 03, no som guarderies. I crònica de Pere Bosch, un incendi que es creia apagat però que ara revifa. Pel que fa a l'esportiu, tenim Hansi Flick, que té la mà trencada amb els clàssics. Suma 5 triomfs en 6 partits, 3 títols i té el quart a tocar. Però encara tenim més titulars, com per exemple el de Teresa Márquez, titulat Can Coromines, els llibres es queden a casa. Anna Carreras, Educastració. Martí Gironell, Gran Germà. Toni Brossa, Cerques, Sota Pali. Maria Palau, Sidral a Venècia. Carme Vidauguet, La Setmana de la Llengua. I Josep Lluís Carol Rovira, Esborrar la Memòria. A la capçalera tenim entrevista a Olga Xirinacs, escriptora, a la que declara: la covardia dels de catalans és canviar de llengua si se'ns adrecen en una altra. I pel que fa referència a les estrenes de la setmana, arriba als cinemes Jo no moriré d'amor, la triomfadora de Màlaga. La debutant Júlia Mascort es va endur el premi a la millor actriu. Deixem els diaris d'àmbit local, ens endinsem amb els d'àmbit més general. Anem ara a passar La Vanguardia, el que ens ha de portar amb el següent titular. Brot víric en alta mar. Sanitat obligarà els espanyols del Ondius a confinar-se en un hospital. La OMS no respatlla la decisió del govern d'aïllar forçosament els passatgers del vaixell de l'antivirus. El Partit Popular acusa l'executiu de gestió caòtica. En fotografia de portada tenim l'anfitrió del Papa que espera a Barcelona. Faustino Mbrigda, a la fotografia, és el rector de la parròquia de Sant Agustí de Barcelona, un dels llocs que visitarà el Papa Lleó XIV en un viatge a Espanya el juny amb Mick Black, és un vell conegut del Pontífex amb qui compartí cotxe i ruta durant més de 2.000 quilòmetres per Tanzània el 2003. El rector de Sant Agustí recorda com Robert Prevost conduïa, el qual corria molt, deia. Lleó XIV demana treballar incansablement en favor de la pau. El pontífex i el secretari d'Estat dels Estats Units mantenen una reunió cordial. I tenim a Philip Cummings. El romanç de Lorca amb un poeta americà. També tenim crisi del Madrid. Tchouaméni envia a Valverde a l'hospital. I a finals d'any, la Unió Europea prohibirà a les intel·ligències artificials despullar persones reals. Per por a Trump, tenim un turista dels Estats Units que demana asil a Espanya. I pel que fa referència al suplement que fem, tenim la moda del càmping, que inclou les cartelleres de cinema. Pel que fa al periòdico de Catalunya, en seta portada també amb la investigació per presumpta violència parental vers un menor. La mare del nadó maltractat queda en llibertat i el pare no. Els tests genètics que s'han fet al lactant a petició dels progenitors no mostren alteracions ni cap malaltia que justifiqui les lesions que presentava. I en fotografia de portada tenim aquesta salutació entre Trump i Lula da Silva ahir a la Casa Blanca. L'estranya parella. Trump i Lula es reuneixen a la Casa Blanca amb esforçada cordialitat en un moment de debilitat política dels dos dirigents. Les concessions en infraestructures de mobilitat atrauen 60 empreses. I pel que fa a Orient Mitjà, l'Iran intensifica la guerra cibernètica amb la intel·ligència artificial contra els Estats Units i Israel. Pel que fa a energia, Competència planteja limitar l'excedent d'autoconsum que s'aboca a la xarxa. I també tenim alerta sanitària. Els passatgers no baixaran del creuer de l'antivirus fins a passar un examen. I tenim sequera. El pla per regenerar l'aigua del Besòs invertirà 600 milions. A la capçalera tenim també doncs, a Tchouaméni i a Valverde amb aquesta crisi, aquestes baralles que assetgen el vestuari blanc del Real Madrid. I marxem ara amb el país, el que ens ha de portada amb el creuer del brot d'antivirus que rumb a Canàries. L'Espanya negocia contrarrellotge la repatriació amb 22 països. L'arribada del MV Ondius deixa incerteses sobre els trasllats, el fondeig del buc, la seva desinfecció o les quarantenes. Els països europeus i els Estats Units han pactat ja la recollida. Sánchez i Clavijo rebaixen la tensió mentre Feijó arremet vers la gestió de la crisi. I en fotografia de portada tenim a Rubio que recompon relacions amb el Papa després de les embestides de Trump. A més, tenim una baralla entre Valverde i Tchouaméni en el vestuari de l'equip blanc que acaba amb el jugador uruguaià en l'hospital per una ferida al cap. Tenim esclat violent en el Real Madrid. I els Estats Units investiguen transaccions sospitoses amb el petroli a la guerra d'Iran. Les operacions en el mercat sota la lupa sumen 2.200 milions. A més, el Congrés es disposa a expulsar els agitadors ultras. I a la capçalera tenim la Conference. El Rayo Vallecano fa història a l'arribar a la seva primera final europea. I fins aquí, doncs, les notícies més destacades que reflexaven les portades dels diaris. Ara és moment de refrescar tota aquesta informació amb les connexions puntuals, amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya, quan ja són les 11 del matí, com sempre des d'aquí, des de Ràdio Cunit.
0: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Junts i els comuns demanaran responsabilitats polítiques si no els convencen les explicacions del govern respecte a la presumpta infiltració de dues agents dels Mossos de Paisà en una assemblea de 200. Andrés García Berrio és diputat dels comuns.
1: Ha de ser implacable davant la presència d'agents infiltrats en una assemblea sindical que està preparant vagues, mobilitzacions i que fins i tot pot estar planificant quina és la seva estratègia de negociació amb el propi govern. Considerem que si el govern no pren mesures contundents en aquest sentit, tindrem, diguem, un problema perquè no estan podent garantir que el dret de reunió i associació es pot exercir de manera plena en aquest país.
0: Els sindicats convocants de la vaga d'educació reuneixen a més avui amb els grups parlamentaris de Junts, Esquerra, Comuns i CUP al Parlament amb aquesta qüestió sobre la taula i la petició de reobertura de les negociacions. Tot plegat mentre continua també el degoteig de centres que s'oposen al pla pilot d'incorporar Mossos d'Esquadra de Paisà en 14 centres de Catalunya. I els 14 espanyols que viatgen a bord del vaixell on s'ha declarat un brot d'antivirus hauran de signar un document amb el consentiment i l'acceptació voluntària per fer una quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. En cas de no ser així, s'activaria l'imperatiu jurídic en el que treballa el Ministeri de Sanitat i que faria que una ordre del Ministeri avalada judicialment tingués efecte perquè estiguessin obligats a posar-la a terme. Amb tot, el govern espanyol ha fet també una crida a la calma davant del desembarcament previst per aquest diumenge a les Canàries del creuer afectat i garanteixen que no hi haurà cap contacte del passatge amb la població. Per la seva banda, l'Organització Mundial de la Salut també ha deixat clar que no som davant de cap risc de pandèmia i a més ha confirmat el test negatiu de l'hostessa que està hospitalitzada a Amsterdam després d'estar en contacte amb una de les víctimes mortals del virus. I Metges de Catalunya ha convocat una nova vaga de facultatius del sistema públic i concertat el 20 de maig, que serà la 11a jornada d'aturades des del mes d'octubre. El sindicat reclama millores laborals, més plantilla i la fi de les guàrdies de 24 hores. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la 2 a Cervera, direcció Barcelona, deixa un carril tallat i provoca lentitud en aquest punt. Un altre accident, en aquest cas a la C15 a Font-rubí, direcció a Igualada, deixa també la calçada completament tallada. I de fet, avui és l'últim dia que es pot viatjar de manera gratuïta a Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar després de 3 mesos per les afectacions i revisions derivades de l'accident de Gelida del gener passat. Les plataformes d'usuaris neguen que hagi tornat la normalitat al servei afectat per retards i trams de velocitat reduïda.
22: Notícies en xarxa. Ràdio Cunit.
23: Al 107.0.
24: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollos a l'ast, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-6435-81, 877-643581 y también WhatsApp 614-965-631, 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes con hambre.
25: El Rincón del Tapeo 2. Con cada consumición, elige tu tapa. El Rincón del Tapeo 2. Ven a probar nuestras ofertas. Nos encontrarás en Avenida Barcelona 185, frente al Ayuntamiento de Cunit, al ladito de la peluquería Francis. El Rincón del Tapeo 2.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Ràdio Cunit, al 107.0.

I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de començar doncs, a repassar quin és l'estat de circulació ferroviària en aquests moments pel que fa a la nostra línia com a la resta de serveis de rodalies i regionals. Comencem, doncs, com dèiem, a parlar de dos, que segueix tot seixada en tres parts i que per creuar-la de punta a punta s'ha de fer mínim un transbord de mínim mitja hora a la mateixa línia. Doncs recordem que, degut als treballs de millora, s'estableix un servei alternatiu per carretera entre la Prat de Llobregat i Vilanova de Geltrú per l'última circulació de la línia. També, degut als treballs de millora entre Galaf i Sitges, es reprograma l'oferta des de Sitges i Vilanova de Geltrú a dos trens per hora i sentit. A més, també a la R2 Nord, degut als treballs de millora entre Flaçà i Sant Miquel de Fluvià, es reprograma l'oferta de les línies R11, RG1 de Rodalies Girona i la R2 Nord. També a la R1, degut als treballs de millora, a partir de les 10 de la nit s'estableix un servei alternatiu per carretera entre Blanes i Massanet Massanes. A més, a la R3, servei ferroviari entre la Garriga i Ribes de Freser, on degut als treballs de millora es manté el servei alternatiu actual per carretera a tota la línia. A la R4, degut als treballs de millora, s'estableix un servei alternatiu per carretera entre Terrassa i Manresa de 10:45 de la nit a 6:45 de la matinada. A la R7, sense servei amb motiu de les obres a Montcada Bifurcació, amb servei de la línia R4 fins a Cerdanyola del Vallès i servei alternatiu per carretera entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat, en parada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. A la R8, degut als treballs de millora, també servei ferroviari entre Granollers Centre i Rubí Can Vallhonrat, amb servei alternatiu per carretera entre Rubí Can Vallhonrat i Martorell Central, en parada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. Pel que fa, doncs, a la R11, degut als treballs de millora entre Flaçà i Sant Miquel de Fluvià, reprograma l'oferta de les línies R11, RG1 i R2 Nord. A més, també recordem que el tren de Portbou-Barcelona-Sants circula amb una demora de gairebé una hora per una incidència tècnica en el propi tren. A Rodalies Lleida, a la R4, servei ferroviari, a la línia entre Terrassa i Manresa, degut als treballs de millora, s'estableix un servei alternatiu per carretera entre 10:45 de matí i 6:45 de la matinada. A més, també, amb motiu de les obres de millora entre Sitges i Garraf, els serveis inicien i finalitzen a Sant Vicenç de Calders, on els viatgers disposen d'un servei directe per carretera fins al Prat de Llobregat per enllaçar amb els serveis de la línia R2, una incidència que afecta també doncs, a la R13, a la R14, R15, R16 i R17. I fins aquí el que seria l'actualitat ferroviària de Rodalies i regionals de la Renfe. Més informació a rodalies.gencat.cat.

0: El temps amb Josep Miró a Ràdio Cunit.
1: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta força estable, tot i que amb domini del sol, amb presència també de núvols que seran de tipus alt, que només entrenyinaran el cel al matí, alguna nuvolada inofensiva al migdia i amb núvols baixos a la tarda, sense més importància, i amb unes temperatures que no variaran gaire, s'han mantingut al voltant dels 12 graus de mínima, mentre que la màxima estarà entre els 19 i els 20, amb una humitat que serà més moderada al centre del dia, amb vents en conjunt febles, amb una miqueta de terral o gregal fins a mig matí, i de xaloc la resta del dia, o de llevant, amb algun com moderat a la tarda, fent que a la mar doncs, hi hagi marejol avui en tot el dia. Per demà esperem el temps que en conjunt doncs, sigui variable, canviant amb el pas un sistema frontal que ens portarà un petit canvi de temps, petit en el sentit de que durarà poc, però es notarà força perquè ens portarà pluja general i abundant, sobretot a la tarda. Al matí encara hi haurà alguna ullada de sol a primeríssima hora, amb algunes clarianes i amb tendència que els núvols siguin cada cop més abundants. Hem d'esperar que a partir de migdia el cel estigui tapat i que es produeixin, com dèiem, pluges generals i generoses que s'allargarien la tarda, nit i matinada de dissabte a diumenge, amb unes temperatures que pujaran de nit i baixaran de dia i es mouran entre els 14 o 15 de mínima i els 18 o 19 de màxim, amb una humitat que serà molt alta. Vents febles de llevant o xaloc, que amb cops moderats al centre del dia que faran que la mar estigui alterada, amb maror molt força destacable. De cara a diumenge, en canvi, el temps serà més estable, dominat pel sol i el cel clar fins a mitja tarda i amb alguns núvols baixos poc destacables al final del dia, amb unes temperatures que baixaran de nit i pujaran de dia i estaran entre els 11 o 12 de mínima, mentre que les màximes poden arribar als 22 graus amb una humitat que serà més baixa. Vents febles de mestral al matí i moderats de garbí a la tarda, fent que la mar hi hagi maror en tot el dia.

0: I arribats a aquest punt del programa, és el moment ja d'il·luminar-nos amb la cançó del dia, que com sempre ens arriba de la mà de Núria Ruiz, a la que em sembla que ja tenim a l'altre costat del fil telefònic. Núria, què tal estem? Molt bon dia.
1: Bon dia, Jaume, bon dia a tothom.
0: Què tal? Quina cançó ens proposes avui?
1: Doncs avui és el Dia Mundial de la Creu Roja i de la Luna Roja. I ja dedicarem la seva cançó, que tenen una cançó pròpia, i és de Daniel Denises.
0: Sí.
1: I diu això, una Cruz Roja de la Vida.
0: Ah, molt bé, perfecte. Doncs mira, doncs amb aquest tema doncs encetem el programa d'avui i des d'aquí doncs també, com no, dedicam a tots els grans professionals de la Creu Roja que són també essencials per la nostra seguretat. Clar que sí. Doncs, i per la nostra salut, clar. Núria, moltíssimes gràcies, que vagi tot molt bé. Molt bon cap de setmana i si Déu vol ens tornem a escoltar dilluns vinent a la mateixa hora, d'acord?
1: Igualment, un petonar rondó.
0: Petons i abraçades. Adéu-siau, bon dia.

0: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de començar, doncs, a repassar les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir. Pel que fa a l'Organització Nacional de Sexe, la 11, informació que ens facilita Juan Coma des de Tarragona. I comencem pel sorteig mídia. Una data premiada és la del 14 de setembre de 1963 amb el 3 de trèvols. Pel que fa referència a la Super 11, la combinació guanyadora és la següent. Els números són el 9, 10, 11, 22, 25, 28, 36, 38, 40, 43, 45, 51, 59, 62, 63, 65, 67, 71, 73 i 76. El triplex de la 11, el 592. El cupó diari, el 64.354, 6, 4, 3, 5, 4, de la sèrie 45. I fins aquí les combinacions guanyadores de la 11.
1: Correcte, amb Bruguer Jardí i Gemma Genó.
2: En català hi ha paraules que de manera incorrecta sovint es diuen amb el gènere canviat per influència del castellà.
3: Per exemple, cal dir un avantatge en masculí i no un avantatge, incorrecte.
2: El bacteri en masculí i no la bactèria, incorrecte.
3: El compte del banc en masculí i no la compte del banc, incorrecte.
2: El deute en masculí i no la deute, incorrecte.
3: El llegum en masculí, com els cigrons o les llenties, i no la llegum, incorrecte.
2: El lleixiu, en masculí, que usem per desinfectar, i no la lleixiu, incorrecte.

Arribats a aquest punt del programa, és el moment de sonar quines són les farmàcies de guàrdia d'avui divendres 8 de maig de 2026. I comencem pel servei d'urgències diurn, on la farmàcia de guàrdia del dia d'avui és la farmàcia Franco, situada a l'avinguda Barcelona 207 de Cunit. El seu telèfon d'urgències és el 977 67 56 98, 977 67 56 98. Pel que fa referència al servei d'urgències nocturn, tenim la farmàcia Pujol Cid, situada a l'avinguda Sant Joan de Déu 79 de Calafell. El seu telèfon d'urgències és el 977 69 27 38. Repetim. 977 69 27 38. Fins aquí, doncs, les farmàcies de guàrdia d'avui divendres 8 de maig de 2026.

0: que...
1: Una curiositat fascinant sobre el transport públic és l'origen del metro, el primer sistema de transport massiu subterrani del món inaugurat a Londres al 1863. Conegut com el Metropolitan Railway, aquest pioner connectava Paddington amb Farringdon, cobrint 6 quilòmetres. El més sorprenent és que els primers trens no eren elèctrics, sinó impulsats per locomotores a vapor, cosa que omplia els túnels de fum i vapor, un desafiament per als passatgers. Tot i les condicions, va transportar 38.000 persones en el seu primer dia, mostrant la demanda de la mobilitat urbana. La idea va sorgir per alleujar la congestió dels carrers londinencs, plens de carruatges. Charles Pearson, un advocat visionari, va impulsar el projecte, encara que va morir abans de veure'l completat. Els vagons, il·luminats per làmpades de gas, eren rudimentaris, però el sistema va marcar una fita. Aquest metro va inspirar sistemes similars a Nova York, París i altres ciutats, revolucionant el transport públic. Avui, el metro de Londres segueix sent una icona, amb 408 quilòmetres de vies i milions de passatgers diaris.

Efemérides. I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de començar doncs, a repassar les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui, un 8 de maig d'altres anys. Aquestes són les nostres efemèrides. I comencem, atenció, l'any 1063 a Graus, amb la batalla de Graus. Les tropes de Ramir I d'Aragó ataquen la ciutat que formava part de l'emirat de Saragusta en el marc de la conquesta feudal hispànica. Ramir mor a la batalla. A partir d'aquí comencem avançant i arribem ja al 1707 a València, on les tropes filipistes ocupen la ciutat. Ja al segle XIX, al 1870, s'hi publica el primer número del setmanari satíric La Campana de Gràcia, que s'edita doncs, durant més de 64 anys. I al 1879 s'estrena al Teatre Novetats Gala Placídia d'Àngel Guimerà. Ja al segle XX, el 1924, s'inaugura la llibreria Catalònia a la plaça de Catalunya, número 17. Però ens hem deixat també que el 1914 s'obria l'escola de Bosch a Montjuïc, dirigida per Rosa Sensat. Tal dia com avui de l'any 1916, a presó de Kilmaine a Dublín, Edmund Sean, Michael Meilin, Saint Houston i Con Colbert són afusellats per la seva participació en l'alçament de Pasqua. I tal dia com avui de l'any 1945, a Berlín, el mariscal de camp alemany Keitel signa davant els mariscals Zhukov i Teder i els generals Spatz i Latre de Tassigny un segon document de rendició incondicional d'Alemanya després del signat a Reims el dia anterior. També tenim el dia de la victòria a Europa, on els aliats occidentals celebren la victòria sobre Alemanya a la Segona Guerra Mundial. I a les 11 de la nit entra en vigor la rendició incondicional d'Alemanya. A més, del Sétif d'Algèria, tenim massacres de Sétif, Guelma i Kerrata amb disturbis i assassinats. D'altra banda, també, el 1980, Jordi Pujol és escollit 127è president de la Generalitat de Catalunya. 13 anys més tard, el 1983, primeres eleccions autonòmiques al País Valencià i a les Illes Balears. Ja el 1984, a Barcelona, el doctor Carabs fa el primer trasplantament cardíac amb èxit d'Espanya a l'Hospital de Sant Pau. I el 1997 es detecta l'esclat de raig gamma GRB970508, el primer a poder-se'n determinar l'origen. I acabem el 2004 a Barcelona, el que s'inaugura oficialment el Fòrum Universal de les Cultures. I fins aquí, doncs, aquestes han sigut les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui. Un 8 de maig d'altres anys. Aquestes, doncs, han estat les nostres

0: a l'Embaladits.
1: El poema que ara sentirem ens prepara per anar a dormir amb un gran bona nit. Però no dormiu encara. Primer, l'hem d'escoltar.
2: Hola, me dic Pau Rivera Peliu. Soc de tercer B de l'Escola de Mare de Déu del Carme. Aquest poema és A dormir. Qui ho va fer? Lola Casas. Per què ho he llegit? Perquè m'agrada dormir. M'hi fico dins amb molts coixins, mantes i llençols a cor que vols. Amb l'endredor ben calentó. És el meu llit. Molt bona nit.
1: Gràcies, Pau, per escollir aquest poema. I que bé que si està en un bon llit calentó i acollidor. Bona nit, embaladits. Adeu.
2: Adeu.
3: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
4: Ràdio Cunit, al 107.0.
5: No sé què volia ser de gran.
6: Jornada de portes obertes a l'Escola de Música de Cunit. El 6 de maig, vine a les portes obertes de música en família a la Llar d'Infants al Trenet a 6:15 de la tarda i sensibilització musical a 6:15 del vespre a l'Escola de Pompeu Fabra. El 7 de maig, portes obertes del taller d'instruments, programa bàsic i aprofundiment a 5:30 de la tarda a l'Escola Pompeu Fabra. Per infants, joves i adults. Tinguis l'edat que tinguis, aquesta és la teva escola. Música en família i sensibilització musical. Música viva, creativitat i conjunts musicals. Classes d'instruments de vent, corda, percussió i veu. Bandes musicals a les escoles de primària de Pompeu Fabra, Sol Cunit, Els Cossetans i a l'Institut Ernest Lluch i Martí de Cunit. Per inscripcions pel curs 26-27 del 4 al 17 de maig. Us hi esperem! Més informació a www.escolacontrapunt.cat. secretaria@escolacontrapunt.cat i al 608-987-287 608-987-287.
7: Les victòries del passat.
6: Portes obertes, Escola Música de Cunit. Us hi esperem.
7: Avui celebrem que estem bé, molt bé.
6: Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollo salás, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-6435-81, 877-643581 y también WhatsApp 614-965-631, 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes con hambre.
8: Joyería Castillo.
9: Reparaciones a destacar en joyería. Hacemos cualquier tipo de pieza que se detalle. Diseños a la carta. Tráiganos una pieza rota y se la dejamos como nueva. Realizamos grabados en 24 horas. Ponemos cristales y pilas, sea la que sea. Reparamos relojes de pulsera de todas las marcas. Realizamos el hermetismo a todos los que se le requiera. Reparamos relojes de pared, de cuarzo y mecánicos.
8: Joyería Castillo.
9: Todas las reparaciones se hacen en nuestras instalaciones.
8: Joyería Castillo. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià 31 de Cunit y al teléfono 977-67-4561. Joyería Castillo. Ven a visitarnos y no te arrepentirás, porque con una sonrisa saldrás. Ah, y no te olvides.
9: ¿De qué?
8: De ser feliz.
10: Churrería Velo.
11: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la ràdio de Cunit. La Churrería
10: Velo.
11: I que ens ofereix

0: Ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de fregidoria casolana. Xurreria com?
1: Belo.
0: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar a la Conca de Barberà número 13. Xurreria?
1: Belo.
2: Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollos a l'ast, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit.
3: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
4: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.

0: el Santoral i aniversaris.
1: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de començar, doncs, a repartir alegries i felicitacions a tot i a dret, a tots i totes, xaduxades, a el que sigueu. És el moment d'agafar el nostre papa mòbil amb connexió directa amb el Sant Pare, on Lleó 14 sempre ens diu els sants més destacats, els quals hem de felicitar en el dia d'avui. I escolta'm el que diu ell, va missa. Per tant, farem el Santoral, repassarem els aniversaris dels famosetes i també serà l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que és el seu sant, el seu aniversari o celebra qualsevol cosa. Doncs, ja ho saps, és el moment de felicitar-lo, de fer aquella dedicatòria musical, aquella petició, aquell homenatge, recordatori, agraïment, broma telefònica, declaració d'amor, el que faci falta, vaja, nosaltres et posarem tots aquells temes musicals que més t'agradin, de qualsevol època, de qualsevol any, de qualsevol estil, de qualsevol grup, sense excuses i sense censures, aquí te les posem totes i a sobre t'emportes un baret, al qual entres a sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, de seguir saludem i agraïm el seu suport, com, per exemple, la Casa de l'Oro, que ens ofereix un sobre sorpresa de bisuteria de ser quirúrgic valorat entre 5 a 20 euros, la Clínica Dental de Cunit, una higiene bucal, Alma Music, una classe de cant o bé de guitarra gratuïta, Bemol Nou, una classe de guitarra, piano, baix, producció musical, Vanessa Sancho, de l'editorial Círculo Rojo, el seu llibre Mi Montaña Rusa, la Joieria Castillo, un detall sorpresa, Sami Scalafell, dues consumicions normals no premium, la Perruqueria Harmony, un tall de cabell per home o bé un rentat i marcat amb sacat de proteïna per a dona, Doner Pita Palace 2, un durum kebab, també tenim el bal de 5 ofers gratuïts del Rincón del Tapeo 2, la Marina, dos esmorzars, com també Bar La Pinya. A més, el Olivo ens ofereix també un vermut per dues persones. La Bodegueta, dos vermutacos més pinxo del dia de dimarts a divendres. La Diligència, dos vermutacos. També la Pastisseria Cunit, unes cues de rap i ampolla de caldo. La Xureria Velo, també suís amb xocolata, amb nata, amb xurros o porres per dues persones. Ananda Yoga Studio Cunit, una sessió de ioga o massatge. La Berceria i Pica de Cubelles, vermut i braves per dues persones en visita a les seves instal·lacions. La Carnisseria Jaguara, mig quilo de campicada. El Pollo a la Brasa al Sol, un pollastre a la brasa dissabte o diumenge. La Cova del Gorca, un vermut per dues persones. El Local Social al Castell, un sopar per dues persones. Bar Casa Carminya de Castanyeira, un menú per dues persones de dimarts a divendres. La Pizzeria Nanà, dues pizzas. A més, l'Estètica Jacqueline, un tractament d'estètica o de relax. La Cafeteria Panaderia Núria, un esmorzar per dues persones. La Penya Bètica de Comarruga, un sopar per dues persones. La Pizzeria La Góndola de Cubelles, un sopar per dues persones. I el Saborea, també un esmorzar per dues persones de dilluns a divendres. El Pollo Loco, un lot de pollastre a l'as, patates al caliu, ampolla de vi, pa i all i oli. A més, pots prendre't una consumició gratuïta mentre esperes la teva comanda. I la discoteca Lou de Segur de Calafell, una invitació en consumició per dues persones. A més, la Girada de l'Arbós també ofereix una invitació per dues persones. Déu-n'hi-do, eh? I a més, tu com no, doncs, tenim el lot de regals de l'Abril Fantasma que després en parlarem, eh? Però bueno, ara no avancem a aconteixements i ràpidament anem a repassar el nostre santoral del dia d'avui. Volem felicitar Sant Acacio, Amato, Arseni, Benedicto, Deseado, Dionisio, Dominga, toma ya, Sant Metrón, Utrán, Benaldo i Víctor i Virón. També, doncs, demà dissabte és, atenció, és Sant Beat, Benet, Cristòfol, però és un altre, aquest és Màrtir, eh? També Sant Geronci, Lluïsa, Lluminosa, Pacomi, Prisco, Tomàs i també el diumenge és Sant Adrià, Quilina, Heradi, Heracli, també Minerc, Montà, Panferm, Panfiló, Solucà, Todomaro i també Sant Pasqual Confessor. Bueno, doncs des d'aquí doncs els volem felicitar, com també a tota la resta de gent que faci anys en el dia d'avui. A destacar Enrique Iglesias, que avui fa 51 anys, Déu-n'hi-do, com passa el temps, eh? Famós cantant i compositor espanyol que també posseix les nacionalitats nord-americana i filipina. Va començar la seva carrera musical el 1995 i des de llavors ha venut més de 170 milions de discos. Les seves cançons més conegudes són Bailando, Duele el Corazón, Hero, I Like It i molts més, eh? Doncs fill de Julio Iglesias i d'Isabel Preisler. Bé, doncs el felicitem, quan també volem felicitar a tota la resta de gent que faci anys en el dia d'avui. Ha destacat una persona molt especial a la qual ens ha demanat que ens posem en contacte amb ella perquè és el seu aniversari. I ràpidament anem a realitzar-ho tot seguit amb el nostre telefonotron a qui ens posem en contacte amb Ismail, que avui és el seu aniversari. A veure si ens agafa el telèfon i li podem fer aquesta sorpresa en vídeo en directe a través dels micròfons de Ràdio Cunit, eh? Bueno, a veure si agafa el telèfon. Hola.
2: Hola.
1: Hola, con Ismael.
2: Sí.
1: Hoy es tu cumpleaños, ¿verdad?
2: Sí.
1: ¡Felicidades!
2: Gracias.
1: Ismael, ¿qué tal estás? ¿Cuántos años haces hoy? 20
2: años.
1: 20 años, caray, se tienen que celebrar por todo lo alto, ¿eh? Estás en directo en Radio Cunit, en el apartado que siempre realizamos para felicitar a toda la gente que tenga algo que celebrar. Y nos había chivado un pajarito de que hoy era tu cumpleaños. ¿Adivina quién puede ser?
2: Mi madre.
1: Pues sí, señor, claro que sí, hombre. Bueno, pues oye, Ismael, a disfrutarlos muchísimo. ¿Te ha caído algún regalo ya o no?
2: Sí, mi madre siempre está ahí.
1: ¿Sí?
2: Siempre está ahí.
1: Muy bien, pues oye, te queremos dedicar un tema musical. Dinos una canción que te la ponemos rápidamente.
2: Bah, ahora mismo no sé, la verdad.
1: Una que...
2: La que queráis vosotros.
1: ¿Sí? Vale, perfecto. Pues mira, igualmente te vamos a dar un numerito. Te llevas el 320 a ver si te toca algún premio esta semana, ¿de acuerdo?
2: Vale.
1: Y por muchísimos años a celebrarlos, ¿eh?
2: Vale, muchas gracias.
1: ¡Abrazos! ¡Hasta luego! ¡Buenos días! I amb el megamix de la setmana que dediquem a tota la gent que tingui quelcom a celebrar, a part també celebrar que avui és divendres, por fin viernes, cap de setmana, weekend. Kenwood Compilation, Urban Power. Segona part, Mike Platinas, 2002, Tempo Music. Aquest és el megamix de la setmana, al Cunit del dia, com sempre des d'aquí, des de Ràdio Cunit.

amb el Megalins de la setmana aprofitem ja per acabar de fer la nostra repassada habitual. Doncs la gent que s'ha quedat fora del bombo, el qual també entra en el nostre mega sorteig de premis d'aquesta setmana. Amb el 286, Mònica García. 287, Sèlvia Calafell. 288, Fanny González. 289, Ima Cross. 290, Marta Sánchez. 291, Mireia Vergés. Amb el 292, Eva Carutzova. 293, Maria Moreno. El 294, Espercelia Ciurana. 295, Xenia Amat. 296, Pilar Domecq. 297, Auris Ramírez. 298, Javi Rodríguez. 299, Montse Cubellas. 300, Sara de las Heras. 301, Manuel Pizarro. 302, Natalia Alba. 303, África San Martín. 304, Mercè Rubio. Amb el 305, David Vidal. 306, Eva Espinosa. 307, Juan Antonio Romero. 308, Eva de la Peña. 309, Fernando Gómez. 310, Zoe Gómez. 311, Encana la Silaga. 312, Juan Pablo Rodríguez. Amb el 313, Josep Macià. 314, Joana Paredes. 315, Doris Solís. Amb el 316, Susana Flores. 317, Sofía Virginia Duranicot, toma ya. 318, Ruy Rivero, y amb el 319, Loli Sánchez. I tanquem línies. També, doncs, com no, Ismael Hamhan amb el 320. Amb el Megamix de la setmana anem a preparar el nostre sorteig i abans per això l'agenda de l'Oficina Jove del Baix Penedès, la pel·lícula Fantasma i molt més. Com sempre, des de la vostra sintonia, aquí al Cunit del Dia. Aquest és el Megamix de la setmana del nostre programa a Ràdio Cunit.

Escoltes, amics de la setmana, com sempre a través de la vostra sintonia, aquí al Cunit del Dia. Ja ho saps, de música no en fem, però sí en posem. Kenwood Compilation, Urban Power.

0: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
1: Altaveu Jove. Notícies de l'Oficina Jove del Consell Comarcal del Baix Penedès per joves de la comarca.
2: Tots els dijous a les 10 de la nit i en reposició els dissabtes a 8:45 del vespre.
1: Per més informació, us podeu adreçar a l'Oficina Jove del Baix Penedès o als punts d'informació juvenil de la comarca.
3: Per fi torna Vibracions. Vibracions. Escolta les sessions de Vibracions.
4: Les vibracions de DJ Jazz.
2: Tots els divendres a les 9 de la nit.
5: Vibracions. Vibracions.
4: Vibracions.
2: En repetició, la matinada del dissabte al diumenge a les 2 de la matinada. Vibracions. Vibracions.
4: Amb DJ Jazz. DJ Jazz.
6: Això sona bé. No, no, no.
7: DJ Jaumix presenta
8: el Tecnòdrom.
9: Sí, no, no.
10: T'espino tots els dissabtes a les 11 de la nit. Aquí, a Ràdio Cunit.
11: El Tecnòdrom.
12: Amb Jaume Sens.
13: Jaumix in session.
14: M'agrada, m'agrada, m'agrada, m'agrada.
2: I repetim les nits de divendres a dissabte a les 4 de la matinada.
15: Soc DJ Glasca i em podràs escoltar a la matinada de dissabte a diumenge a la 1 i amb repetició el divendres a les 9 del matí. Cada setmana tenim un DJ convidat amb la millor música electrònica de tots els temps.
16: Bienvenidos a Alter Ego, conducido por DJ Glasca. DJ Glasca.
17: DJ Glasca.
15: T'espero a Alter Ego Podcast Show.
18: Volumen al máximo, el programa de música dance que podràs escoltar els dijous a la mitjanit a Ràdio Cunit. Repassarem les novetats europees i els números 1 fins a la dècada dels 90. Volumen al máximo, també els diumenges a les 4 de la matinada a Ràdio Cunit.
2: Recorda, la matinada de dijous a divendres a les 12 de la nit amb Coverman DJ. Per fi arriba, a través de les teves zones hercianes, un nou programa que revolucionarà el panorama radiofònic. Monotrònic. Un espai on farem pedagogia sobre la música electrònica, donant a conèixer aquest gènere o redescobrint-lo. Repassarem tots els seus estils musicals i, com no, farem monogràfic dels millors grups representatius d'aquest estil, com també els millors productors. Música electrònica, des dels seus inicis fins ara. Aquest és el teu espai, Monotrònic, amb un servidor Jaume Sens, el qual us acompanyarà totes les matinades de diumenge a dilluns a les 12 de la nit. Aquí, a Ràdio Cunit.
15: Terra Baleàrica, tots els diumenges a les 8 de la tarda i amb repetició el següent diumenge a les 7 del matí.
19: Benvinguts a la Terra Baleàrica, conduït per Glasca.
20: T'agrada viatjar amb tren? T'agrada la música? Doncs vine amb mi i junts viatjarem amb el tren de la música. Un programa musical on recordarem els millors cantants i autors de tots els temps. Podràs pujar aquest tren tots els divendres a partir de les 18 hores i amb repetició tots els dimecres a partir de les 15 hores. Com no, a la teva emissora favorita, Ràdio Cunit, en el 107.0 FM del teu dial. Soc l'Àngel Tamayo, el trobador del blues, i és que la música m'agrada.
21: Todos los sábados a las 5 de la tarde en Radio Cunit viajamos por el mundo. Un programa donde le llevaremos a países cercanos y lejanos, donde podrá volar la imaginación, cerrar los ojos y soñar. Les llevaremos por los 5 continentes. Les invitamos a que nos acompañen y quién sabe si estos sueños se hacen realidad. Viajamos por el mundo. Un programa presentado por Victoria Hidalgo. Y recuerda, en repetición, los martes a las 9:30, Viajando por el Mundo la descubrirá. Presentado por Victoria Hidalgo.
0: Atención, todos los domingos, de 1:00 p.m. a 3:00 p.m, no te puedes perder Pop Music.

0: Ràdio Cunit.
1: El 107.0.
2: Altaveu Jove. Notícies de l'Oficina Jove del Consell Comarcal del Baix Penedès pels joves de la comarca. L'horari d'atenció al públic de l'Oficina Jove del Baix Penedès és de dilluns a divendres de 10 a 2 del matí i els dijous a la tarda de 5 a 7. Podeu demanar hora trucant al 977 157 157, al WhatsApp 616 917 318 o enviant un correu electrònic a baixpenedès@oficinajove.cat. I recorda que pots formar part del grup de difusió de WhatsApp al número 616 917 318.
3: Us recordem tots els serveis que podeu trobar a l'Oficina Jove del Baix Penedès: assessorament laboral i acadèmic, orientació per la mobilitat internacional, assessorament a associacions juvenils, aparador jove, bossa de recursos, bossa de talleristes, tramitació de carnets, student, teacher, alberguista, informació d'interès juvenil, com salut, formació, habitatge, oci. Demana cita prèvia a l'Oficina Jove trucant al 977 157 157 o al WhatsApp 616 97 318.
4: Aquesta setmana, al recull d'ofertes de feina, al servei d'ocupació de l'Arbós trobarem carrotoner frontal al Vendrell i soldador sector metal·lúrgica a Santa Oliva. Pel que fa a l'eina del Vendrell, trobarem ofertes de socorrista al Vendrell, cambrer o cambrera al Vendrell, professora d'anglès també al Vendrell i educador social a Llorenç del Penedès. Pel que fa al servei de Calafell Treball, trobarem ofertes de feina de socorristes al municipi del Montmell, de perruquer al Vendrell, ajudant de cambrera a Calafell i cuiner a Calafell. Pel que fa al Som Cunit, al servei d'ocupació, trobarem ofertes de feina d'operari de muntatge d'estructures metàl·liques a Valvell, educador de medi obert a Cunit i coordinador de medi obert a Cunit. Pel que fa al servei d'ocupació del Consell Comarcal, trobarem ofertes de feina de cuiner amb servei puntual com a gerocultor, oficial de segona d'ensacat, ajudant de sala de control planta química i carretoners. Per respondre a aquestes ofertes de feina, cal enviar un currículum a ocupació@baixpenedès.cat o bé trucant al 977 157 167. Les preinscripcions dels estudis postobligatoris per al curs 2026-2027 ja han començat. Actualment estan en procés de preinscripció els programes de formació i inserció PFI del 4 al 13 de maig, els itineraris formatius específics IFE de l'11 al 22 de maig i els cicles formatius de grau bàsic del 4 al 13 de maig. Què necessites per fer la preinscripció? Ordinador, tauleta o telèfon mòbil amb connexió a internet, una eina d'identificació digital com l'IDCAT mòbil o la clave i el codi d'identificació de l'alumne RALC. Tercera edició del Festival Jove de Curtmetratges de Cunit, el proper 27 de juny. Per més informació i inscripcions, pots presentar-ho fins al 31 de maig a la pàgina web de cunit.cat/filmscunit. Si ets una entitat juvenil, un cau o un esplai, pots participar en els premis de l'Associacionisme Juvenil i Educatiu del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya. Per més informació, cal que miris la pàgina web cnjc.cat/premis-2026. Participa-hi!
3: Creu Roja Tarragona organitza una activitat dirigida a joves d'entre 14 i 17 anys, Junior Lifeguard Program, per aprendre primers auxilis, seguretat a la costa, fauna marina, cura del medi ambient, tècniques de natació i tècniques de rescat. Es farà el juliol a Tarragona. Si voleu més informació, podeu trucar al 977 24 50 62. El Departament de Joventut de Calafell organitza dos tallers molt interessants per joves. Eines de coaching fins al 18 de maig, els dilluns per la tarda al Casal Jove de Segur. I el taller Trobar feina a l'estiu, el 26 de maig per la tarda al Casal Jove de Calafell. Si vols més informació, entra al web joventut.calafell.cat. El dissabte 30 de maig es farà la 26a Festa Torneig Joan Petit Nens amb Càncer al pavelló Quim Tomàs del Vendrell. Si vols fer de voluntari o de voluntària, donar un cop de mà, pots posar-te en contacte amb l'Ajuntament del Vendrell o amb l'associació Joan Petit. L'Àrea Bàsica de Salut del Vendrell de la xarxa Santa Tecla organitza la Fira de Salut Comunitària Salut en Xarxa el dijous 7 de maig a la Rambla del Vendrell, al matí de 10 a 1 i per la tarda de 4 a 7. Si t'agraden els videojocs, el manga, els jocs de taula, aquest cap de setmana tens una cita al Tabaris a Coma-ruga. Organitza l'Ajuntament de Calafell, el One Up, el Saló del Videojoc, còmics, manga i jocs de taula. Del 9 i el 10 de maig, el Tabaris de Coma-ruga pel matí de 10 a 2 i per la tarda de 5 a 9. Si vols més informació, entra a les xarxes de Joventut de Calafell.
0: Vols dir la teva sobre el futur de l'energia? Volem conèixer l'opinió dels i les joves sobre la transició energètica justa. Si tens entre 12 i 18 anys, participa en una enquesta anònima sobre l'energia i la sostenibilitat. Només et portarà 5 minuts. Tens temps fins al 31 de maig. Escaneja aquest codi QR o entra a l'enllaç que trobaràs a les nostres xarxes i participa. La teva opinió compta. T'agradaria conèixer joves d'altres països i fer alguna cosa pel planeta? Arriba EcoFriends, un intercanvi juvenil centrat en la sostenibilitat i els reptes ecològics actuals. Serà del 25 de juny a l'1 de juliol a Jesús, Tortosa, una oportunitat per compartir experiències, aprendre i actuar per un futur més sostenible. No t'ho pensis més i inscriu-te. A partir del 18 de maig podràs visitar una nova exposició a l'Aparador Jove de l'Oficina Jove del Baix Penedès. Es tracta de la Mostra d'Art Jove de la Conca de Barberà, disponible des del 18 al 31 de maig. Hi trobaràs l'obra de Paula Cabello Soler, amb retrats realitzats en carbó, una proposta artística que dona visibilitat al talent jove. No te la perdis. Vols viatjar, estudiar o fer un voluntariat a l'estranger? Comença per informar-te. Des del Servei de Mobilitat Internacional de l'Oficina Jove del Baix Penedès t'ajudem a fer el primer pas. Pots demanar cita el dijous 21 de maig de 5 a 7 de la tarda. Truca, escriu-nos i t'acompanyarem en el teu projecte internacional. El món t'espera.
2: I aquestes han estat les notícies que us hem preparat per aquesta setmana. Per a més informació, us podeu adreçar a l'Oficina Jove del Baix Penedès o als punts d'informació juvenil de la comarca.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol. O pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Estàs escoltant
2: Ràdio Cunit
1: al 107.0
2: radiocunit.org.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues

0: Passes de la millor platja, la de Cunit?
1: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
2: El Museu del Ferrocarril de Catalunya et proposa un viatge fascinant pel món del tren i un espai únic per a descobrir. El conjunt dels edificis de l'antic dipòsit de locomotores de vapor de Vilanova i la Geltrú i especialment la col·lecció de vehicles de vapor són d'un valor incalculable per la seva diversitat tecnològica i la seva història. El Museu del Ferrocarril compta amb més d'una vuitantena de vehicles, locomotores de vapor, elèctriques i dièsel, i també cotxes de viatgers, entre els quals destaca la composició completa del tren del Centenari, rèplica del primer tren que va funcionar a l'Estat espanyol el 1848 entre Barcelona i Mataró. Vine al Museu del Ferrocarril de Catalunya de Vilanova i la Geltrú. T'hi esperem!

0: por fin es viernes.
1: Doncs senyors, per fi divendres, per fi weekend, per fi cap de setmana. En moment, doncs, com no, pel nostre mega sudeix de la comarca. L'únic, inimitable, el que s'està més de mitja hora repartint premis cada setmana, com sempre, des de la vostra sintonia, aquí al Cunit al Dial, que com sempre, tu ets el protagonista. I ja ho saps, doncs, que com sempre, doncs, agraïm la vostra participació al llarg de tots aquests dies, els quals hem estat, doncs, com no, compartint temes musicals, els quals ens demanaven els nostres clients, o demanant temes o numerets per entrar en el bombo del nostre mega sudeix de premis, el qual, com sempre, us oferim a través de la nostra sintonia de Ràdio Cunit. I, com no, doncs ara sí, és el moment, sense més preàmbuls, de, bueno, a banda d'agrair a tota la gent la participació al llarg de tota la setmana, d'agafar el nostre bombo i començar, doncs, a remenar les boles. O sigui que som-hi! Ahí estàs, vinga! Vinga, molt bé, doncs ja està aquí. Perfecte, doncs ara sí, ja comencem, doncs, amb el nostre mega sorteig de premis de la comarca. Recordem que la setmana passada no el vam poder fer, doncs, perquè era una setmana més curteta. Juntem les dues i, doncs, avui divendres, dia 8 de maig de 2026, comencem aquest nou sorteig de premis. I comencem, com sempre, amb la Casa de l'Oro, que ens ofereix un sobre sorpresa de bisuteria de ser quirúrgic valorat entre 5 i 20 euros i que trobareu a l'Avinguda Barcelona número 179. I atenció, roda la bola. Ja ha caigut la número 53. Número 53, número 53. Anem a buscar-lo, vinga, ràpidament. El número 53, 53. Número 53, a veure on està. ¿Quién será? Será a la Casa de l'Oro. Anirà... I Natàlia, Natàlia Alba, moltíssimes felicitats. Tornarà per la Clínica Dental de Cunit, que ens ofereix una higiene bucal i que trobareu a l'Avinguda de la Font número 62, baixos. Ok, va, atenció, una altra bola. A la Clínica Dental se'n va... El número 81, número 81, 81, HT1, Número 81, 81, ràpidament aneu a buscar-lo. El número 81 a la Clínica Dental de Cunit. I atenció, perquè és per... Redoble, redoble... Laura, Laura de la Rubio, felicidades y a disfrutarlo. I el Lluïm bon somriure, clar que sí, Marxem a Alma Music, la que ens ofereix una classe de cant o bé de guitarra gratuïta i que trobareu a l'Avinguda Mossèn Jaume Soler, número 19, de Calafell Platja. Campana i s'acabó i una altra bola que cau. Atenció. Alma Music. Se'n va el número 178. El 178, 178, 178 point. El Evo Llumini és per... A veure qui se'n va cap allà. El 178, 178, 178, 178 point. El Evo Llumini és per... Juan Pablo, Juan Pablo Rodríguez. Muchísimas felicidades. Donarà part bemol nou, el qual ens ofereix una classe de guitarra, piano, baix o producció musical i que trobareu a Seguda Calafell, sí senyor. I atenció, ahí va, roda la bola. Bemol nou és el número 139, mira, rodolí. 139, 139, El Evo Llumini és per... A veure, aquí se'n va cap allà. El 139, el 139, 139, 139, és per... Ai, que ho hem perdut aquí, no, ahí està... Aquí estàs, Zoe, Zoe Gómez, moltíssimes felicitats! I seguimos, vamos para bingo, som-hi. Atenció, perquè seguim amb el nostre mega sorteig de la comarca. L'únic, l'inimitable, el que s'està més de mitja hora repartint premis cada setmana. Des d'aquí, des de la ràdio Anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim, Ràdio Cunit, home. Ara és el torn de Vanessa Sancho i l'editorial Círculo Rojo, que ens ofereixen el seu llibre Mi Montaña Russa, que dona nom a una de les seccions del nostre magazín, que podeu sintonitzar tots els dimarts a 12:15 del migdia. Mi Montaña Russa, amb Vanessa Sancho, a la que, per cert, està d'enhorabona perquè traurà un segon llibre que ja està al caure. Ai, ai, ai, dins, seguim amb la nostra muntanya russa particular. I atenció, roda la bola. I ha caigut el número 14. Agafa el llibre i esmorza. El número 14. Fortune. En 4 points. 1-4 punta. Andriad. Atenció, és per Fernando, Fernando Gómez. Muchísimas felicidades. Tornarà per la joieria Castillo. Sí, senyors, la joieria Castillo, que també està dintre de la FEC, de l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit, al qual hem realitzat aquest fantàstic sorteig, ahir a la nit, a les 9 de la nit, amb la nostra companya Nadia Alfarji, dins del seu programa 100% Romàntics, gran programa que heu de sintonitzar tots els dijous a les 9 del vespre, Doncs bé, la FEC va realitzar aquest sorteig de la campanya del Dia de la Mare amb tots aquests premis, i escolta'm, si voleu saber el resultat, ja ho sabeu, a les nostres xarxes socials, o també descarregar-vos el podcast de 100% Romàntics de Nadia Alfarji. La Nadia, a la qual des d'aquí saludem, i que també doncs, treballa a la joieria Castillo, com també a l'Àngel, la Charo, en fi, i a tot el personal de la joieria Castillo, el que ens ofereix un fantàstic detall. Bon, atenció, roda la bola. Ha caigut la número 278. 278. 278, 278 point. El Goyo Mini és per... A veure qui se'n va cap a la joieria Castillo. Recordeu, carrer Francesc Macià, número 31, Aquest detall sorpresa se l'emporta... Susana! Susana Flores, moltíssimes felicitats! Ara marxem amb Sam Iscalafell, que ens ofereix dues consumicions normals del Premium i que trobareu al carrer Montoriol, número 32, de Calafell Platja. I atenció, roda la bola. I atenció, perquè ha caigut la número... 311 311 311 311 311. El llevo yo mini és per... I a veure, el tenim aquí a la vora. Se'n va Sam Iscalafell. Atenció, és per... Encarna Arzilaga. Doncs ja ho saps, Sant Hilari, cuidadín, qui no se l'acabi. I marxem amb la perruqueria Harmony. La perruqueria Harmony, que ens ofereix un tall de cabell per home, o bé un rentat i marcat amb secat de proteïna per a dona, i que trobareu aquí al carrer Francesc Macià, número 15. Oh, atenció, roda la bola. I atenció, perquè ha caigut, atenció, és el número... A veure, veiem què posa aquí. El 286, el 286, 286, 2, 8, 6, el Egoño Mini és per... A veure, on estàs? A buscar-lo bé, és per... A veure... Mònica García, Mònica, moltíssimes felicitats. Ara marxem amb Doner Pita, Pitaren, Doner Pita, Palace 2. No és un hotel, és un kebab, eh? Doner Pita, Palace 2. Ens ofereix un fantàstic durum kebab que trobareu aquí, al carrer Francesc Macià, número 18. I atenció, roda la bola. I se'n va a Doner Pita Palace 2. El 223. El 223. 223, eh? Du-du-tru-a-puan. I li voy a mini. Serà? Serà? És per... A veure. El 223... Anem a buscar-lo, a veure qui se'n va cap allà. El 223, 223, és per qui, per qui? Doncs és per Javi, Javi Serrano. Moltíssimes felicitats i a disfrutar-lo. Ara és el torn del Rincón del Tapeo 2. Sí, senyor, el Rincón del Tapeo 2, el que ens ofereix, atenció, eh... Què ens ofereix? Doncs ens ofereix un bal de 5 cafès gratuïts aquí, a l'Avinguda Barcelona 177, davant mateix de l'Ajuntament de Cuní. I atenció, roda la bola. Se'n va, atenció, és el número 189, 189, 189, on Whitney Point, el Evo Mini, és per... Redoble, és per... És aquí, és allà... Ahí estàs, Paula, Paula Arós, moltíssimes felicitats i a disfrutar-los en dos. Vinga, doncs, ara és el tot de la Marina Estalena. La Marina Antiga Calona, que trobareu aquí al Passeig Marítim 147, local 2, a primera línia de platja. Ens ofereix, atenció, dos esmorzars. I atenció, roda la bola. La Marina... Pues mira, Capi Cua, el 151, el 151, 151, eh? El 5 amb Puan, el Bollo Mini, és per... A veure... És per... Maria! Maria Maldonado, felicidades y a disfrutarlo! Torn pel Bar La Pinya. Bar La Pinya, que ens ofereix dos esmorzars al carrer Conca de Barberà número 13, de part mateix de la policia local. I atenció, roda la bola. Ha caigut la número... Ui, mira, t'ha costat. La 147, 147, 147, amb 47 points. Tenim aquí al costat, eh? Si torna a caure una altra d'igual, tenim que tornar a remenar. En fin, Àfrica Sant Martín! En fin, Àfrica Sant Martín! Felicidades i a disfrutar-lo! I vamos para bingo. Seguim a per més premis, com sempre, des del nostre mega sorteig de la comarca. L'únic, l'inimitable, el que s'està més de mitja hora repartint premis cada setmana, com sempre, des de la ràdio Anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim, Ràdio Cunit, a partir a través de la 107 de l'FM i www.radiocunit.cat, en el nostre magazín Cunit al dia, en agraïment a la participació de tots els nostres oients que participen setmana rere setmana. Ara és el torn de El Olivo. El Olivo Restaurant Lounge. No et perdis les festes amb Sound DJs quilòmetre zero. El Olivo Restaurant Lounge ens ofereix un vermut per dues persones al carrer Rin número 1 del port de Segur de Calafell. I atenció, roda la bola. Ja ha caigut, atenció, és per... 125, 125, 125, 125, 125. El 125 també està a la vora, però no tant, eh? A veure, se'n va cap allà. És per... Ingrid! Ingrid Ortiz! Ingrid, moltíssimes felicidades! Ara és el torn de la bodegueta! La bodegueta! La bodegueta ens ofereix dos vermutacos més pinxo del dia de dimarts a divendres a la plaça Sant Cristòfol, davant de l'església, en el teu racó per directe, al ladito de la diligencia. I atenció, roda la bola. Ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Mira! El 90, el 90, 19.0. El Guayo Mini és per... Redoble, redoble. Se'n va a la bodegueta. És per... Joan Miquel. Joan Miquel Ruiz. Joan Miquel, moltíssimes felicitats. I ja ho saps, eh? Sanirari, sanirari, cuidadín, cuidadín, qui no se l'acabi, eh? Ai, ai, ai. I bé, doncs, no ens movem pas de la plaça Sant Cristòfol. Doncs, a l'edito de la diligència, com bé dèiem, doncs, anem a la diligència. Anem a la diligència, que, per cert, es menja d'allò més bé. I des d'aquí, doncs, saludem a tot el seu personal. La diligència, que bé que ens tracta, ens ofereix dos vermuts. Sí, senyor! A la diligència, el restaurant amb més solera. I atenció, a veure qui ha caigut la bola número 56. La número 56. 56, eh? 5, 6 points. El Guayo Mini és per... Redoble, redoble. Ahí estàs. Eva Espinosa, moltíssimes felicitats. I ja ho saps, eh? Salut i força! Marxem ara amb la peixateria Cunit, el que ens ofereix cues de rap i l'ampolla de caldo, i que trobareu aquí al carrer Ampar Nadal, en ple casc antic de Cunit. I atenció, cau la bola. Ha caigut la número 126. 126. 126, eh? And this 6 point. El Guayo Mini és per... A veure, aquí se'n va la peixateria de Cunit. És per... Lalo Sendra. Lalo, moltíssimes felicitats. I ara és el torn de la xureria Velo. La xureria Velo ens ofereix un suís, xocolata amb nata. Sí, senyor, xurreria Velo, amb xurros o porres per dues persones. Xurreria Velo, al carrer Conca d'Arbarà número 13. Xurreria Velo, davant mateix de la policia local. Xurreria Velo. Ja, atenció. Ha caigut la bola número 238. La 238. 238, eh? 2, 3, 8 points. El Guayo Mini és per... A veure, si t'està una miqueta lluny. El 238, el 238. A veure qui se'n va, doncs, a la xurreria Velo. Ai, ai, ai, la xurreria Velo. Sí, senyor. Atenció, xurreria Velo. 238, xurreria Velo, aquí el tenim. Atenció, Clàudia García. Moltíssimes felicitats i a sucar el xurro. Sí, senyor. I ara ens relaxem una miqueta. Marxem a Nanda Studio Cunit, el que ens ofereix una sessió de ioga o massatge al carrer Major número 6. I va, d'una altra bola que cau. I... A veure, el número... Ah, no ho veig bé. A veure què posa aquí. És el 192. El 192. El 192. 192, eh? Amb Nef Dipois. Ahí digo yo, mini, será, será. Spar. Redoble, redoble. Oscar. Oscar Ibáñez. Sí, Oscar Ibáñez. Muchísimas solicitats. Y a disfrutarlo. Y a relaxarlo. Y ahora es el torn de la braseria hípica de Cubelles. ¡Sí! Braseria hípica de Cubelles. ¡Ai, ai, ai! ¡Alve Tatano! ¡Ai, ai, ai! Ens ofereix un vermut amb braves per dues persones en visita a les seves instal·lacions. Braseria hípica de Cubelles. ¡Sí! ¡Ai, ai, ai! ¡Ai, Tatano! ¡Ai, ai, ai! ¡Oh! El trobareu aquí a la carretera entre Cunit i Cubelles, a la C31. Braseria hípica de Cubelles. Y atención, roda la bola. Y cau la número 314. La 314. 314. El llevo yo mini es para... a ver, atención, es para... El 314, anem a buscar-lo bé. Doncs és per... Atenció, és per... tenim aquí el final de tot, el 314. I és Joana. Joana Paredes. Joana, moltíssimes felicitats. Ara marxem a la carnisseria Jauara, que ens ofereix mig quilo de carn picada a l'Avinguda Barcelona 185. I atenció, roda la bola. Ha caigut la número 281. La 281. 281, eh? Du 8 en point. És per... A veure, aquí se'n va cap allà. És per... Sara! Sara Pasqual! Moltíssimes sol·licitats! I a disfrutar-ho com cal, eh? I ara és el torn de la... Pupullastreria a la brasa al sol! Sí, senyor! Ofereix un pupullastre a la brasa a l'Avinguda de la Font número 86. Recorda, dissabte o diumenge. Aquí, aquí, som-hi! I se'n va el pollo a la brasa al sol. Un altre capicua. El 181, 181. 181. Un 8 en point. El de Guayo Mini és per... Redoble, redoble. És per... Aquí tampoc... Ai! Aquí estàs. Mercedes, Mercedes Rubio. Moltíssimes sol·licitats. I ara és el torn de la cova del Gorka. Sí, senyors, la cova del Gorka, que ens ofereix un vermut per dues persones al carrer Miguel Utrillo, número 4. I atenció, roda la bola. Ha caigut la 125, 125, 125, amb de 5 points. El Guayumini és per... Ingrid! Ingrid Ortiz, moltíssimes sol·licitats!

Y vamos para bingo, vamos para bingo. Atenció, perquè ara és el torn... A veure, a veure, a veure... És el torn... del local social El Castell, que ens ofereix un sopar per dues persones a l'Avinguda Cabrera 1043 de Cabrera d'Igualada. A la noia! Molt bé, atenció, roda la bola. Ai, ai, ai. Y se va al local social a Castell al 233, el 233, 233, ¿eh? 2, 3, 3, 4, el Iwoyomini es para ver aquí se va cap allá, al local social al Castell, es para Noelia, Noelia, Noelia, Sendra, Noelia, Sendra, muchísimas solicitudes. Donarà pel bar Casa Carminya, a Travesses de Castanyaire. Sí, senyor. Bar Casa Carminya, al passeig marítim número 5 de Cunit, ens ofereix un fantàstic mega menú per dues persones a disfrutar de dimarts a divendres. I atenció, roda la bola.

I atenció perquè ha caigut la bola número 48, 48, 48, 48 points. El de Guayomini és per... a veure, aquí se'n va cap allà, que va al bar, Casa Carminya. És per... atenció, ahí estàs. Susana, Susana Flores, moltíssimes felicitats. Tornada per la pizzeria Nanà. Com me piace la pizza. Mamma mia. Pizzeria Nanà, al carrer Josep Estivill 34 del barri de Navas de Barcelona, ens ofereix una pizza per dues persones. I atenció, roda la bola. La pizzeria Nanà, mamma mia. A veure qui se'n va cap allà. Ha caigut la bola número 28, 28, 28, 28 points. El Guayomini és per... A veure, qui se'n va cap allà. És per... Diana, Diana Garcia. Moltíssimes felicitats. I ara marxem a l'estètica Jacqueline. Sí senyor, l'estètica Jacqueline, a la que ens ofereix un tractament d'estètica o de relax al carrer del Mar número 17. Oh, atenció, roda la bola. Ha caigut la número... 213, la 213, 213, du a trois points, el de Guayomini, serà, és per, a veure, aquí se'n va l'estètica Jacqueline, és per, aquí no estàs, aquí tampoc, aquí, a veure, el 213, Eva de la Penya, moltíssimes felicitats. Ara és el torn de la cafeteria Panaderia Núria, que ens ofereix un esmorzar per dues persones al local, aquí, al carrer Víctor Català número 4 de Comarruga. I atenció, hora de la bola. I ha caigut la número... 135, 135, 135 points. Serà, i és per, a veure, aquí se'n va cap allà, el 135, atenció, que anem a buscar-lo cap aquí, és per, Estefania González, moltíssimes felicitats. I al costat mateix tenim la penya bètica de Comarruga, també a la mateixa adreça, el que ens ofereix un sopar per dues persones al local amb entrepà i beguda. Mucho Betty, mucho Betty, mort. I ahí va, atenció, roda la bola, i és, atenció, número... 123, 123, 123, amb deep trois, tararí, com si com sa, Hans White Dry. Ai, Polizai. Ai. Vinga, aquí se'n va cap allà. Atenció, el tenim aquí al costat. Àngela Santa Maria. Moltíssimes felicitats. Mamma mia, otra pizzeria. Marxem a la pizzeria La Góndola de Cubelles, que al carrer Víctor Balaguer número 18 ens ofereix un sopar per dues persones al local de dijous a diumenge. Sí, senyor. I atenció, roda la bola. Ha caigut la número... Mira, Capicua, 313. 313. 313, Això està cap al final. 313. 3 en 3 points. El Guayomini, serà? És per... Redoble. És per...
Ahí estás, Josep, Josep Macià. Moltíssimes felicitats. Ara és el torn del Pollo Loco. El Pollo Loco a l'avinguda de Barcelona 159-161, local 2, ens ofereix, atenció, un fantàstic megalot consistent en pollastre last, patates al caliu, ampolla de vi, pa, allioli i, a més, una consumició gratuïta mentre esperes la teva comanda. Això ho fa amb tots els clients. Déu-n'hi-do, eh? El Pollo Loco! El Pollo Loco! A l'avinguda Barcelona 159-161, local 2. Tot un clàssic. I quins pollastres més bons, Déu-n'hi-do! I atenció, atenció! Ha caigut la bola número 316. La 316. 316, eh? El tenim aquí al costat. Se'n va cap allà. Susana! Susana Flores! Moltíssimes felicidades! I ens hem deixat el Saborea, a l'avinguda Sant Joan de Déu 231 de Segur de Calafell, amb aquest esmorzar per dues persones de dilluns a divendres. El Saborea, Saborea, Saborea, al costat de la Mentirosa. Recordeu, doncs, que tenim aquest bolo del nostre company Antoni Camaro, Sol d'Hivern, Toni Camaro, Los Espetos, aquest grup que vam entrevistar aquesta setmana. Actuen els dos a la Mentirosa, que està, doncs, al costat de la discoteca Lou i enfront del Saborea. Déu-n'hi-do, tot queda a casa, tot queda a família, eh? Bé, doncs, a veure, aquí se'n va cap al Saborea. I atenció, ahí va, ha caigut la bola número 251. La 251, 251. Se'n va al Saborea, Saborea, Saborea. Juan Pablo Rodríguez, muchísimas felicidades y a disfrutarlo. Y seguimos a la mateixa plaça. Esmorzem al Saborea. Disfrutem de l'actuació de Toni Camaro i de Los Espetos a la Mentirosa. I ara marxem a la discoteca Lou de Segur de Calafell, a la qual, doncs, com no, ens ofereix, atenció, eh? Una fantàstica... A veure on ho tenim, que ara ho he perdut. On ho teníem, això? Ah, mira, ho tenim aquí, eh? Ho tenim aquí. Atenció, doncs, la discoteca Lou de Segur de Calafell a l'avinguda Catalunya número 3, a Segur de Calafell, ens ofereix també una invitació a amb consumició per dues persones i que trobareu, doncs, aquí mateix, eh? Al costat mateix de la Mentirosa, discoteca Lou de Segur de Calafell. Molt bé, atenció, roda la bola. Ha caigut la número 59. 59. Atenció, atenció, perquè se'n va cap allà. Toni, Toni Capdevila, moltíssimes felicitats. I ara és el torn de la Giralda de l'Arbós, la Giralda de l'Arbós. Marxem a la Giralda de l'Arbós. Sí, senyor, la Giralda de l'Arbós, situada a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer, número 35 de l'Arbós, ofereix una invitació per dues persones. Fantàstic palauet a la modernista. I atenció, roda la bola. Ha caigut la número 148. 148. 148, eh? 148 en 48 points. El Iboyo Mini és, serà, és per... A veure, aquí se'n va cap allà. És per... ¡Victoria! ¡Victoria HG! ¡Victoria! ¡Muchísimas felicidades! Bé, i ara, doncs, hem d'introduir les boles al nou bombo. Hem de canviar de bombo. S'ha caigut això, ara. A veure, un moment, que s'ha caigut. Atenció...
és de premis d'aquí de Ràdio Cunit. A veure, ho tenim per aquí, perquè és el torn de la pel·lícula Fantasma de la Setmana. Aquest espai que ens proposa el nostre company Jordi Mauri, que mitjançant unes pistes i escoltant una banda sonora heu d'encertar el títol de la pel·lícula. Doncs ja ho sabeu que els acertants en treuen el sorteig d'un fantàstic lot de regals. I atenció, perquè la pel·lícula Fantasma d'aquesta setmana era El Tercer Hombre. Sí senyors, El Tercer Hombre, i han encertat 7 persones de les que anem a passar llista. Amb el número 1 tenim a Francisco Sánchez. Amb el 2, Juanita Vázquez. Amb el 3, Ángeles Lorca. Amb el 4, Josep Macià. I amb el 5, Joana Paredes. Amb el 6, Jordi Ibáñez. I amb el 7, Susana Flores. Bé, doncs una d'aquestes 7 persones s'endurà un fantàstic lot de regals consistents en una consumició més tapa gratuïta a cortesia del Racó Dolç de Cunit, situada al carrer Costa Durada número 17, en ple Parc Central de Cunit. Recorda, una beguda o refresc i tapa de dilluns a divendres. El Rincón del Tapeo 2, un esmorzar per dues persones amb el seu cafè i el seu mig entrepafret a l'Avinguda Barcelona 177. Dinàmica Club Atletisme, la Ronda Ibèrica número 58 de Vilanova de Geltrú, 3 dies de prova i 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs. I l'Hotel Àdia també ens ofereix un fantàstic mega menú per dues persones aquí a l'Avinguda Mediterrani, cantonada Avinguda Tarragona, just fent frontera amb Segur de Calafell. Sí, sí, a la frontera. No debiste usarte el pecos, amigo. Bueno, i al Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova, una invitació per a dues persones al costat mateix de l'estació de Rodalies de l'Enfa de Vilanova i la Geltrú. Atenció, roda la bola!

I atenció perquè el número que ha sortit del bombo és... el número 6. El número 6. 6. Le 6 points. El guanyo mini és per... The winner is... Atenció, atenció. S'emporta el lot de regals de la pel·lícula Fantasma d'aquesta setmana. D'avui divendres, 8 de maig de 2026. Jordi! Jordi Ibáñez! Moltíssimes felicitats! I bé, doncs també, com no, volem felicitar a tota la resta de gent que li ha tocat premi aquesta setmana. Moltíssimes felicitats. I com no, doncs també agrair a tota la gent a la que doncs ha participat al llarg de tota la setmana. I recordem, no, les dues setmanes, aquesta i l'anterior, eh? Recordem que l'anterior no vam fer sorteig i els hem juntat, eh? Bé, recordeu que la setmana que ve, més i millor, com sempre, des de la vostra sintonia, aquí al Cunit del Dia. Recordeu, doncs, els afortunats i afortunades que ja podeu venir aquí al carrer Francesc Macià, número 43, primera planta, en horari d'oficina, de dilluns a divendres, de 9 de matí a 2 de migdia, a recollir els vostres tiquets, que, recordem, són personal intransferibles, s'han d'utilitzar amb el vostre DNI i que caduquen al cap de 15 dies. I dit això, ara sí, és moment d'aturar el nostre conidejador. Ai. I passar a repassar els guanyadors d'aquesta setmana. Els guanyadors del megasorteig de premis d'avui, divendres 8 de maig de 2026, són els següents. A la Casa de l'Oro se'n va Natàlia Alba. A la Clínica Dental de Cunit, Laura de la Rubio. A Alma Music, Juan Pablo Rodríguez. A Bemol Nou, Zoe Gómez. El llibre Mi Montaña Rusa, de Vanessa Sancho i de l'editorial Círculo Rojo, Fernando Gómez. A la Joyería Castillo, Susana Flores. Sam Iscalafell, Encarna Arxilaga. Perruqueria Harmony, Mónica García. A Don Erpita Palas 2, Javi Serrano. A El Rincón del Tabeo 2, Paula Arós. A la Marina, María Maldonado. Al Bar La Piña, África San Martín. A El Olivo Restaurant Lounge, Ingrid Ortiz. A la Bodegueta, Joan Miquel Ruiz. A la Diligencia, Eva Espinosa. A la Passeteria Cunit, Lalo Sendra. A la Churreria Velo, Claudia García. A Nanda Yoga Studio Cunit, Òscar Ibáñez. A la Braseria i Pica de Cubelles, Joana Paredes. A la Camisseria Jaguara, Sara Pascual. Als Pollos de la Brasa al Sol, Mercedes Rubio. A la Cova del Gorca, Ingrid Ortiz. Al Local Social al Castell, Noelia Sendra. A Casa Carmiña, Susana Flores. A la Pizzeria Nanà, Diana García. A l'Estètica Jacqueline, Eva de la Peña. A la Cafeteria Panaderia Núria, Estefania González. A la Peña Bètica de Comarruga, Àngela Santamaria. A la Pizzeria La Góndola de Cubelles, Josep Macià. Al Saborea, Juan Pablo Rodríguez. Al Pollo Loco, Susana Flores. A la Discoteca Lou, Toni Capdevila. A la Girada de l'Arbós, Victoria HG. I al lot de regals de la pel·lícula Fantasma d'aquesta setmana, que era El Tercer Hombre, se'n va al Racó Dolç, al Rincón del Tapeo 2, a Dinàmica, a l'Hotel Àdia i al Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova... Jordi Ibáñez. Doncs moltíssimes felicitats a tots vosaltres, clar que sí.
Recordeu, doncs, ja podeu venir doncs, a buscar els vostres tiquets. I com no, doncs, també des d'aquí, doncs, us desitgem que passeu molt bon cap de setmana. No canvieu de dial, tenim molt contingut per oferir. Ara us deixem amb els trailers de la setmana amb en Jordi Mauri. Hi ha molts més continguts fins a arribar, si Déu vol, el dilluns vinent, a la mateixa hora, aquí la nostra sintonia, on abans tindrem ple municipal, ple extraordinari, amb retransmissió en directe de Ràdio Cunit. Des dels controls tècnics i locució us saluda un servidor, Jaume Sens, el que us desitja un molt bon cap de setmana. Patronatge i abraçades. Siau!

0: piso en piso, de barrio en barrio. Te mereces mucho más que todo eso, Isabel.
1: ¡Ayuda!
0: Nosotros vamos a cuidarte.
2: Millor, eh? Ens hem quedat gratibats, eh?
3: Sí, tant, home, compres un pis en un edifici molt important i resulta que les veïnes del iaia es criden tot a les dits. Meravella. Mm. Bé, acabem, Jaume, amb una pel·lícula xilena.
2: Ah.
3: Es titula Hangar Rojo. A veure, és una pel·lícula que ens trasllada als anys 70, a l'època de la dictadura xilena. La història ens trasllada a Santiago de Chile, l'11 de setembre del 1976, durant el cop d'estat militar. Un excap d'intel·ligència de la Força Aèria rep una ordre que canviarà la seva vida per sempre. Haurà de transformar l'escola d'aviació en un centre de detenció i tortura, el qual serà conegut per sempre amb el terrible nom de Hangar Rojo. Escoltem el trailer, Jaume.
2: Molt bé.
4: Capitán Jorge Silva, encargado de logística de la escuela.
5: Traemos un encargo de la Academia de Guerra. Y si yo fuera usted, me daría cuenta que es mejor no hacer demasiadas preguntas.
6: El presidente Allende ha muerto. Y tenemos suficiente antecedente que esta institución se va a desangrar. Y todos los oficiales que cooperamos con el gobierno Allende lo vamos a pasar mal, capitán.
7: Vamos a hacer el centro de operaciones de la zona sur.
8: El coronel Yang fue enviado por mi general Lee para hacerse cargo de la inteligencia del recinto.
9: Lo denuncio por planificar el asesinato de un presidente de la República. Tarde o temprano ya.

0: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
1: Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 de migdia.
0: Ràdio Cunit.

Ràdio Cunit. Notícies. Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, s'ofereix a través de la redacció del Cunit al dia als serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit, on avui divendres, dia 8 de maig de 2026, comença una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix des dels controls tècnics i locució un servidor que us saluda, Jaume Asens. Gran èxit el dia d'ahir dins del programa 100% Romàntics de Ràdio Cunit, al qual, doncs, des del programa de Nadia Alfarji es va realitzar aquest sorteig de premis, doncs, a càrrec de l'AFEC de Cunit Vila Comercial, al qual, doncs, vam poder culminar la campanya del Dia de la Mare, qual, doncs, vam detallar els guanyadors, tres guanyadors, els quals, doncs, van guanyar en el marc dels rasques, doncs, van sortejar en el dia d'ahir el que seria l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit, al qual, doncs, podeu disposar del podcast del programa 100% Romàntics de Nadia Alfarji a través de la nostra web www.radiocunit.cat.

El qual, doncs, l'afortunada del xec descompte de 200 euros va ser per Pilar. En segon lloc, a 300 euros, Maria Isabel Vicente. I després també, en primer lloc, en 500 euros, la Fàtima. Les tres afortunades d'aquesta nova iniciativa, aquest sorteig del Dia de la Mare, el qual, doncs, es va realitzar ahir a les 9 de la nit en el programa 100% Romàntics de Ràdio Cunit. I també, com no, amb l'Associació de Comerciants Empresaris de Cunit, la CEC Cunit. Vila Comercial. Des d'aquí ens felicitem també, doncs, en aquesta nova iniciativa, la qual també s'assuma a Ràdio Cunit i al qual, doncs, també des d'aquí el programa de Nadia Farhi 100% Romàntics. D'altra banda, també recordar que tenim un acte ajornat per previsió de pluja. Per motius meteorològics i davant de la previsió de pluja durant aquest dissabte, ens veiem obligats a ajornar la celebració de la quarta edició de Cunit amb denominació d'origen, amb l'actuació de les Gamberdes i de DJ Josico amb Son DJs Kilòmetre Zero en homenatge a Valentino. Doncs properament informarem de la nova data i al qual des d'aquí, doncs, demanem gràcies per la vostra comprensió, al qual, si Déu vol, ens veurem aviat. Però encara tenim més notícies, les quals compartim amb tots vosaltres a través de la 107 de la freqüència modulada i via internet a les www.radiocunit.cat.

Aquest cap de setmana, 9 i 10 de maig, el pavelló municipal dels Joncs es convertirà en el punt de trobada per als amants del ciclisme amb l'arribada de l'exposició itinerant Trophy Tour, una mostra especial en la qual s'exhibirà el trofeu commemoratiu del Tour de França 2026, de la qual Cunit és municipi de Pas. La iniciativa ofereix al públic l'oportunitat de veure de prop una peça simbòlica d'un dels esdeveniments esportius més emblemàtics del món en una proposta que apropa l'esperit del Tour als municipis participants d'aquesta gira promocional. L'exposició es podrà visitar en horari ampli durant tot el cap de setmana. El dissabte obrirà portes de 11 del matí a 9 del vespre, mentre que diumenge es podrà visitar de 9 del matí a 9 del vespre. La Trophy Tour forma part de les activitats de promoció prèvies a la celebració del Tour de França 2026, una cita que ja desperta una gran expectació entre seguidors i institucions esportives i que, recordem, passarà per Cunit el proper dia 5... dia, doncs, 5 de juliol pel matí. I també comença el procés de preinscripció a les llars d'infants municipals del Trenet i les Marietes. Avui s'obre el termini per presentar les sol·licituds de preinscripció a les llars d'infants municipals de Cunit, el Trenet i les Marietes per al curs escolar 2026-2027. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 22 de maig. Podeu consultar tota la informació relacionada amb el procés de preinscripció a la pàgina web de la llar d'infants al Trenet de Cunit, on també hi trobareu el calendari de preinscripció i matrícula. Per poder formalitzar la preinscripció cal que l'infant tingui com a mínim 16 setmanes a l'inici del curs escolar. En aquest enllaç que trobareu, doncs, podreu consultar l'oferta inicial de les places a les llars d'infants municipals per al curs escolar 2026-2027. A partir del dia 8 de maig, avui, a la pàgina web de l'Ajuntament de Cunit, trobareu un enllaç directe per formalitzar la preinscripció. I a partir d'aquesta setmana, l'Ajuntament de Cunit implementarà una modificació en el calendari del servei de recollida selectiva porta a porta amb l'objectiu de continuar millorant els índexs de reciclatge i adaptar el sistema a les necessitats reals detectades al municipi. La principal novetat és l'increment d'un dia de recollida de fracció orgànica i també d'envasos lleugers, dues de les fraccions que registren un major volum de generació a les llars i que segueixen una freqüència més elevada per facilitar-ne una correcta separació i evitar acumulacions. El canvi és el dijous en comptes de paper i cartró, el qual la recollirà orgànica i envasos. Per fer possible aquesta millora, els dijous que fins ara estaven destinats a la recollida de cartró, aquesta fracció quedarà substituïda per la recollida d'orgànica i envasos, reforçant així el servei en aquelles fraccions que tenen més incidència en el dia a dia de la ciutadania. A més freqüència de pas en matèria orgànica i envasos, es pretén millorar la qualitat de vida i de la separació, reduint impropis i incrementant el percentatge global de reciclatge. Una aposta per un reciclatge més eficaç. El regidor de la Regidoria de Medi Ambient i Serveis Públics, José Manuel Cavada, destaca que amb el porta a porta hem posat Cunit al capdavant del reciclatge, Cunit sent un exemple per als altres municipis de les mateixes característiques, una fita assolida entre tots i totes. La recollida porta a porta s'ha consolidat a Cunit com una eina clau per avançar cap a una gestió més responsable dels residus. Aquesta actualització del calendari vol donar resposta també a les necessitats actuals del municipi i facilitar que els veïns i veïnes puguin reciclar amb més comoditat i eficàcia. Amb aquesta mesura, Cunit continua fent passos ferms cap a un municipi més net, sostenible i compromès amb el medi ambient. I el Centre eFactory de Cunit ha programat una formació sota el títol Com protegir la informació i els dispositius al teu negoci, adreçada a petites i mitjanes empreses i professionals autònoms. La sessió té com a objectiu oferir eines pràctiques per reforçar la seguretat digital dels negocis i prevenir possibles riscos, amb la finalitat d'evitar atacs digitals i protegir la informació empresarial. El curs anirà a càrrec d'Antonio Herrera, consultor en ciberseguretat, i se celebrarà el dilluns dia 18 de maig de 12 del migdia a dues a les instal·lacions de l'eFactory. Les inscripcions es poden fer a través del formulari forms.le. Per més informació es pot contactar amb el centre en horari d'atenció de dilluns a divendres de 10 del matí a 2 de migdia mitjançant l'adreça Avinguda Tarragona 149 al telèfon 977 67 40 80 977 67 4080 a l'extensió 316 i correu electrònic ifactory@cunit.cat. Aquesta iniciativa s'emmarca en les accions de suport al teixit empresarial local per millorar la seva protecció davant les amenaces digitals. I torna la segona edició del Festa Juvenil Candyland amb activitats diverses i disco neó per adolescents. El proper dissabte, dia 9 de maig, torna la segona edició de la Festa Juvenil Candyland adreçada als adolescents i joves de primer d'ESO als 17 anys. La jornada contempla activitats diverses, totes ubicades dins del recinte de l'Institut Ernest Joaquim Martí, on durant la franja de tarda hi hauran carpes amb diferents propostes de tallers, màquina de crispetes i cotó de sucre i un espai de videojocs amb consoles PlayStation 5, Nintendo Switch, ulleres 3D de realitat virtual i tornejos dinamitzats. I per la nit no et perdis la Festa Disco Neo amb música DJ, maquillatge neó i glitter i plataforma 360.
graus per crear vídeos i immortalitzar el moment. La jornada començarà a les 5 de la tarda i finalitzarà a 2:15 de la nit a la franja del vespre, entre les 8 i les 9 del vespre, al qual el recinte es mantindrà obert per a aquells joves que ho desitgin i que puguin portar-se el seu sopar a la zona que ja està habilitada amb taules de pícnic. Amb aquesta activitat, doncs, és una de les propostes que van organitzar l'any passat el grup de joves de l'Assemblea de Joves Cunit, tots estudiants d'ESO, en col·laboració amb la regidoria de Joventut. Degut a la bona acollida i participació, enguany el grup ha volgut tornar a oferir l'activitat Candyland amb l'objectiu que pugui ser una festa juvenil que se celebri anualment. I després de l'elevada demanda registrada en les darreres setmanes per tramitar el DNI i el passaport a Cunit, la Policia Nacional ha anunciat una nova jornada d'atenció al municipi. L'equip es desplaçarà de nou a la plaça de la Vila el 12 de maig en horari de 9:45 del matí a 13:45 de migdia per facilitar aquests tràmits a la ciutadania. Com en ocasions anteriors, el servei es farà amb cita prèvia i s'atendrà a les 34 places disponibles que posa a disposició la Policia Nacional. Per sol·licitar cita, les persones interessades han d'enviar un missatge de WhatsApp al 629 24 0039, el canal oficial de l'Ajuntament de Cunit habilitat per aquest procediment. L'Ajuntament recorda que no s'atendran trucades telefòniques i que les cites només es gestionen a través de missatges de WhatsApp. Amb aquesta nova data es pretén donar resposta a la gran quantitat de sol·licituds que han arribat al municipi i facilitar que els veïns i veïnes puguin obtenir o renovar els seus documents d'identitat sense desplaçar-se fora de Cunit. I l'Escola de Música de Cunit obre el període de preinscripcions per al curs 2026-2027 i organitza diverses jornades de portes obertes i reunions informatives adreçades a famílies, infants, joves i adults interessats en la formació musical. L'escola ofereix una proposta educativa àmplia i adaptada a totes les edats, amb activitats com música en família de 0 a 2 anys, sensibilització musical de 13 a 15 i música viva, creativitat, conjunts musicals i classes d'instruments de vent, corda, percussió i veu. També impulsa el projecte de bandes musicals extraescolars als centres educatius del municipi i a l'institut. Les jornades de portes obertes i reunions informatives tindran lloc els dies 6 i 7 de maig. Aquest passat dimecres es va dur a terme la primera sessió i ahir també el taller d'instruments, programa bàsic i aprofundiment adreçat a infants, joves i adults nascuts fins al 2020. El període de preinscripció està obert fins al 17 de maig i les inscripcions es realitzaran directament amb l'Escola de Música de Cunit. La regidora d'Educació, Yolanda Sánchez, destaca la importància de l'oferta formativa de l'Escola de Música com a espai de descoberta, creativitat i desenvolupament personal per infants, joves i adults del municipi, així com el valor dels projectes musicals als centres educatius. Més informació a www.escolacontrapunt.cat o contactant amb la secretaria secretaria@escolacontrapunt.cat o bé al 608-987-287, 608-987-287. L'Escola de Música de Cunit convida tota la ciutadania a participar en les jornades informatives i a conèixer de prop la seva oferta formativa. I la Ruta del Xató tanca la temporada a Cunit amb una cloenda marcada pel territori i el factor humà. Jessamí Caramés declara que més enllà del plat, el que defineix la ruta és la gent que el fa possible, amb passió, coneixement i respecte per la tradició. La Ruta del Xató es va celebrar aquest passat... La clausura de la Ruta del Xató es va celebrar aquest passat dimarts amb l'acte de cloenda de la temporada 2025-2026 a Cunit, en una jornada que va reunir autoritats, restauradors i representants del sector turístic i gastronòmic. L'esdeveniment va posar punt i final a una edició marcada per l'alta participació i la consolidació del projecte com a una de les iniciatives gastronòmiques de referència al territori. L'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, ha donat la benvinguda institucional destacant el paper de la gastronomia com a motor cultural i turístic, així com la importància d'acollir la cloenda en el municipi implicant, doncs, activament la ruta. El president de la Ruta del Xató, Jordi Gasol, ha fet balanç de la temporada subratllant la implicació dels municipis participants, restauradors i cellers, així com l'impacte positiu assolit en els àmbits gastronòmics, turístics i mediàtics. Gasol ha remarcat especialment el valor del treball conjunt entre els diferents agents implicats, destacant la continuïtat i la solidesa d'un projecte que es reforça any rere any. Un dels moments centrals de l'acte ha estat la intervenció de l'ambaixadora de la Ruta del Xató 2025-2026, Jessamí Caramés, que ha ofert una visió personal i experiencial del seu recorregut pels municipis participants. Caramés ha posat en valor la riquesa gastronòmica del territori i sobretot el paper de les persones que hi ha al darrere del xató. Més enllà del plat, el que defineix la ruta és la gent que el fa possible, amb passió, coneixement i respecte per la tradició, ha afirmat.
L'ambaixadora també ha destacat la capacitat del sector per explicar el territori com una expressió cultural identitària compartida, així com la diversitat d'interpretacions del plat als diferents municipis que, segons ha assenyalat, enriqueixen la ruta sense perdre'n l'essència. Durant la seva intervenció, ha posat èmfasi en el comportament humà del projecte després d'haver conegut la prop de restauradors i productors fortament vinculats al territori i al producte local. Com a reconeixement a la seva tasca, que a més ha rebut un morter, símbol tradicional de l'evolució del xató. La cloenda ha finalitzat amb una degustació gastronòmica i un espai de networking entre professionals del sector, en un ambient distès que ha servit per reforçar vincles i compartir experiències. La temporada 2025-2026 es tanca amb resultats positius i amb la voluntat de continuar impulsant la ruta del xató com una iniciativa que combina gastronomia, turisme i identitat territorial. El projecte afirma, doncs, el seu paper com a plataforma de promoció del producte local i de posada en valor del patrimoni culinari del Gran Penedès. La Ruta del Xató és una iniciativa turística i gastronòmica que agrupa municipis de comarques com l'Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf amb l'objectiu de promocionar el territori a través del seu plat més emblemàtic, el xató. Estretament vinculada als vins de la denominació d'origen penedès, la ruta ofereix cada any més de 200 propostes que combinen gastronomia, cultura, natura i enoturisme. El projecte compta amb la implicació de diversos ajuntaments i gremis d'hostaleria del territori, entre els quals els de Sitges, Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès, el Vendrell, Calafell, Cubelles, Sant Pere de Ribes o la Bisbal del Penedès, consolidant-se com a un projecte col·lectiu de referència al país. I Cunit es convertirà en la capital de l'art urbà amb el Festival Art Week 2026. Els dies 16 i 17 de maig, sota la direcció del reconegut grafiter cunitenc J. Payne, amb murals de gran format, música en directe i tallers familiars. Art Week 2026, impulsat pel cunitenc J. Payne, és una aposta gratuïta i inclusiva per fer de l'art una eina social i educativa, a la qual ampliarem aquesta informació en properes edicions d'aquest informatiu. I Diputació i Baix Penedès planificaran inversions per un ajust científic a necessitats reals. Mantindran una comunicació permanent per analitzar projectes davant del creixement actual i el previst. I és que la Diputació de Tarragona i el Consell Comarcal de Baix Penedès han mantingut una primera reunió de treball per assentar les bases d'una fluida comunicació amb l'objectiu de planificar les inversions i infraestructures necessàries per la comarca. El Baix Penedès és la que més creix a Catalunya i la previsió és de que sigui fent-ho en els pròxims anys. Aquesta pressió exigeix dimensionar equipaments i serveis que ara no cobreixen les necessitats. La Diputació és una de les administracions amb capacitat d'inversió a la zona. A la comarca destina 13 milions d'euros i l'objectiu d'aquesta comissió bilateral és de que les inversions s'ajustin a les necessitats de cada moment. El vicepresident de la Diputació, Rubén Viñuales, manté la trobada amb el president del Consell i alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, i d'altres alcaldes de la comarca. Viñuales destaca que aquest creixement exigeix d'inversions ajustades a les necessitats actuals i de futur. Per això s'ha encarregat un estudi de necessitats per als que de manera científica puguin ajustar les inversions. També s'acordà mantindre un contacte amb reunions periòdiques per un seguiment actualitzat. El vicepresident de la Diputació destaca que la Universitat Rovira i Virgili, amb campus al Vendrell, ha de jugar un paper clau com a element tractor de la comarca. Formació i cultura són fonamentals, doncs, per garantir l'ascens social. Per la seva part, el president del Consell Comarcal va valorar que es comenci a notar que les administracions mirin al Baix Penedès, que fins ara s'ha sentit oblidat per administracions com la Generalitat o el Govern Central. La comarca és la que més creix i la que té major atur. Assenyala que no podem estar oblidats com fins ara. I el projecte de recuperació de varietats agrícoles tradicionals s'estén a la nostra comarca. La iniciativa pren el relleu del treball impulsat l'any passat amb la creació de l'Associació de Varietats Agrícoles Tradicionals de l'Alt Penedès. El projecte de prospecció i recuperació de varietats agrícoles tradicionals del Penedès inicia una nova fase i es traslladarà ara al Baix Penedès, amb l'objectiu de localitzar, preservar i reintroduir cultius històrics del territori. La iniciativa pren el relleu del treball impulsat l'any passat amb la creació de l'Associació de Varietats Agrícoles Tradicionals de l'Alt Penedès, que va establir les bases per ampliar el projecte a altres zones del Penedès. En aquesta nova etapa, el projecte està liderat per Eixar Colan i compta amb el suport de la Fundació Pinae dins del programa Impuls del Territori 2025, recuperant la biodiversitat cultivada. Les tasques de camp se centraran en els municipis de l'Arbós, Banyeres del Penedès, Bellvei, Calafell, Cunit, Llorenç del Penedès, Sant Jaume dels Domenys, Santa Oliva i el Vendrell. A les properes setmanes s'iniciaran entrevistes amb persones grans del territori per recuperar informació sobre varietats tradicionals, així com la recollida de llavors, esqueixos i bulbs que es conservaran en bancs de llavors amb l'objectiu de preservar el patrimoni genètic local.
El projecte aposta per la col·laboració amb agents locals, agricultors i particulars per garantir que aquestes varietats tornin a formar part del col·lectiu i del cultiu habitual. Segons els impulsors, aquesta recuperació aporta beneficis tant culturals com agronòmics, ja que es tracta de varietats amb una gran capacitat d'adaptació al canvi climàtic. Les persones interessades a participar en la iniciativa o aportar informació poden contactar amb el projecte a través del telèfon 618-683-136, 618-683-136 o del correu electrònic joelcr.eixarcolan@gmail.com. I el Garraf i Penedès sumen 23 platges amb bandera blava 2026 i consoliden el seu lideratge en qualitat del litoral. El reconeixement també arriba als ports esportius amb instal·lacions destacades com Port Ginesta i Port de Sitges a Aiguadols, així com Segur de Calafell. El Penedès consolida la seva posició com una de les demarcacions amb més reconeixements de qualitat ambiental de Catalunya. Aquest any, 23 platges del territori han estat distingides amb la bandera blava, un distintiu internacional que certifica l'excel·lència en la qualitat de l'aigua, la seguretat, els serveis i la gestió ambiental. En el conjunt del país, Catalunya ha obtingut 101 platges i 24 ports amb bandera blava, mantenint les xifres de l'any anterior en el cas de les platges i sumant un guardó més en l'àmbit portuari, fet que reforça el lideratge català en aquest àmbit a escala estatal. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha destacat que aquest reconeixement és fruit d'una feina constant i rigorosa de gestió ambiental, seguretat i serveis que permet mantenir estàndards d'excel·lència any rere any. I el Penedès torna a situar-se com una de les zones amb més platges guardonades en municipis com Sitges, Vilanova i la Geltrú, Cubelles, Cunit, Calafell i el Vendrell. A més, el territori incorpora centres ambientals reconeguts com el Centre de Resiliència i Sostenibilitat Can Païssa i el Centre de Visitants de la Platja Llarga de Vilanova i la Geltrú, que formen part de la iniciativa de Centres Blaus orientada a la sensibilització ambiental. Amb aquests resultats, el Penedès reforça el seu paper com a territori de referència a la gestió sostenible del litoral i la qualitat de les seves zones de bany. I els centres d'atenció primària del Penedès proven un nou mètode per prevenir les amputacions en diabètics. La unitat de ferides complexes d'atenció primària de la Regió Metropolitana Sud i Penedès, al qual hi pertany Cunit, ha posat en marxa el projecte CCR per millorar el diagnòstic de malaltia arterial perifèrica, una complicació en la que es troben algunes persones diabètiques. El projecte incorpora l'ús d'un ecògraf d'alta precisió i portàtil per al diagnòstic precoç, de manera que es pugui prevenir una amputació. Aquesta prova detecta la malaltia arterial fins i tot en pacients diabètics amb calcificació arterial. Aquesta maquinària es durà als 68 caps de la regió sanitària, on tenen 1,5 milions de persones. A través de 19 consultes especialitzades itinerants, s'estima que així es reduiran les derivacions a proves hospitalàries més complexes i costoses. L'Institut Català de la Salut, impulsor d'aquest projecte, ha recordat que és una gran part de les persones amb diabetis desenvolupen dos problemes circulatoris que sovint passen desapercebuts fins a fases avançades quan ja hi ha un risc d'alt d'úlceres i amputacions. El Ministeri de Sanitat ha finançat part del projecte que l'ICS confia que serà exportable a altres regions sanitàries. Però encara tenim més notícies.

a punto del torneig de futbolí que realitzarà l'Espai Jove avui divendres a 6:15 de la tarda, una activitat gratuïta amb places limitades per a joves a partir de primer d'ESO. Per més informació i reserva de places, pots trucar al 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 9:15 de vespre. I demà dissabte, al pavelló poliesportiu el Joncs torna al vòlei. A les 9 del matí, el Club Vòlei Cunit s'enfrontarà al vòlei Viladecans Lila en segona divisió infantil masculina. A 3:15 del matí, el Club Vòlei Cunit s'enfrontarà a l'agrupació esportiva Vòlei Manresa en primera divisió júnior masculina. A 1:45 del migdia, el Club Vòlei Cunit s'enfrontarà al Club Vòlei Abab Girona B en segona divisió infantil femenina. A 1:45 del migdia, el Club Vòlei Cunit s'enfrontarà al AE Vòlei Manresa en primera divisió juvenil masculina. A 3:45 de la tarda, el Club Vòlei Cunit s'enfrontarà a l'agrupació esportiva Vòlei Manresa en primera divisió cadet masculina. A 4:45 de la tarda, el Club Vòlei Cunit s'enfrontarà al Club Vòlei Montblanc en cadet preferent femenina. I a 7:15 del vespre, el Club Vòlei Cunit s'enfrontarà a l'esportiu Espanyol B en tercera divisió sènior femenina. També al pavelló poliesportiu El Joncs tenim bàsquet. A 9:45 del matí de demà, l'associació Bàsquet Cunit s'enfrontarà al Bàsquet Montblanc en categoria infantil masculina promoció. A 11:00 del matí, l'associació Bàsquet Cunit s'enfrontarà al Club Bàsquet Cambrils en cadet femenina promoció. A 8:15 del vespre, l'associació Bàsquet Cunit s'enfrontarà al Club Bàsquet Cubelles en tercera divisió sènior masculina. I a 9:00 del vespre, el CAS Finques Bàsquet Cunit s'enfrontarà al Carme Bàsquet en primera divisió sènior masculina. Demà dissabte torna el futbol a la zona esportiva municipal.

a partir de les 10 del matí. I també, doncs, aquest dilluns torna la Lliga de Futbol 7 a Cunit, a la zona esportiva municipal. També a partir de les 9 del vespre. A més, el dimarts, la Biblioteca Municipal Marta Mata us ofereix el Club de Robòtica a càrrec de FunLab. En aquesta sessió, els participants faran la creació d'un joc tipus Geometry Dash amb Scratch, una activitat adreçada a infants d'entre 8 i 12 anys. Cal inscripció prèvia només a través del correu electrònic biblioteca@cunit.cat. Podeu consultar totes les activitats de la Biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit.

I també tenim un espai per cuina, un espai de cuina per a joves el proper dia 14 de maig. També a l'Espai Jove. I el grup d'estudis cunitencs del Macio de Cunito i el Club Ciclista de Cunit organitzen el Cunit Tour 2026, la gran festa ciclista dissabte 16 de maig a les 11 del matí a la Biblioteca de Cunit, amb l'assistència de directius, periodistes, excorredors professionals i aficionats. Exposició de mallots, bicicletes i rècords del Tour 76-77 i projecció de vídeos del Tour 1959 i 1973. Una iniciativa de Cunit. Viu el Tour, municipi de pas del Tour de França 2026 amb el patrimoni de Cunit, el grup d'estudis cunitencs del Macio de Cunito i Cal Pau, amb l'Ajuntament de Cunit. També la setmana que ve a la biblioteca tornarem a tenir el Club de Lectura de Creixement Personal, al qual en parlarem pròximament, en properes edicions d'aquest mateix informatiu, com també el proper dia 20 de maig al Club de Lectura, també a la Biblioteca Municipal Marta Mata de Cunit.

0: I no tenim temps per més, ara és el moment ja d'endinsar-nos amb la previsió meteorològica, que com sempre ens arriba de la mà del nostre tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cunit, la nostra companya Josep Miró. Més informació, més notícies en properes edicions d'aquest mateix informatiu que com sempre us ofereix la redacció de Cunit al dia, els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Qui us ha parlat, Jaume Sens, us convida a que no canvieu de dial, que seguiu doncs informats de tot el que passa en el nostre municipi. I a continuació, doncs, ara sí, us oferirem la previsió meteorològica. Com sempre, ens arriba de la mà del nostre company, del nostre tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cunit, de Josep Miró. Endavant!
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
2: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta força estable, tot i que amb domini del sol, amb presència també de núvols que seran de tipus alt, que només entrenyinan el cel al matí, alguna nuvolada inofensiva al migdia i amb núvols baixos a la tarda, sense més importància, i amb unes temperatures que no variaran gaire, s'han mantingut al voltant dels 12 graus de mínima, mentre que la màxima estarà entre els 19 i els 20, amb una humitat que serà més moderada al centre del dia, amb vents en conjunt febles, amb una miqueta de terral o gregal fins a mig matí, i de xaloc la resta del dia, o de llevant, amb algun cop moderat a la tarda, fent que a la mar doncs, hi hagi marejola avui en tot el dia. Per demà esperem el temps que en conjunt doncs, sigui variable, canviant amb el pas d'un sistema frontal que ens portarà un petit canvi de temps, petit en el sentit de que durarà poc, però es notarà força perquè ens portarà pluja general i abundant, sobretot a la tarda. Al matí encara hi haurà alguna ullada de sol a primeríssima hora, amb algunes clarianes i amb tendència que els núvols siguin cada cop més abundants. Hem d'esperar que a partir de migdia el cel estigui tapat i que es produeixin, com dèiem, pluges generals i generoses que s'allargarien la tarda, nit i matinada de dissabte a diumenge, amb unes temperatures que pujaran de nit i baixaran de dia i es mouran entre els 14 o 15 de mínima i els 18 o 19 de màxim, amb una humitat que serà molt alta. Vents febles de llevant o xaloc, que amb cops moderats al centre del dia que faran que la mar estigui alterada amb maror molt força destacable. De cara a diumenge, en canvi, el temps serà més estable, dominat pel sol i el cel clar fins a mitja tarda i amb alguns núvols baixos poc destacables al final del dia, amb unes temperatures que baixaran de nit i pujaran de dia i estaran entre els 11 o 12 de mínima, mentre que les màximes poden arribar als 22 graus, amb una humitat que serà més baixa. Vents febles de mestral al matí i moderats de garbí a la tarda, fent que la mar hi hagi maror en tot el dia.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Esquerra, la CUP i els comuns demanen el cap de Josep Lluís Trapero per la denúncia d'infiltració de Mossos en una assemblea de professors de Barcelona. A més, reclamen junts també que el director general de la policia doni explicacions al Parlament de manera urgent, així com la compareixença de les conselleres d'Interior i Educació. Així de contundents s'han mostrat els diputats d'Esquerra i de la CUP, Jordi Albert i Xavier Pellicer.
2: És evident que s'han de prendre decisions. I avui ho volem focalitzar en aquesta petició, que crec que és una petició contundent, clara i diàfana. Cessament del director de la policia.
3: El director de la policia ha de dimitir, de forma immediata. I ho ha de fer perquè fa allò que vol, com vol i quan vol.
1: Esquerra ha fet un pas més i insinua que de la sortida de Trapero en depèn als pressupostos. És divendres 8 de maig de 2026 i tenim més titulars. L'Organització Mundial de la Salut confirma el negatiu de l'hostessa d'un avió que va estar en contacte amb una víctima mortal d'antivirus. Sònia Kerr.
4: Mentrestant, el vaixell on viatgen 5 catalans arribarà diumenge a les Illes Canàries. Des d'allà, tots els espanyols seran traslladats fins a Madrid, on hauran de fer quarantena obligatòria.
1: S'acaba la gratuïtat del servei ferroviari de Catalunya.
4: Avui és el darrer dia en què els serveis de rodalies i mitjana a distància són de franc després de 3 mesos de gratuïtat. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar per viatjar en tren, fent pel qual no tothom n'és conscient.
5: La veritat és que no n'era conscient. No sol agafar el Rodalies, per tant, he aprofitat avui poc més.
6: Me parece que hasta que la freqüència no sea la misma, seria lo adecuado cobrar cuando las cosas estén hechas.
7: La qüestió no és pagar o no pagar, és que funcioni.
1: L'aeroport de Sabadell acull 6 vols parabòlics amb avioneta per experimentar amb la microgravetat.
4: És en el marc de 2 projectes internacionals de recerca a càrrec de la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat de Londres, on participaran 6 científiques del projecte Hipàtia.
1: En cultura, Barcelona seleccionarà 40 punts de la ciutat per situar-hi obres artístiques.
4: El programa municipal d'impuls a l'art públic preveu dedicar monuments a Montserrat Caballé i Freddie Mercury fins a 202 es produiran 6 peces d'art, 3 d'artistes consolidats i 3 d'emergents.
1: Als esports, Joan Barberà s'acosta al Barça-Madrid més que un clàssic per ser campió de Lliga.
8: Els blaugrana reben diumenge els blancs que arriben a la cita després de la pica baralla entre 2 futbolistes que seran sancionats si els de Hansi Flick puntuen, celebraran el títol. I demà l'Espanyol juga una final a Sevilla per salvar-se.
1: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
9: Bon dia. Van apareixent cada vegada més núvols, però en general, a hores d'ara, poca pluja estan deixant anar. Alguns primers ruixats sí que van trenyent el nas per les comarques de l'Ebre, també en algunes muntanyes del prelitoral barceloní, però en general ens queda el cel mig ennuvolat o un palet velat al sol. Al llarg d'aquesta tarda sí que apareixeran alguns ruixats una mica més apreciables i més generals, sobretot a la Catalunya central i les comarques del Prepirineu. I, en canvi, hi haurà més clarianes arran de mar, sobretot a la Costa Brava, amb una temperatura agradable, però no gaire. Pel que fa al dissabte, al matí ja tindrem alguns ruixadets a la costa i prelitoral, també aquesta matinada, però serà sobretot dissabte a la tarda, quan la pluja s'escamparà per tot el país. De fet, acabarà plovent bastant a les comarques de Barcelona i de Girona, sobretot avançada la tarda del dissabte, amb una davallada de la temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís. Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de les 2.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Terrabastall polític per la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors de Barcelona. Esquerra, els comuns i la CUP reclamen el cessament del director general de la policia, Josep Lluís Trapero. A més, tant aquests 3 grups com Junts i els comuns exigeixen explicacions urgents al Parlament per part de Trapero i de les conselleres d'Interior i d'Educació. Mont Carvajal, bon dia.
10: Bon dia. Tots aquests grups, Junts, els Comuns, Esquerra Republicana i la CUP, han qualificat la suposada infiltració de 2 agents dels Mossos en una assemblea de professors d'inadmissible, d'extrema gravetat, de vulneració de drets fonamentals, de traspàs de línies vermelles, i tots volen explicacions, rectificacions, disculpes i saber si ha passat altres vegades. Esquerra Republicana, la CUP i els Comuns han demanat que Josep Lluís Trapero cessi com a director general de la policia. Jordi Albert és diputat d'Esquerra, Xavier Pellicer de la CUP i García Berrio dels Comuns.
2: És evident que s'han de prendre decisions. I avui ho volem focalitzar en aquesta petició, que crec que és una petició contundent, clara i diàfana. Cessament del director de la policia.
3: El director de la policia ha de dimitir. De forma immediata. I ho ha de fer perquè fa allò que vol, com vol i quan vol. I ho ha demostrat en reiterades ocasions. Es nega a cap tipus de control democràtic i va absolutament per lliure, passant totes les línies vermelles. Per tant, no podem seguir amb aquest personatge com a director de la policia.
11: Infiltrats, sense consentiment de totes les parts, en una reunió sindical on s'està plantejant estratègia de negociació, on s'està plantejant mobilitzacions, protestes, i això en una democràcia no és tolerable. Llavors cal una resposta a l'altura per part del govern.
10: La diputada de Junts, Judit Toronjo, reclama explicacions immediates i clares del govern.
12: Espiar una assemblea sindical de docents és incompatible amb el marc, amb la noció de democràcia i de llibertat sindical. Per tant, ataca la democràcia, ataca en aquest dret de poder-se reunir amb llibertat. Des de Junts constatem, per tant, que el govern està absolutament superat.
10: La policia ha dit a les xarxes socials que fa la seva feina segons la legislació vigent i les seves competències, i el Departament d'Interior ha dit que en donarà explicacions.
1: Els sindicats convocants de les vagues educatives dels propers dies s'afegeixen a aquesta reclamació i demanen al president Salvador Illa que els convoqui per negociar abans de dimarts, el dia de l'aturada, a tot Catalunya. Avui han anat al Parlament per exigir-ho, Mont.
10: Els sindicats de la vaga d'ensenyament, USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical també estan d'acord que Josep Lluís Trapero ha de dimitir i han exigit al president Salvador Illa tornar a negociar abans de dimarts, dia de vaga d'ensenyament a tot Catalunya. Ho ha explicat el portaveu d'USTEC, Andreu Montbrú, després de reunir-se al Parlament amb Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP.
13: Que els conflictes no es resolen amagant-se, que els conflictes no es resolen intentant dividir les forces sindicals, que els conflictes no es resolen amb cortines de fum com posar els Mossos a les escoles i que, evidentment, els conflictes no es resolen amb repressió, amb infiltrant policies a les assemblees de treballadors i treballadores. I, per tant, fem un emplaçament directe al president de la Generalitat. El dia 12 tenim una vaga a tot el país, a l'educació. Abans del dia 12 li demanem que seguin a negociar.
10: Els sindicats han explicat que després de les manifestacions per vaga del mes de març, els Mossos van identificar càrrecs sindicals, els van fer escorcolls als vehicles i registres personals i han dit que en reunions o actes que no havien anunciat hi han aparegut agents dels Mossos d'Esquadra, fet que els fa sospitar que les infiltracions de Mossos són habituals.
1: Una qüestió sobre la qual no s'ha volgut pronunciar la portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra, Imma Viudes, que ha estat aquest matí en una entrevista a la xarxa. Sí que s'ha referit, però, al pla pilot per introduir policies als instituts.
14: La nostra tasca és purament preventiva. És una tasca que va més en la necessitat de resoldre conflictes, de mediació, de prevenció, quan hi ha situacions que puguin desbordar per evitar que el conflicte vagi a més, i mai substituint la tasca i les funcions que fan altres figures totalment necessàries als centres educatius, com poden ser doncs, integradors socials, educadors, mestres, evidentment, o psicòlegs.
4: Ara bé, Viudes ha explicat que el sindicat encara no ha rebut informació ni indicacions concretes sobre la mesura, més enllà del que es diu als mitjans.
0: Notícies en xarxa.
1: L'Organització Mundial de la Salut confirma el negatiu de l'hostessa d'un avió que va estar en contacte amb una dona neerlandesa víctima mortal de l'antivirus. Mentrestant, el vaixell on viatgen 5 catalans arribarà diumenge a les Illes Canàries. Des d'allà, tots els espanyols seran traslladats fins a Madrid, on està previst que facin una quarantena que serà obligatòria. Jordi Casino, bon dia.
15: Bon dia, Marta. Quan arribin al port, els 14 espanyols que van a bord hauran de signar un document amb el consentiment i l'acceptació voluntària per fer una quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de la capital espanyola. Si no accepten fer-la, tot i que sembla que sí que ho faran, s'activaria un imperatiu jurídic legal en què treballa el Ministeri de Sanitat perquè estiguessin obligats a portar-la a terme. Un procés del tot normal i lògic, com ha apuntat a BTV l'epidemiòleg Antoni Trilla, que ha volgut deixar molt clar que aquest brot no té res a veure amb el del coronavirus.
16: Malaltia coneguda, un brot greu, perquè hi ha persones que han mort en una situació molt particular, amb un risc molt baix per la població general si es fan les coses com s'han de fer, que és com s'estan fent i es faran, i la Covid la tenim en el record, però no té res a veure, excepte que són dos virus que provoquen malaltia, amb el que estem vivint en aquests moments, amb un focus mediàtic molt important, que això també augmenta, i com heu comentat molt bé, malauradament nosaltres diem que quan passem de les pàgines de salut a les de la política estem morts, i ens sembla que en aquest cas està passant això també, bàsicament. No?
15: Mentrestant, l'OMS ha confirmat que l'hostessa de la línia aèria KLM no té el virus. La treballadora està hospitalitzada a Amsterdam després d'haver estat en contacte amb una dona neerlandesa de 69 anys que va morir a causa del virus.
1: Passen 10 minuts de les dues. Avui és el darrer dia de gratuïtat a Rodalies i mitjana distància després de 3 mesos. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar per viatjar en tren, de manera que ja no seran vàlides les targetes que va repartir Renfe sense cost. A Sants Estació hi ha passat al matí l'Anna Ruiz per parlar amb els usuaris i constatar el grau de coneixement de la mesura. Anna Ruiz, bon dia.
17: Hola, Marta, bon dia. Alguns no n'eren conscients i altres apostarien per allargar la gratuïtat fins al retorn absolut de la normalitat en el servei. Altres usuaris, però, consideren que el centre de l'anàlisi és pagar per un transport de qualitat.
5: La veritat és que no n'era conscient. No sol agafar el Rodalies, per tant, he aprofitat avui poc més.
6: Jo entro a les 10, salgo a les 7 de la tarde de mi casa para llegar puntual y me parece que hasta que la frecuencia no sea la misma sería lo adecuado, cobrar cuando las cosas estén hechas.
7: La cuestión no es pagar o no pagar, es que funcioni.
17: Una lectura que comparteix l'Associació per a la Promoció del Transport Públic. Pol Méndez és el seu portaveu.
18: Podríem dir que avui tanquem un capítol molt nefast a la història recent de Rodalies amb el pagament de... i que es torna a pagar, però considerem que quan el servei és de qualitat, el servei s'ha de pagar, en part, com passa amb el metro, com passa amb els autobusos interurbans.
17: La recuperació del més del 90% del servei ferroviari coincideix amb la fi de la gratuïtat de Rodalies.
1: Doncs justament avui el descarrilament d'un tren de mercaderies ha fet interrompre la circulació de la línia R8 entre Cerdanyola Universitat i Martorell.
19: Han sortit de la via la locomotora i el primer vagó del comboi, tot i que no s'han de lamentar ferits. Renfe ha allargat el servei alternatiu per carretera ja existent per cobrir el tram afectat, mentre els trens inicien i finalitzen el recorregut a l'estació de Cerdanyola UAB.
1: De la terra al cel i gairebé a l'espai, l'aeroport de Sabadell acull entre avui i demà 6 vols parabòlics amb avioneta per experimentar amb la microgravetat. És en el marc de dos projectes internacionals de recerca a càrrec de la Universitat Politècnica de Catalunya i de la Universitat de Londres, on hi participen 6 científiques del projecte Hipàtia. Ràdio Sabadell, Pere Gallifa.
20: En total es faran 6 vols amb un avió acrobàtic perquè les científiques puguin experimentar diferents situacions de microgravetat. Un dels objectius és saber com una exposició llarga a aquestes condicions pot fer canviar l'organisme de cara a futures expedicions espacials a la Lluna o a Mart. Antoni Pérez Poc és el professor que dirigeix l'experiment de la UPC.
21: L'experiment, de fet, és molt senzill. Les participants del vol porten 2 rellotges intel·ligents amb els quals el que fem és gravar dades biomèdiques durant el vol. I això ens serveix per validar uns models computacionals que estem realitzant, i hem dit l'acrònim SNELME, que el que vol dir és estimació a llarg termini dels efectes de la microgravetat al sistema cardiovascular.
20: Des de la Universitat de Londres s'aprofitaran els vols per conèixer els efectes sobre el cervell de les condicions d'ingravidesa. En cada enlairament es faran 15 paràboles de vol que permetran a les científiques experimentar entre 8 i 10 segons de microgravetat.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Albert Just.
1: I tu què tries?
0: Visita jotrio.cat.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Prop de 600 alumnes d'una vintena d'instituts de Catalunya han commemorat avui el Dia d'Europa. Ha estat en una jornada lúdica i pedagògica a Barcelona. La commemoració s'ha centrat en els reptes de les institucions europees per donar a conèixer el projecte europeu entre el jovent amb el desafiament de la desafecció política i l'amenaça de l'expansió de l'extrema dreta. Carina Bellbé, bon dia.
4: Bon dia. Sí, segons la darrera enquesta del CEO, més de la meitat dels catalans admet no saber ben bé què fa la Unió Europea. Aquesta desconeixença del projecte europeu encara és més gran entre els joves, un segment de la població en què creix també la desafecció política amb l'amenaça creixent de l'expansió de l'extrema dreta impulsada per les xarxes socials. Reptes que les institucions europees entomen amb la mirada posada en els ciutadans que tindran dret a vot d'aquí a uns anys i que són el futur del projecte europeu, que influeix en el 70% de les lleis que s'aproven al Congrés dels Diputats. Diana Riba, vicepresidenta de la Comissió d'Educació del Parlament Europeu, dona la seva recepta per capgirar-ho en declaracions a la xarxa.
5: Seguir-ne parlant, seguir veient-ho i, sobretot, i jo crec que un dels missatges centrals actualment pels joves és que avui en dia la democràcia també ens la juguem en els espais de xarxes socials. I aquestes xarxes socials, evidentment, tenen un interès perquè creixi l'extrema dreta. Per tant, quan ens afrontem a les xarxes socials, saber que allò que està viralitzat hi ha un interès polític al darrere.
4: Riba ha assistit a la commemoració del Dia d'Europa, que se celebra demà, en què han participat uns 600 alumnes del programa Escoles Ambaixadores del Parlament Europeu, un programa que té per objectiu, precisament, ampliar el coneixement del projecte europeu entre els més joves des de fa una dècada.
3: La cultura europea és justament el que promociona aquests dies al Japó de la mà d'un grup d'estudiants catalans. Són alumnes de l'Institut Montserrat Roig de Sant Andreu de la Barca i participen en un prestigiós programa internacional d'intercanvi. A més, són els únics representants europeus d'aquesta edició. Ràdio Sant Andreu, Santi Milian.
6: Durant dues setmanes compartiran convivència i activitats culturals, a més d'experiències educatives, amb estudiants procedents de diferents països. El programa d'intercanvi cultural està impulsat per la Fundació Hakuhodo, una experiència que convertirà el centre de Sant Andreu de la Barca en l'únic representant europeu en aquesta edició. Sergi Garcés, professor de l'Institut Montserrat Roig, explica els objectius d'aquest viatge.
7: És doble. Per una banda, que posin en ús el japonès que han après aquí i que relacionin tant amb gent del Japó, és a dir, amb gent d'altres cultures, però ja no és només la gent del Japó, sinó que hi ha, doncs, 8 països més que porten els seus estudiants també, països com Brasil, Tailàndia, la Índia, Sri Lanka, etc., i amb els quals també es relacionaran. En principi, aquesta relació hauria de ser en japonès.
6: El projecte és el resultat de diversos anys de treball de l'Institut en l'ensenyament de la llengua i la cultura japonesa. Una aposta educativa poc habitual a Catalunya i que ha acabat situant el centre com un referent en aquest àmbit.
3: L'actualitat local de la jornada ens porta avui també fins a Olot, perquè una enquesta de l'Associació de Comerciants de la capital de la Garrotxa assenyala la falta d'aparcament al centre de la ciutat com la principal preocupació dels veïns. Per altra banda, els clients valoren el tracte, la proximitat i la confiança a l'hora de comprar al comerç local. A més, un 40% encara valora anar de compres com una activitat d'oci, donant-li un valor afegit. Olot FM, Néstor Carvajal, què més diu aquesta enquesta?
8: Defineix un perfil de client híbrid, que compra tant per internet com el comerç local. A més, la presidenta de l'ACO, Esther Verdaguer, explica què valoren més els gairebé 200 encastats i també quines demandes tenen.
9: Posaven en valor el tracte, la proximitat i la confiança, eh? Vull dir, això un 70% de la gent que ha contestat. Vull dir, després hi havia altres, també ens diuen coses, que per exemple ens reclamen que hi hagi més pàrquing gratuït, a veure si podem aconseguir, estem pensant la fórmula que puguem encaixar-ho, si és que podem encaixar-ho. Vull dir que ens han dit diferents problemes, problemàtiques o no problemàtiques, el que veiem bé també, per intentar buscar solucions.
8: Entre altres demandes, també es demana la unificació d'horaris de les diferents botigues, tant d'hores d'obertura com dies festius i caps de setmana. Per últim, un 40% de les respostes gaudeix passejar i fer les compres presencialment com una activitat d'oci, marcant així el comerç local amb un valor afegit per davant del consum digital.
3: És moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Els metges tornaran a la vaga el 20 de maig i ja serà l'onzena jornada de mobilització del col·lectiu des de l'octubre.
0: El sindicat recorda en un comunicat que les reivindicacions són les mateixes del primer dia: equiparar la jornada laboral, posar fi a les guàrdies de 24 hores i millores laborals i estructurals. En paral·lel, el sindicat ha activat la campanya Ni un minut més, que demana als metges que deixin de fer tota aquella activitat addicional i voluntària.
3: A les 7 d'aquesta tarda s'obre el període per sol·licitar invitacions per la vella de pregària que farà el Papa a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, el 9 de juny.
0: Les entrades són gratuïtes i es podran sol·licitar al web alcalamirada.cat des d'aquesta tarda a les 7 i fins al 17 de maig. Un cop processades totes les peticions, les entrades s'assignaran i enviaran per correu electrònic uns dies abans de la vetlla. Acollirà 40.000 persones a l'estadi.
3: És moment per a la cultura. Barcelona seleccionarà 40 punts de la ciutat per situar-hi obres artístiques. El programa municipal d'impuls a l'art públic preveu dedicar monuments a Montserrat Caballé i Freddie Mercury, a la plaça de les Glòries, a Ildefons Cerdà Universitat i a l'emprenedoria al districte 22 arroba. Fins al 2027 es produiran 6 peces d'art, 3 d'artistes consolidats i 3 més d'emergents. David Navarro, bon dia.
10: Bon dia. El programa municipal d'art preveu omplir de monuments Barcelona. El primer pas és localitzar els millors llocs per col·locar-los i per això l'oficina de l'arquitecte en cap prepara un mapa amb 40 localitzacions. Per l'any vinent, però, ja hi ha 3 propostes confirmades. Un monument dedicat a Montserrat Caballé i Freddie Mercury, que es posarà a la plaça de les Glòries, un altre en reconeixement a Ildefons Cerdà a la plaça Universitat i una peça d'art que abocarà l'emprenedoria al districte 22 arroba. 3 artistes consolidats s'encarregaran d'aquestes obres. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicat que l'objectiu és embellir la ciutat.
11: Convertir places i carrers de la nostra ciutat en un autèntic museu a l'aire lliure, amb peces escultòriques que siguin evocatives, que siguin representatives, que ressignifiquin els espais, que connectin amb la memòria de la ciutat i dels barris i que, sobretot, siguin accessibles pel conjunt de la ciutadania.
10: També s'obrirà un concurs per instal·lar 3 monuments d'artistes emergents a la ciutat, tot plegat amb un pressupost d'1,5 milions d'euros i supervisat pel Consell d'Art Públic, format per l'Ajuntament i els principals museus de la ciutat, com el MNAC, la Fundació Joan Miró o el MACBA.
3: Això a Barcelona, en el futur, de moment, el que és ja present, falta poques hores, és el Temps de Flors de Girona, que es prepara per a la 71a edició. Arrencarà aquest dissabte i homenatjarà Antoni Gaudí i Pau Casals en els seus espais més emblemàtics. Girona FM, Pau Villafany.
12: La mostra floral s'estendrà del 9 al 17 de maig amb 141 projectes repartits en 113 espais de la ciutat. Una de les principals novetats d'enguany és que per primera vegada els 4 ponts del barri vell acolliran muntatges de forma simultània. Per evitar massificacions, el consistori ha redissenyat els recorreguts i habilitarà els ponts en diferents sentits. Gemma Geis és vicealcaldessa i regidora de promoció econòmica de Girona.
13: Doncs Temps de Flors aprontem, doncs, això, no? El que veus avui amb moltíssims, doncs, voluntaris treballant, amb projectes que porten molts mesos, doncs, cuinant-se i celebrant, doncs, aquest any, doncs, a Girona, aquest any Gaudí amb les escales de la catedral, fent aquest reconeixement també al 150è aniversari de del naixement de Pau Casals, els barris, doncs, arribant a Pau Casals, els 4 ponts, doncs, engalanats a la ciutat de Girona, a través del voluntariat i de la cooperació de molta gent. És això, al final, Temps de Flors.
12: Pel que fa als horaris, es mantindrà l'aposta de l'any passat d'obrir 17 espais de nit fins a les 11 entre setmana i fins a les 12 els dissabtes. Hi haurà concerts de petit format als vespres pensats especialment pels gironins.
3: I encara en cultura passem pel Baix Empordà perquè Palafrugell explora la relació de l'univers de Modest Cuixart amb la natura en una exposició al Museu del Suro. La mostra s'emmarca en la celebració del centenari del naixement de l'artista i es pot veure fins al 26 de juliol. Televisió de Costa Brava, Laia Campos.
14: El Museu del Suro de Palafrugell acull des d'aquest divendres una exposició que explora la relació de Modest Cuixart amb la natura. Ho fa amb una 30ena d'obres de l'etapa de seny de l'artista, en la qual el fil conductor són els elements de la terra i amb referències a la Costa Brava. I és que Cuixart va viure els seus últims anys a Palafrugell, on va esdevenir una figura molt rellevant. La mostra està comissariada per la doctora en Història de l'Art, Raquel Medina, que destaca el punt surrealista que tenen les peces que s'exposen i ressalta que l'exposició permet conèixer conèixer un cuixart reinventat i molt més relacionat amb la natura.
15: Alguna cosa va fer que ell es recordés de la seva infantesa a través de la natura que l'envoltava aquí a l'Empordà. Jo crec que d'alguna manera això es reflecteix. I, de fet, en les darreres obres apareix el mar. O sigui, no, ja no solament la cosa subterrània, sinó que ja reivindica el mar, l'horitzó, els ocells, això al final d'aquesta etapa en la que estem.
14: L'exposició Cuixart, natura, mita i memòria es pot veure fins al 16 de juliol.
3: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà amb una cita destacadíssima aquest cap de setmana. Bon dia, Joan. S'acosta al Barça-Madrid, que pot ser més que un clàssic. Pot ser l'objectiu per ser el campió de Lliga.
16: Bon dia, Marta. Els blaugranes reben diumenge els blancs que arriben a la cita després de la picabaralla entre dos futbolistes, entre Fede Valverde i Tchouaméni, que són els dos implicats al clàssic més esperat dels últims anys. Suposa aquest diumenge a les 9 de la nit al Camp Nou, on el Barça puntuant serà campió de Lliga. I demà l'Espanyol juga una final a Sevilla per salvar-se. Escoltem el tècnic blanquiblau Manolo González.
17: Tenim molt clar que demà guanyant donem un pas endavant gairebé definitiu, com qui diu, i estem convençuts a dins de sortir a guanyar el partit. No contemplem una altra situació. Després, partits et porten a mil situacions, però tenint un partit normal per davant, nosaltres estem convençuts que si estem bé, i torno a dir el mateix, no cometem errors i donem de menjar al rival, demà segur que tindrem opcions per guanyar el partit.
16: Els blanquiblaus porten 17 jornades sense guanyar, visiten el camp dels andalusos ara fora del descens amb 37 punts, un punt per sobre de la zona vermella. Recordem que l'Espanyol té 39 punts. A un quart de 10 de la nit, avui al Centre d'Esport Sabadell, segon classificat del grup segon de la Primera Federació, visita el camp de l'Atlètic Madrileño, un duel molt important en el tram final de la competició. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
18: La fórmula de l'èxit és tan atractiva com simple. Si el conjunt arlequinat guanya, deixarà fora de la cursa pel primer lloc els madrilenys, s'assegurarà la segona posició com a mínim i posarà pressió al líder eldense. En cas contrari, l'escenari se li posaria molt a favor al conjunt aldenc, que visita diumenge el CUE, el filial del Sevilla. Ferran Costa, el tècnic del Centre d'Esports, demana un cop més centrar-se en el partit del seu equip.
19: Que ja estem pensant en masses coses, estem imaginant que ha de fer altres equips en tres partits, que hem de fer nosaltres. Quan dic Gaudí no és de Mr. Wonderful, tot és jauja, no, quan dic Gaudí és, hòstia, que anem a ratans, anem a jugar contra un equipàs, volem ser millor que ells. Estem lluitant contra equipassos. Anem a ser millor que ells. Punto.
18: Tota la plantilla ha viatjat cap a terres madrilenyes, incloent-hi el sancionat Kaiser i els lesionats. A la convocatòria podrà tornar David Estals després de perdre's l'últim compromís per acumulació de targetes. El xiulet inicial a Alcalà a un quart de 10 de la nit.
16: Gràcies, Sergi Parc. Des de Ràdio Sabadell, l'Europa i l'EM juguen aquesta tarda a la final de la Copa Catalunya Femenina de Futbol. La cita a un quart de 6 de la tarda i es disputa a Vilanova i la Geltrú. Cap de setmana apassionant a la Tercera Federació de Futbol, la lluita per la promoció d'ascens i el descens, que es podrà seguir diumenge a 1:45 del migdia en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. En plana poliesportiva, en hoquei sobre patins, a 11:15 de la nit, hora catalana, el Vilassana s'enfrontarà al Fraga en les semifinals de la Champions femenina. Demà, a la Champions masculina, semifinals, el Barça s'enfrontarà al Benfica. I pendents de la Copa de la Reina del CAC7 Granollers.
3: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més informació actualitzada. Fins ara.

0: Una noia de 18 anys afronta la malaltia de la seva mare alhora que vol gaudir de la vida. I s'estrena Mortal Kombat 2, una nova pel·lícula de la franquícia basada en un videojoc.
1: Si la meva felicitat té un secret, és cuidar les meves ovelles.
0: Ah, les ovelles detectives. Cada nit, un pastor interpretat per Hugh Jackman llegeix en veu alta un assassinat misteriós, fingint que les seves ovelles el poden entendre. Quan el troben mort, els animals se n'adonen ràpidament que ha estat assassinat i creuen que saben com resoldre el crim.
2: Sóc una ovella detectiva i de les bones.
3: Que viene después del miércoles.
4: Ve contándome cómo la ves, ¿vale? Estate pendiente, por favor.
5: Me voy.
6: Pero si acabas de llegar.
0: Jo no moriré d'amor explica com als 18 anys la Clàudia no vol ser una heroïna. La malaltia de la seva mare irromp com una tempesta silenciosa que obliga a redefinir els rols en una família que porta temps desconnectada. Entre el deure de prendre cura i el desig de viure com qualsevol noia de la seva edat, la Clàudia busca una manera d'evitar la nova realitat.
7: Clau!
8: Wow! No me siento cómodo pegándole a una chica.
9: Descuida. No lo harás.
0: Johnny Cage, un heroi de pel·lícules d'acció, és la nova incorporació a Mortal Kombat 2. Els campions favorits dels fans s'enfronten cara a cara en la batalla definitiva i sagnant per vèncer l'obscur règim de Shao Kahn. El tirà amenaça l'existència de la Terra i dels seus defensors.
10: Que empiece el espectáculo.
11: Get over here!
12: Quantes escriptores han quedat amagades entre les pàgines de la nostra literatura? A Veus Indispensables reconeixem la vida i l'obra de 7 autores imprescindibles. Víctor Català, Clementina Arderiu, Aurora Bertrana, Mercè Rodoreda, Teresa Pàmies, Montserrat Roig, Maria Antònia Oliver. La situem en primera línia per comprendre la importància del seu llegat.
13: Veus Indispensables, un podcast literari d'Ona la Torre amb Mònica Socies, a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
14: La xarxa de comunicació local.
15: Bon dia, són 2:45.
16: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
15: Esquerra, la CUP i els comuns demanen al cap de Josep Lluís Trapero per la denúncia d'infiltració de Mossos en una assemblea de professors de Barcelona. A més, reclamen junts també que el director general de la policia doni explicacions al Parlament de manera urgent, així com la compareixença de les conselleres d'Interior i d'Educació. Així de contundents s'han mostrat els diputats d'Esquerra i de la CUP, Jordi Albert i Xavier Pellicer.
17: És evident que s'han de prendre decisions. I avui volem focalitzar en aquesta petició, que crec que és una petició contundent, clara i diàfana. Cessament del director de la policia.
18: El director de la policia ha de dimitir, de forma immediata. I ho ha de fer perquè fa allò que vol, com vol i quan vol.
15: Esquerra ha fet un pas més i insinua que de la sortida de Trapero en poden dependre els pressupostos. És divendres 8 de maig de 2026 i tenim més titulars. L'Organització Mundial de la Salut confirma el negatiu de l'hostessa d'un avió que va estar en contacte amb una víctima mortal d'antivirus. Sònia Kerr.
19: Mentrestant, s'estudia un possible cas d'una dona d'Alacant que hauria viatjat en el mateix avió.
15: S'acaba la gratuïtat al servei ferroviari de Catalunya.
19: Avui és el darrer dia en què els serveis de rodalies i mitjana distància són de franc després de 3 mesos de gratuïtat. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar per viatjar en tren, del qual no tothom encara n'és conscient.
20: La veritat és que no n'era conscient, no sol agafar el rodalies, per tant, he aprofitat avui poc més.
21: Me parece que hasta que la freqüència no sea la misma, sería lo adecuado, cobrar cuando las cosas estén hechas.
22: La cuestión no es pagar o no pagar, es que funcione.
15: L'aeroport de Sabadell acull 6 vols parabòlics amb avioneta per experimentar amb la microgravetat.
19: És en el marc de dos projectes internacionals de recerca a càrrec de la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat de Londres, on participen 6 científiques del projecte Hipàtia.
15: En Cultura, Barcelona seleccionarà 40 punts de la ciutat per situar-hi obres artístiques.
19: El Programa Municipal d'Impuls a l'Art Públic preveu dedicar monuments a Montserrat Caballé i Freddie Mercury. Fins al 2027 es produiran 6 peces d'art, 3 d'artistes consolidats,

0: i 3 d'emergents.
1: Els esports, Joan Barberà s'acosta al Barça-Madrid, més que un clàssic, per ser campió de Lliga.
2: Els blaugranes reben diumenge els blancs, que arriben a la cita després de la picabaralla de dos futbolistes. Si els de Hansi Flick puntuen, celebraran el títol. I demà l'Espanyol juga una autèntica final a Sevilla per salvar-se.
1: I cop d'ull al temps, també tant per avui com de cara al cap de setmana. Luis Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia. Van apareixent cada vegada més núvols, però en general, a hores d'ara, poca pluja estan deixant anar. Alguns primers ruixats sí que van trenyent el nas per les comarques de l'Ebre, també en algunes muntanyes del prelitoral barceloní, però en general ens queda el cel mig ennuvolat o un palet velat al sol. Al llarg d'aquesta tarda sí que apareixeran alguns ruixats una mica més apreciables i més generals, sobretot a la Catalunya central i les comarques del Prepirineu. I, en canvi, hi haurà més clarianes arran de mar, sobretot a la Costa Brava, amb una temperatura agradable, però no gaire. Pel que fa al dissabte, al matí ja tindrem alguns ruixadets a la costa i prelitoral, també aquesta matinada, però serà sobretot dissabte a la tarda, quan la pluja s'escamparà per tot el país. De fet, acabarà plovent bastant a les comarques de Barcelona i de Girona, sobretot avançada la tarda del dissabte, amb una davallada de la temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de 2:15.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Esquerra, els Comuns i la CUP reclamen el cessament del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, arran de la presumpta infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors a Barcelona. A més, tant aquests grups com Junts exigeixen explicacions urgents al Parlament per part de Trapero i de les conselleres d'Interior i d'Educació. Mont Carvajal, bon dia.
5: Bon dia. Tots aquests grups, Junts, els Comuns, Esquerra, Republicana i la CUP, han qualificat la suposada infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de professors d'inadmissible, d'extrema gravetat, de vulneració de drets fonamentals, de traspàs de línies vermelles, i tots volen explicacions, rectificacions, disculpes i saber si ha passat altres vegades. Esquerra Republicana, la CUP i els Comuns han demanat que Josep Lluís Trapero cessi com a director general de la policia. Jordi Albert és diputat d'Esquerra, Xavier Pellicer de la CUP i García Berrio dels Comuns.
6: És evident que s'han de prendre decisions. I avui volem focalitzar en aquesta petició, que crec que és una petició contundent, clara i diàfana. Cessament del director de la policia.
7: El director de la policia ha de dimitir. De forma immediata. I ho ha de fer perquè fa allò que vol, com vol i quan vol. I ho ha demostrat en reiterades ocasions. Es nega a cap tipus de control democràtic i va absolutament per lliure, passant totes les línies vermelles. Per tant, no podem seguir amb aquest personatge com a director de la policia.
8: Infiltrats, sense consentiment de totes les parts, en una reunió sindical on s'està plantejant estratègia de negociació, on s'està plantejant mobilitzacions, protestes, i això en una democràcia no és tolerable. Llavors cal una resposta a l'altura per part del govern.
5: La diputada de Junts, Judit Toronjo, reclama explicacions immediates i clares del govern.
9: Espiar una assemblea sindical de docents és incompatible amb el marc, amb la noció de democràcia i de llibertat sindical. Per tant, ataca la democràcia, ataquen aquest dret de poder-se reunir amb llibertat. Des de Junts constatem, per tant, que el govern està absolutament superat.
5: La policia ha dit a les xarxes socials que fa la seva feina segons la legislació vigent i les seves competències, i el Departament d'Interior ha dit que en donarà explicacions.
1: Els sindicats que convoquen les vagues educatives d'aquest mes s'afegeixen a aquesta reclamació i demanen al president Salvador Illa que els convoqui per negociar abans de dimarts, que és el dia d'aturada general a tot Catalunya. Avui han anat al Parlament per exigir-ho, Mont.
5: Els sindicats de la vaga d'ensenyament, USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical també estan d'acord que Josep Lluís Trapero ha de dimitir i han exigit al president Salvador Illa tornar a negociar abans de dimarts, dia de vaga d'ensenyament a tot Catalunya. Ho ha explicat el portaveu d'USTEC, Andreu Mombrú, després de reunir-se al Parlament amb Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP.
10: Que els conflictes no es resolen amagant-se, que els conflictes no es resolen intentant dividir les forces sindicals, que els conflictes no es resolen amb cortines de fum, com posar els Mossos a les escoles, i que, evidentment, els conflictes no resolen amb repressió, amb infiltrant policies a les assemblees de treballadors i treballadores. I, per tant, fem un emplaçament directe al president de la Generalitat. El dia 12 tenim una vaga a tot el país, a l'educació. Abans del dia 12 li demanem que seguin a negociar.
5: Els sindicats han explicat que després de les manifestacions per vaga del mes de març, els Mossos van identificar càrrecs sindicals, els van fer escorcolls als vehicles i registres personals i han dit que en reunions o actes que no havien anunciat hi han aparegut agents dels Mossos d'Esquadra, fet que els fa sospitar que les infiltracions de Mossos són habituals.
1: Una qüestió sobre la qual no s'ha volgut pronunciar la portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra, Imma Viudes, ha estat en una entrevista a la xarxa aquest matí. Sí que s'ha referit, però, al pla pilot per introduir policies als centres escolars.
0: La nostra tasca és purament preventiva. És una tasca que va més en la necessitat de resoldre conflictes, de mediació, de prevenció, quan hi ha situacions que puguin desbordar per evitar que el conflicte vagi a més, i mai substituint la tasca i les funcions que fan altres figures totalment necessàries als centres educatius, com poden ser doncs, integradors socials, educadors, mestres, evidentment, o psicòlegs.
11: Ara bé, Viudes ha explicat que el sindicat encara no ha rebut informació ni indicacions concretes sobre la mesura més enllà del que es diu als mitjans.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Tenim novetat respecte a la crisi de l'antivirus que s'està vivint arreu del món i és que el Ministeri de Sanitat confirma que hi ha un cas sospitós en una dona d'Alacant que viatjava al mateix avió on va haver-hi una víctima mortal. De moment li han fet una prova i s'està pendent del resultat. En el vol també hi viatjava un passatger de Sud-àfrica que va venir a Barcelona i que encara no ha estat localitzat. Jordi Gasino, bon dia.
12: Bon dia, doncs sí, aquestes són les principals novetats que acaba de donar a conèixer el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, en una roda de premsa on està actualitzant la situació i que es fa a la seu del Ministeri a Madrid.
13: Hay que decir que esto, entre otras cosas, muestra que existe solvencia y capacidad para la detección y el rastreo de los contactos, incluso a nivel internacional, no solamente a nivel dentro de nuestras fronteras. Hemos de decir que esto es algo habitual, que como hemos podido ver en las noticias en los últimos días, ya ha habido personas que habían tenido algún tipo de contacto en ese mismo avión con esa misma persona, que han comenzado con algún tipo de síntoma compatible, síntoma leve, respiratorio, que han sido ingresadas en un hospital para la toma de muestras y aislamiento y que con posterioridad se ha visto que era el test negativo. Es lo que ha ocurrido con la azafata del vuelo de KLM.
12: Sanitat considera que el més probable és que aquesta dona doni també negatiu. Mentrestant, l'Organització Mundial de la Salut ha confirmat que l'hostessa, que va estar en contacte amb aquella dona que viatjava en aquell mateix avió i que va morir a causa de l'antivirus, ha donat negatiu. I pel que fa al vaixell, on viatgen 5 catalans, recordeu, aquesta arribarà en principi diumenge, tot i que podria arribar abans, a les Illes Canàries. Des d'allà, tots els espanyols seran traslladats a Madrid, on està previst que facin una quarantena que serà obligatòria.
1: Gràcies, Jordi. Aquesta és l'última hora. Us mantindrem informats en cas que hi hagi novetats. 20 minuts i seran les 3. Avui és el darrer dia de gratuïtat a Rodalies i mitjana distància després de 3 mesos. A partir de demà ja s'haurà de tornar a pagar per viatjar en tren a Catalunya, de manera que no seran vàlides les targetes que va repartir Renfe sense cost. A Sants Estació hi ha passat al matí l'Anna Ruiz per parlar amb els usuaris i constata el grau de coneixement d'aquesta mesura. Anna, bon dia.
14: Hola, Marta, bon dia. Alguns no n'eren conscients i altres apostarien per allargar la gratuïtat fins al retorn absolut de la normalitat en el servei. Altres usuaris, però, consideren que el centre de l'anàlisi és pagar per un transport de qualitat.
15: La veritat és que no n'era conscient. No sol agafar el Rodalies, per tant, he aprofitat avui poc més.
16: Jo entro a les 10, salgo a les 7 de la tarda de mi casa per llegar puntual i me parece que hasta que la freqüència no sea la misma sería lo adecuado, cobrar cuando las cosas estén hechas.
17: La cuestión no es pagar o no pagar, es que funcioni.
14: Una lectura que comparteix l'Associació per a la Promoció del Transport Públic. Pol Méndez és el seu portaveu.
18: Podríem dir que avui tanquem un capítol molt nefast a la història recent de Rodalies amb el pagament de... i que es torna a pagar, però considerem que quan el servei és de qualitat, el servei s'ha de pagar, en part, com passa amb el metro, com passa amb els autobusos interurbans.
14: La recuperació del més del 90% del servei ferroviari coincideix amb la fi de la gratuïtat de Rodalies.
1: Doncs encara en relació a la circulació ferroviària, tingueu en compte que el descarrilament d'un tren de mercaderies ha fet interrompre la circulació de la línia R8 de Rodalies entre Cerdanyola, Universitat i Martorell.
11: Han sortit de la via la locomotora i el primer vagó del comboi, tot i que no s'han de lamentar ferits. Renfe ha allargat el servei alternatiu per carretera ja existent per cobrir el tram afectat, mentre que els trens inicien i finalitzen el recorregut a l'estació de Cerdanyola UAB.
1: Doncs a la terra, al cel i gairebé a l'espai. L'aeroport de Sabadell acull entre avui i demà 6 vols vols parabòlics amb avioneta per experimentar amb la microgravetat. És en el marc de dos projectes internacionals de recerca, a càrrec de la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat de Londres, on hi participaran 6 científiques del projecte Hipàtia. Ràdio Sabadell, Pere Gallifa.
19: En total es faran 6 vols amb un avió acrobàtic perquè les científiques puguin experimentar diferents situacions de microgravetat. Un dels objectius és saber com una exposició llarga a aquestes condicions pot fer canviar l'organisme de cara a futures expedicions espacials a la Lluna o a Mart. Antoni Pérez Poc és el professor que dirigeix l'experiment de la UPC.
20: L'experiment, de fet, és molt senzill. Les participants del vol porten 2 rellotges intel·ligents amb els quals el que fem és gravar dades biomèdiques durant el vol. I això ens serveix per validar uns models computacionals que estem realitzant, li hem dit l'acrònim SNELME, que el que vol dir és estimació a llarg termini dels efectes de la microgravetat al sistema cardiovascular.
19: Des de la Universitat de Londres s'aprofitaran els vols per conèixer els efectes sobre el cervell de les condicions d'ingravidesa. En cada enlairament es faran 15 paràboles de vol que permetran a les científiques experimentar entre 8 i 10 segons de microgravetat.
4: Notícies en xarxa.
1: Uns 600 alumnes d'una 20ena d'instituts catalans han commemorat avui el Dia d'Europa en una jornada lúdica i pedagògica a Barcelona. Una commemoració, per cert, que s'ha centrat en els reptes de les institucions europees per donar a conèixer el projecte comunitari entre el jovent, amb el desafiament de la desafecció política i l'amenaça de l'expansió de l'extrema dreta. Carina Bellbé, bon dia.
21: Bon dia. Sí, segons la darrera enquesta del CEO, més de la meitat dels catalans admet no saber ben bé què fa la Unió Europea. Aquesta desconeixença del projecte europeu encara és més gran entre els joves, un segment de la població en què creix també la desafecció política amb l'amenaça creixent de l'expansió de l'extrema dreta impulsada per les xarxes socials. Reptes que les institucions europees entomen amb la mirada posada en els ciutadans que tindran dret a vot d'aquí a uns anys i que són el futur del projecte europeu, que influeix en el 70% de les lleis que s'aproven al Congrés dels Diputats. Diana Riba, vicepresidenta de la Comissió d'Educació del Parlament Europeu, dona la seva recepta per capgirar-ho en declaracions a la xarxa.
22: Seguir-ne parlant, seguir veient-ho i, sobretot, i jo crec que un dels missatges centrals actualment pels joves és que avui en dia la democràcia també ens la juguem en els espais de xarxes socials. I aquestes xarxes socials, evidentment, tenen un interès perquè creixi l'extrema dreta. Per tant, quan ens afrontem a les xarxes socials, saber que allò que està viralitzat hi ha un interès polític al darrere.
21: Riba ha assistit a la commemoració del Dia d'Europa, que se celebra demà, en què han participat uns 600 alumnes del programa Escoles Ambaixadores del Parlament Europeu, un programa que té per objectiu, precisament, ampliar el coneixement del projecte europeu entre els més joves des de fa una dècada.
1: La cultura europea és justament el que es promociona aquests dies al Japó, de la mà d'un grup d'estudiants catalans, precisament. Són alumnes de l'Institut Montserrat Roig de Sant Andreu de la Barca i participen en un prestigiós programa internacional d'intercanvi. A més, són els únics representants europeus en aquesta edició. Ràdio Sant Andreu, Santi Milian.
23: Durant 2 setmanes compartiran convivència i activitats culturals, a més d'experiències educatives, amb estudiants procedents de diferents països. El programa d'intercanvi cultural està impulsat per la Fundació Hakuhodo, una experiència que convertirà el centre de Sant Andreu de la Barca en l'únic representant europeu en aquesta edició. Sergi Garcés, professor de l'Institut Montserrat Roig, explica els objectius d'aquest viatge.
24: És doble. Per una banda, que aprenguin, que posin en ús el japonès que han après aquí i que relacionin tant amb gent del Japó, és a dir, amb gent d'altres cultures, però ja no és només la gent del Japó, sinó que hi ha, doncs, 8 països més que porten els seus estudiants també, països com Brasil, Tailàndia, la Índia, Sri Lanka, etc., i amb els quals també es relacionaran. En principi, aquesta relació hauria de ser en japonès.
23: El projecte és el resultat de diversos anys de treball de l'Institut en l'ensenyament de la llengua i la cultura japonesa, una aposta educativa poc habitual a Catalunya i que ha acabat situant el centre com un referent en aquest àmbit.
1: I l'actualitat de la jornada ens porta també fins a la Garrotxa, perquè una enquesta de l'Associació de Comerciants d'Olot assenyala la falta d'aparcament al centre de la ciutat com la principal preocupació dels veïns. Per altra banda, els clients valoren el tracte, la proximitat i la confiança a l'hora de comprar al comerç local. A més, un 40% encara valora anar de compres com a activitat d'oci, donant-li així un valor afegit. Olot FM, Néstor Carvajal, què més diu aquesta enquesta?
25: Defineix un perfil de client híbrid, que compra tant per internet com al comerç local. A més, la presidenta de l'ACO, Esther Verdaguer, explica què valoren més els gairebé 200 encastats i també quines demandes tenen.
26: Posaven en valor el tracte,
2: la proximitat i la confiança, eh? Vull dir, això un 70% de la gent que ha contestat. Vull dir, després hi havia altres, també ens diuen coses, que per exemple ens reclamen que hi hagi més pàrquing gratuït, a veure si podem aconseguir, estem pensant la fórmula que puguem encaixar-ho, si és que podem encaixar-ho. Vull dir que ens han dit diferents problemes, problemàtiques o no problemàtiques, el que veiem bé també, per intentar buscar solucions.
25: Entre altres demandes, també es demana la unificació d'horaris de les diferents botigues, tant d'hores d'obertura com dies festius i caps de setmana. Per últim, un 40% de les respostes gaudeix passejar i fer les compres presencialment com una activitat d'oci, marcant així el comerç local amb un valor afegit per davant del consum digital.
1: És moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Els metges tornaran a la vaga el 20 de maig i ja serà l'onzena jornada de mobilització des del mes d'octubre.
11: Metges de Catalunya recorden un comunicat que les reivindicacions són les mateixes del primer dia. Equiparar la jornada laboral, posar fi a les guàrdies de 24 hores i millorar millores laborals i estructurals. En paral·lel, el sindicat ha activat la campanya Ni un minut més, que demana als metges que deixin de fer tota aquella activitat addicional i voluntària.
1: A les 7 de la tarda s'obre el període per sol·licitar invitacions per la vetlla de pregària que farà el Papa a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. L'any serà el 9 de juny.
11: Les entrades són gratuïtes i es podran sol·licitar al web alcalamirada.cat des d'aquesta mateixa tarda a les 7 fins al 17 de maig. Un cop processades totes les peticions, les entrades s'assignaran i s'enviaran per correu electrònic uns dies abans de la vetlla, que acollirà unes 40.000 persones a l'estadi.
1: És moment per a la cultura. Barcelona seleccionarà 40 punts de la ciutat per situar-hi obres artístiques. El programa municipal d'impuls a l'art públic preveu dedicar monuments a Montserrat Caballé i Freddie Mercury a la plaça de les Glòries, també a Ildefons Cerdà, a Universitat, i a l'emprenedoria al districte 22 Arroba. Fins al 2027 es produiran 6 peces d'art, 3 d'artistes consolidats i 3 d'emergents. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. El programa municipal d'art preveu omplir de monuments Barcelona. El primer pas és localitzar els millors llocs per col·locar-los i per això l'oficina de l'arquitecte en cap prepara un mapa amb 40 localitzacions. Per l'any vinent, però, ja hi ha 3 propostes confirmades. Un monument dedicat a Montserrat Caballé i Freddie Mercury, que es posarà a la plaça de les Glòries, un altre en reconeixement a Ildefons Cerdà a la plaça Universitat i una peça d'art que abocarà l'emprenedoria al districte 22 Arroba. 3 artistes consolidats s'encarregaran d'aquestes obres. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicat que l'objectiu és embellir la ciutat.
6: Convertir places i carrers de la nostra ciutat en un autèntic museu a l'aire lliure, amb peces escultòriques que siguin evocatives, que siguin representatives, que ressignifiquin els espais, que connectin amb la memòria de la ciutat i dels barris i que, sobretot, siguin accessibles pel conjunt de la ciutadania.
3: També s'obrirà un concurs per instal·lar 3 monuments d'artistes emergents a la ciutat, tot plegat amb un pressupost d'1,5 milions d'euros i supervisat pel Consell d'Art Públic, format per l'Ajuntament i els principals museus de la ciutat, com el MNAC, la Fundació Joan Miró o el MACBA.
1: De Barcelona a Terrassa, la Fira Modernista engega avui amb l'espectacle El somni d'una nit de primavera d'Alexandre de Riquer, un acte inaugural que combina música, poesia, dansa i escenificació per homenatjar la figura central de la 23a edició. Ràdio Municipal de Terrassa, Marta Gil.
7: Des d'aquest divendres i fins diumenge, Terrassa es vesteix del 1900 i és que arrenca la 23a edició de la Fira Modernista. Enguany, la programació està dedicada a Alexandre de Riquer, figura clau del modernisme català, amb estrets vincles a la nostra ciutat. Més de 330 activitats, 800 funcions i 178 entitats ciutadanes omplen aquests dies els carrers, places i equipaments terrassencs. Una de les grans novetats serà la instal·lació d'un carrusel d'època de 2 plantes al Parc dels Catalans, que es consolida com el centre neuràlgic de la festa. El circ històric Raluí ja ha instal·lat la seva carpa a la plaça Nova amb l'espectacle Terra. A més, les propostes itinerants, els mercats i el trenet completaran l'ambient de principis del segle passat per tota la ciutat.
1: I aquest vespre comença Santa Maria de Palautordera, al Vallès Oriental, el primer festival de Catalunya dedicat íntegrament al teatre d'ombres. La programació del Foc, que així s'anomena, inclou 4 companyies catalanes, així com una proposta arribada d'Astúries. Ràdio Vitamènia, Paula Boada.
0: El municipi acull fins diumenge 5 espectacles de teatre d'ombres en diferents equipaments municipals. El festival neix amb la voluntat de donar visibilitat a un art escènic poc habitual als escenaris catalans, però amb una llarga tradició i una gran riquesa visual. Des de l'organització destaquen el potencial d'un llenguatge basat en el joc entre la llum i les ombres. Ho explica Clementina Curacura, membre de la companyia impulsora del festival El Gecko con Botas.
5: Els espectacles de teatre d'ombres recuperen tota aquesta essència i aquesta màgia de lo casolà, lo que t'és familiar, però tenen i poden tenir una gran riquesa, i això és una mica el que volem presentar i compartir a foc.
0: El festival oferirà fins diumenge muntatges clàssics, propostes immersives i una exposició d'ombres xineses, amb l'objectiu de consolidar-se com una nova cita cultural a Santa Maria de Palautordera.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Avui amb una cita molt destacada. S'acosta al Barça-Madrid, que és més que un clàssic. Pot ser decisiu per ser campió de Lliga.
8: Bon dia, Marta. Els blaugranes reben aquest diumenge els blancs, que arriben a la cita després de la picabaralla entre dos futbolistes, Fede Valverde i Tchouaméni, els dos implicats. El conjunt blanc en una nova temporada, on es queda en blanc sense guanyar cap títol, visita diumenge a les 9 de la nit el Barça al Nou Camp Nou. Si l'equip de Hansi Flick puntua, celebrarà ja el títol de Lliga. És el clàssic més esperat dels últims anys pel que suposa el d'aquest diumenge a les 9 de la nit. I demà l'Espanyol juga una final a Sevilla per salvar-se. Els blanquiblaus, que porten 17 jornades sense guanyar, visiten el camp dels andalusos, ara ja fora del descens, amb 37 punts, un per sobre de la zona vermella. Manolo González és el tècnic de l'Espanyol.
9: Tenim molt clar que demà guanyant donem un pas endavant gairebé definitiu, com qui diu, i estem convençuts a dins de sortir a guanyar el partit. No contemplem una altra situació. Després, partits et porten a mil situacions, però tenint un partit normal per davant, nosaltres estem convençuts que si estem bé, i torno a dir el mateix, no cometem errors i donem de menjar al rival, demà segur que tindrem usos per guanyar el partit.
8: I avui, a un quart de 10 de la nit, el Centre d'Esport Sabadell, segon classificat del grup segon de la Primera Federació, visita el camp de l'Atlético Madrileño en un duel molt important en el tram final de la competició. Segon contra tercer, Ferran Costa, tècnic del conjunt arlequinat.
10: Ja estem pensant en masses coses. Estem imaginant que ha de fer altres equips en tres partits, que hem de fer nosaltres. Quan dic Gaudí no és Mr. Wonderful, tot és jauja. No, quan dic Gaudí és, hòstia, anem a ratans, anem a jugar contra un equipàs, volem ser millor que ells. Estem lluitant contra equipassos, anem a ser millor que ells. Punto.
8: L'Europa i l'EM juguen aquesta tarda a la final de la Copa Catalunya Femenina de Futbol. La cita a un quart de 6 de la tarda juga a Vilanova i la Geltrú. El Lleida de Futbol, que aquesta temporada ha baixat a la Lliga Elite, ha anunciat que té un nou inversor que garanteix el futur de l'entitat tant en l'aspecte econòmic com en l'aspecte esportiu, i que en els propers dies donaran més detalls. Tot plegat, abans d'un cap de setmana apassionant a la Tercera Federació de Futbol, la lluita per la promoció d'ascens i el descens es podrà seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més aquest diumenge a partir de 2:15 del migdia. Can Vidalet-Cerdanyola serà d'entrada el partit principal on els dos equips lluiten per la permanència, però també molt pendents de l'ascens, l'Hospitalet, Fegrama i Vilanova, tres equips per dues places per al play-off. I en hoquei sobre patins, a 2:15 de la nit hora catalana, el Vila-sana s'enfrontarà al Fraga en les semifinals de la Champions femenina, i demà el Barça s'enfrontarà al Benfica a les semifinals de la Champions masculina. Serà a les 5 de la tarda. El conjunt blaugrana va superar l'Sporting de Portugal per 2-0. I aquesta tarda, última jornada a la Superdivisió masculina de tennis de taula. Juguen tots els equips catalans. El Borges ho fa a Sant Sebastià, l'Olot rep la visita de l'Alacant, l'Hospitalet la del Burgos, i l'Escala visita Irún. Per ser, serà el darrer partit del conjunt empordanès
12: a la màxima categoria del tennis de taula perquè ha perdut la categoria. I en futbol sala, avui el Barça rep el Pozo de Múrcia a 8:45 de la nit en una nova jornada de la primera divisió masculina.
1: Gràcies, Joan Barberà. Déu-n'hi-do, quin cap de setmana més farcit. Una mica més a 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres sí que ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem dilluns, com sempre, a les 2. Bona tarda i millor cap de setmana.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
13: La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Cunit. El 107.0.
2: Music City, amb Joan Balaguer.
3: Fam el millor programa de country de totes les ones de les ràdios catalanes.
4: No fotis.
5: M'ha encantat el seu programa Music City. Bueno.
6: Això és Mogró de Monja, tu.
7: A Ràdio Cunit, dilluns a les 4 de la tarda i divendres a les 3.
2: Music City, amb Joan Balaguer. There ain't nothing wrong with the radio.
8: Let's go.
9: T'agradaria tornar a escoltar la ràdio d'abans? Ara tens una nova oportunitat. Et convidem a escoltar Una vida de ràdio. Més de 60 anys d'història. El so original de la ràdio que vaig sentir i de la ràdio que vaig ser. No perdis la sintonia.
10: Amb Albert Malla.
11: Tots els dimarts a les 8 del matí amb Albert Malla, en exclusiva per Ràdio Cunit.

0: Hola, amics i amigues, nens i nenes, petits i grans, sigueu benvinguts al vostre espai de música americana. Soc en Joan Balaguer i aquesta és l'edició número 181 d'aquest programa que anomenem Music City. Ple de country music, southern rock, bluegrass, western swing, música outlaw. Parlem de clàssics, parlem de novetats, parlem de coreografies, però, sobretot, per damunt de tot, escoltem bona música americana. Per tot Catalunya i, de fet, per tot el món, des del xac de la ràdio, al vell mig del Vallès de Pagès, aquesta és la teva cita inexcusable i setmanal amb la bona música.
1: All right, all right, everybody, quiet, listen to me. We're going to start a show. We got a big broadcast to do here. Please welcome.
2: Ladies and gentlemen, please welcome.
3: Music City, amb Joan Balaguer.
4: Let's go, girls.

0: Music in my heart. Charlie Pride, un dels meus favorits del country music, que va haver d'esperar fins l'any 2000 per poder entrar al Country Music Hall of Fame. Molt merescudament, per cert. Actiu des de l'any 52, gens fàcil en aquella època tractant-se d'un artista afroamericà i responsable d'aquell fantàstic tema Kiss an Angel Good Morning. Per cert, una cosa que tampoc es diu gaire és que va ser un jugador de béisbol professional i va fer una gran carrera al món del béisbol, a més de la música. En Charlie Pride va morir l'any 2020, als 86 anys d'edat, a resultes de les complicacions amb el maleït Covid.
1: Music City, amb Joan Balaguer.
0: Us ha passat mai que heu entrat a un local a escoltar un concert d'algú molt famós i us heu trobat que no hi havia pràcticament ningú, hi havia molt poca gent i que tu t'has trobat dempeus davant de la banda que no tenia ni escenari, estava al mateix nivell que tu i directe, mirant-li als ulls, veies el líder de la banda com anava tocant i tu flipant, al·lucinant que allò estés passant en aquell moment. Això em va passar a mi al Wild Bunch fa una colla d'anys, quan va venir l'Sleepy LaBeef, un tio molt hàbil amb la guitarra, veu de baríton, que tant cultiva el rockabilly com el rock and roll com el country music, té un registre força ampli i en qualsevol cas té un estil molt, molt personal. I a sobre vaig tenir la sort de poder acabar fent una cervesa amb ell quan va acabar el concert. Sleepy LaBeef, Everybody's Got to Have Somebody to Love.

0: Angels on the Door, Scooter Lee. Si us mireu la Wikipedia, veureu que no només la descriu com una artista country, com una compositora i cantant, sinó també com un entertainer de line dance. Curiós, eh? Als anys 70 la vam trobar de gira amb la Linda Ronstadt, Chris Christopherson, Tammy Wynette, també en Johnny and June Carter Cash. Ara mateix a Nashville és considerada una de les persones més pancaires del negoci amb més bolos al cap de l'any. Scooter Lee.
1: Això és Mogra de Monja, tu.
2: Ah, tu copy that. Playing Music City on selected stations.
3: That's 10-4, Lucy, this Bob and Dog, that's over.
4: Music City.
0: Recordeu el I Can't Stop Loving You que cantava en Ray Charles i que uns altres, molts altres artistes també han popularitzat. Doncs bé, aquesta cançó no és d'algú altre que d'en Don Gibson, que escoltarem tot seguit. L'anomenaven The Sad Poet, el poeta trist, perquè sempre parlava a les seves cançons de soledat i amors perduts. Vaja, feia honor a aquella dita que diu que la música country són tres acords i la veritat. I d'ell ens ve de gust recordar ara mateix aquest Games People Play. Oh, the game.

0: Don Gibson Games People Play. Si t'agrada aquest programa, recorda que et pots posar en contacte amb nosaltres també a través de les xarxes socials. Ens pots buscar al Facebook a The Country Shack i fes-nos un like. Ja posats?
1: Music City, amb Joan Balaguer.
0: Edició 181, eminentment musical. Any 1970, en Kris Kristofferson fa aquesta cançó tan bonica que popularitza mesos després la Sammy Smith, i ara volem escoltar la versió que en va fer després el gran Elvis Presley. Saps de quina cançó es tracta, oi? Escolta, escolta.

0: today.
1: He stopped loving her today. Al gran George Jones, No Show Jones, al Possum.
2: Music City.
1: Ja ho dic jo, amb Joan Balaguer, per servir-los des del xac de la ràdio al vell mig del Vallès de Pagès i ara animant una miqueta més la cosa. I ja donant voltes al deck número 2 el senyor Sawyer Brown, Benoit, en el seu disc, que això és Under This Old Hat.

0: no és el disco que jo em posaria per anar a dormir.
1: Qui ha dit res d'anar a dormir? No, home, no. Som-hi amb aquest missatge de la Shania Twain. Cool. Don't be stupid, you know I love you.

0: Estàs escoltant el teu programa favorit de música americana, la teva ràdio de capçalera, i hem arribat a la meitat de l'edició 181.
1: Next stop, Music City.
2: Music City, amb Joan Balaguer.
0: I jo no sé tu, però a mi em ve molt de gust escoltar una d'aquelles de camions. Aquesta és del Joe Stampley. Va ser número 1 l'any 1975 al US Hot Country Songs i al Canadian RPM Country Tracks. I no és altre que el Roll On Big Mama. Joe Stampley.
3: Roll on, Big Mama.

0: What's the smoky situation? Això en llenguatge banda ciutadana volia dir on està la poli.
1: Music City, amb Joan Balaguer.
2: Johnny,
3: alias El Americano.
4: El nano fa el que pot.
5: Bueno.
0: Mireu, jo us he de confessar que sóc un autèntic desastre intentant ballar. No n'he sabut mai ni en sabré mai. Sóc un desgarbat, no em sé bellugar, no tinc concepte de l'espai... Vaja, un desastre absolut. Per tant, jo admiro tots aquests que us apreneu els balls de memòria, cosa que jo seria incapaç, i a més us podeu bellugar amb certa gràcia. Ja no dic amb molta gràcia, només amb certa gràcia. Un que ho fa molt bé i que ens explica cada setmana breument de què va una coreo és en Fran Colom.
1: La coreografia de la setmana amb Fran Colom.
0: Com ja he dit, per mi és impossible ballar, no en sé gens. Tots els balls em semblen complicats. Tot i així, avui en Fran Colom ens porta una coreo de la Montse Moscardó que diu que és complicat. Hosti, com serà? Explica, Franqui.
6: Aquest ball de la Montse Moscardó té 96 counts part A i B i és molt llarg.
0: És impossible.
6: Però fàcilment assequible.
0: Sí, per tu.
6: La cançó és més aviat suau i acaren els passos que van fluint de forma molt natural i elegant.
0: Ja.
6: I és una d'aquestes coreografies que enamora perquè el ball és molt... molt maco, preciós. Una gran obra de la Montse que va estrenar a la trobada de la Cerdanya Country al Teatre Casino d'Alp. I, a més, està dedicada a una persona que va marxar.
0: Vaja, sap greu. I quina cançó és?
6: La cançó que l'emmarca és de l'Alex Hall, un cantautor de Georgia que centra el seu treball al voltant de la guitarra i la composició. Des dels 14 anys estava convençut de quin era el seu somni i així el va treballar. Amb tan bona feina que actuant en bars i festes locals va captar l'atenció d'un agent de reserves de Nashville, la qual cosa va donar lloc a uns 125 espectacles a l'any mentre encara cursava l'escola secundària. Vet aquí.
0: Corai.
6: Una proesa per qualsevol artista.
0: I tant.
6: I una valuosa introducció a la comunitat de la música country. Amb la influència d'artistes com el seu heroi Elvis o el Keith Urban i l'Eric Church, juntament amb rockers com Bruce Springsteen i John Mayer, Àlex ha trobat la manera de combinar aquests sons en el seu propi estil musical. L'àlbum on figura la cançó és The Side Effect of the Heart, del 2023. El títol de la cançó, Hair to Hear. El títol del ball, Still Hair. Com ja és habitual, us recordem que el vídeo on podeu veure les passes a càrrec de l'autora, la Montse, gravat al Barn d'en Greg, el podeu trobar al portal del Catalan Style clicant totcountry.cat. Espero que aquesta coreografia us hagi agradat força. Moltes gràcies a tots per escoltar-nos i fins la pròxima setmana.
0: A reveure, Frankie, moltes gràcies per aquesta descripció coreogràfica. Hair to Hear.

0: fan el millor programa de country de totes les ones de la ràdio catalana.
1: Music City.
2: Els Bellamy Brothers van començar l'any 68 i no han parat fins ara, continuen en actiu. Són germans de veritat. Amb David i en Howard Bellamy han fet coses molt estranyes, molt. A mi em tenen una mica despistat, perquè han fet cançons molt rarotes. Tot i així, han aconseguit 20 singles que han arribat al número 1 i 25 top 10s. O sigui que déu-n'hi-do. Han triomfat a llistes d'èxits d'arreu del món, no només dels Estats Units, i s'han prodigat molt també per Europa. I ara, si això fos un show normal de música country, recordaríem un d'aquests números 1. Però no, no ho farem. Per contra, posarem una cançó d'aquelles que tenen un títol estrafolari. Aquesta es titula Every Beauty Needs a Beast. Vaja, que tota bellesa necessita la seva bèstia. L'any 2019 ens va arribar el seu treball Over the Moon, del qual hem escollit aquesta cançó, que sona així.

0: Every beauty needs a beast. No em digueu que no és cachondo, això.
1: For those that forgot the roots of country music.
2: Playing all-time favorites.
3: Music City.
0: Un grup d'ara mateix que no oblida les seves arrels country, ells són els Midland. M'encanten. M'encanten.

0: Lonely for You Only, Midland. I els has escoltat al teu programa favorit de música americana.
1: Music City, amb Joan Balaguer.
0: Baixa't el podcast del programa, està disponible a countryshackradio.com. Repetim, countryshackradio.com, i escolta'ns allà on vulguis i quan vulguis, al teu dispositiu de preferència. Crida el seguidor del gran George Jones, ell és un dels meus favorits, es diu Alan Jackson. I això és Short Sweet Ride.

Ens en va parlar Larry Kratka l'altre dia. L'únic número 1 d'en Johnny Paycheck va ser el Take This Job and Shove It, composat pel David Alan Coe. I aquí en teniu la versió d'en Donnie Young. Take this.

0: guys. That sounds really cool, man. You all are nailing it.
1: Billy Ray, you think you could teach me some of those
2: No, things? No, no, no, no, es tracta d'en Joe Fields fent a l'Achy Breaky Heart després d'haver esnifat una ampolla sencera d'Eli. No, es tracta d'aquesta versió infantil que ens ha demanat en Larry Kratka del Achy Breaky Heart que va popularitzar en Billy Ray Cyrus. Si la versió del Billy Ray ja era així, així, ara imagina't aquesta. En qualsevol cas, això ens ha servit per arribar a tranques i barranques al final del Music City d'avui. Gràcies per ser amb nosaltres. Recorda que la setmana vinent tornem a ser aquí amb bona música americana. Intentarem que una miqueta millor que això que has escoltat en aquest moment. Però volíem satisfer el desig d'en Larry i de l'audiència infantil del programa. Salutacions cordials de l'equip del Music City amb les veus en off de l'Eva Lluch i en Ramon Hernández, Marta Balaguer, Joe Fields, Frank Colom, Larry Kratka, Víctor Uller, tota la colla de tècnics de continuïtat de la ràdio...
3: Ya ha llegado, ya está aquí. Permitidme que os invite a subir a mi tren. El tren de la música.

0: Sabeu qui són John Ford, Scarlett Johansson, John Wayne, Steven Spielberg, Matt Damon i molts més? No? Doncs són aquells que fan funcionar la fàbrica dels somnis. I com podeu entrar a la fàbrica dels somnis? Doncs sintonitzant els divendres a les 5 de la tarda el programa Silenci i Acció, on hi trobareu tot el món del cinema. Ah, i en repetició, els dissabtes a la 1 del migdia. No hi ha altra fàbrica que ens faci somiar més. Silenci i Acció a Ràdio Cunit. Sayonara, baby.
1: No sé què volia ser de gran.
2: Jornada de portes obertes a l'Escola de Música de Cunit. El 6 de maig, vine a les portes obertes de música en família a la Llar d'Infants al Trenet a 6:15 de la tarda i sensibilització musical a 6:15 del vespre a l'Escola de Pompeu Fabra. El 7 de maig, portes obertes del taller d'instruments, programa bàsic i aprofundiment a les 5:30 de la tarda a l'Escola Pompeu Fabra. Per infants, joves i adults. Tinguis l'edat que tinguis, aquesta és la teva escola. Música en família i sensibilització musical. Música viva, creativitat i conjunts musicals. Classes d'instruments de vent, corda, percussió i veu. Bandes musicals a les escoles de primària de Pompeu Fabra, Sol Cunit, Els Cossetans i a l'Institut Ernest Lluquí Martí de Cunit. Per inscripcions pel curs 26-27 del 4 al 17 de maig. Us hi esperem! Més informació a www.escolacontra.cat. Secretaria @escolacontra.cat i al 608-987-287, 608-987-287.
3: Les victòries del passat.
2: Portes obertes, Escola Música de Cunit. Us hi esperem.
3: Avui celebrem que estem bé, molt bé.
4: Ven al Racó Dolç de Cunit. Aparte de bocadillos y torradas, también te ofrecemos nuestra especialidad en pan de pita.
5: Del pita, pita, del.
4: También tenemos ofertas de plato combinado, más bebida, más postre y café, por tan solo 5,95 euros. Y nuestro menú express anticrisis, al Racó Dolç de Cunit. Nos encontrarás en la calle Costa Dorada número 17. Ah, y por cada bebida, te llevas una tapita. Al Racó Dolç de Cunit.
6: El Rincón del Tapeo 2. Ven y disfruta en nuestro establecimiento situado en el número 177 de la Avenida Barcelona, local 7, en la carretera de Cunit. Prueba nuestras ofertas. Medio bocadillo frío más café por solo 3 euros. Y en especial, la butifarra blanca, única en la zona. ¡Mmm, qué buena! ¡Pruébala! Recuerda, el Rincón del Tapeo 2. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 177, local 7 de Cunit.
0: Vols gaudir de l'atletisme i de l'esport i viure una experiència màgica? Doncs visita Dinàmica Vilanova.
7: A Dinàmica podràs practicar velocitat, llançaments, salts, resistència, relleus, màgia i moltes disciplines més.
0: A Dinàmica cultivem valors com l'esforç, el treball en equip, el respecte, la igualtat i la passió per l'esport.
7: Fins i tot, a Dinàmica oferim entrenaments per a nens i nenes nascuts a l'any 2019 i anys anteriors.
6: On pots trobar Dinàmica? Doncs a les pistes municipals d'atletisme Carme Siurana Esblai de la Ronda Ibèrica 58 de Vilanova i la Geltrú. Posa't en contacte amb nosaltres al telèfon 624 28 53 04, 624 28 53 04. Gaudeix de l'esport a Dinàmica Club Atletisme Vilanova.
8: Playa de arenitas blancas y de piedritas doradas.
0: ¿Estás de acuerdo o no?
7: ¿En qué?
0: El sol, la playa, las gaviotas, las palmeras, el rumor del mar.
7: Oh, sí, parece que estemos en el Caribe.
0: Amor, ¿me das un kiss?
7: Claro, pero espera, espera, que tenemos que ir al súper.
0: No te preocupes, justo al lado tenemos Kissmart Market. Allí haremos las compras.
7: Es verdad.
0: Amor, ¿me das el kiss?
7: ¿En Kissmart? Todos los que tú quieras.
9: Yo vengo de Venezuela.
2: Bar-restaurant Kissmart de Cunit. Ven y conocerás un ambiente agradable y un servicio exquisito. Justo al lado, visita también Kismar Market, donde encontrarás los productos típicos de Venezuela. Kismar, en el Paseo Marítimo de Cunit 147-149. Kismar, todo un placer frente al mar.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
3: El Museu del Ferrocarril de Catalunya et proposa un viatge fascinant pel món del tren i un espai únic per a descobrir. El conjunt dels edificis de l'antic dipòsit de locomotores de vapor de Vilanova i la Geltrú i especialment la col·lecció de vehicles de vapor són d'un valor incalculable per la seva diversitat tecnològica i la seva història. El Museu del Ferrocarril compta amb més d'una vuitantena de vehicles, locomotores de vapor, elèctriques i dièsel, i també cotxes de viatgers, entre els quals destaca la composició completa del tren del centenari, rèplica del primer tren que va funcionar a l'estat espanyol el 1848 entre Barcelona i Mataró. Vine al Museu del Ferrocarril de Catalunya de Vilanova i la Geltrú. T'hi esperem!
4: Ràdio Cunit. El 107.0.
5: Vols estar informat de les estrenes?
1: Saps quins són els mites del setè art?
5: Ho saps tot del món del cinema.
1: Quines són les millors pel·lícules de la història?

0: Si t'agrada el cinema, si ho vols saber tot de les bandes sonores, directors, actrius i actors, cada divendres Jordi Mauri et portarà al fascinant món del setè art. So, càmera, silenci, acció.
1: Doncs ja tornem a estar aquí en el món dels 35 mil·límetres, el món del setè art, del silenci, acció, com sempre, de la mà de Jordi Mauri, al qual doncs podem disfrutar de diverses accions, entre elles la pel·lícula Fantasma, que sempre destaquem perquè és l'espai per la participació dels nostres oients, on mitjançant unes pistes i escoltant una banda sonora heu d'encertar el títol de la pel·lícula. Els afortunats entrareu al sorteig un fantàstic lot de regals, consistents en una consumició més tapa gratuïta cortesia del Racó Dolç de Cunit. També doncs tenim aquest fantàstic esmorzar per dues persones, cortesia del Rincón del Tapeo 2. A més, Dinàmica Club Atletisme de la Ronda Ibèrica 58 de Vilanova i la Geltrú ens ofereix 3 dies de prova i 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs. A l'Hotel Àdia també un fantàstic mega menú per dues persones. Aquí a l'Avinguda Mediterrània cantonada Avinguda Tarragona, just fent frontera amb Segur de Calafell. I al Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova, una invitació per a dues persones aquí doncs al costat mateix de l'estació de Rodalies de Renfe de Vilanova i la Geltrú. Dit això, doncs, com no, és molt fàcil participar. Tenim unes vies de comunicació directes, les quals passarem ara a passar tot seguit, i us deixem temps perquè agafeu paper i bolígraf per apuntar-vos-ho. Recordeu que els afortunats i afortunades que hagin guanyat aquests premis poden venir a buscar els seus tiquets aquí al carrer Francesc Macià, número 43, primera planta, en horari d'oficina de dilluns a divendres de 9 de matí a 2 de migdia, i recordeu que els vals caduquen al cap de 15 dies i són personal intransferibles. Ja ho sabeu, doncs, les vies de comunicació directes, les que són aquestes, i estan ben obertes.
0: Línies obertes. Ràdio Cunit. 977 67 49 18 977 67 49 18.
2: Para participar en directo, llama a Radio Cunit. Teléfono 977 67 49 18 977 67 4918.
1: També tenim la nostra web, www.radiocunit.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar i, com no, també les nostres xarxes socials.
2: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos. Ràdio Cunit.
1: Busca'ns, com sempre, doncs tots els divendres a partir de les 5 de la tarda i en reposició els dissabtes a la 1 de migdia. Silenci i acció, amb Jordi Mauri. Jordi, què tal estem? Molt bones.
3: Hola, Jaume. Doncs fruint de la primavera, ja fa setmanes que ho dic això, però bé, és igual, ho torno a repetir. Home, tenim un aquí és com un, com una, com ho diuen això, una reserva climàtica.
1: Sí, oi?
3: Sí, sí, sí. O sigui, aquí a Cunit és que fa bon temps, home, plou de vegades, a l'hivern fa alguns dies i potser un o dos dies de fred, a l'estiu fa, doncs, home, també fa dies de calor, però no és exagerat, és que això és un paradís.
1: Sí, tant, home.
3: No cal anar a fer un creuer, jo què sé, a la Conchinchina.
1: No, home, no, ja tenim prou aquí, a més, unes platges magnífiques, eh? Quina necessitat hi ha de marxar amb lo bo que tenim aquí, eh?
3: Exacte, i amb l'església... I amb la passió...
1: I tant, i amb moltíssimes més coses, eh?
3: I tant, i tant.
1: I com no, amb la ràdio, també, escoltant la ràdio des de casa, escoltant Silenci i Acció.
3: Evidentment. Jaume, bé, com cada setmana som al peu del canollo, mira, avui farem una coseta. Faig una repassada així per sobre del sumari del que tenim.
1: Sí.
3: I explico què tindrem. Per exemple, a l'espai dels clàssics de la televisió, jo crec que avui, aquesta setmana, tenim una sèrie que segur que tu deus ser fan o seguidor d'aquesta sèrie.
1: A veure.
3: Crims.
1: Oi, mítica, mítica!
3: Ho veu? Sí, sí, sí, exacte. Doncs sí, aquesta setmana, a l'espai de les sèries de televisió, tenim aquest Crims, que evidentment és un fenomen, perquè va començar a la ràdio i després ha estat un èxit, o segueix sent un èxit, a la televisió, a TV3 sobretot. Pel que fa a la pel·lícula, doncs mira, tenim una pel·lícula que, a veure, és de l'any 2015, dirigida per Gavin Hood, i tracta un tema de rabiosa actualitat, és a dir, Les guerres des del cel, Jaume. Oh. I això ho tenim totalment en el planeta, a tot arreu, i a més el control que fa la intel·ligència artificial sobre la vida de les persones. Això és un tema molt important, Jaume?
1: I tant, i tant.
3: I bé, després, per exemple, pel que fa a mites del cinema, ens visita una dama, una gran dama del cinema, sobretot de l'època de Hollywood, l'època daurada de Hollywood, una gran dona, Ann Baxter, la qual va ser una actriu nord-americana de cinema i televisió, que va néixer als Estats Units, evidentment, i que està considerada com una de les majors estrelles de la seva època.
1: Mm-hmm.
3: Bé, així per sobre, i després, clar, evidentment, a les estrenes del cinema, tinc quatre pel·lícules, i hi ha una de molt divertida, Jaume, que si pots veure el tràiler, ho mires perquè es diu Las ovejas detectives.
1: Ai, ves per on.
3: Sí, bé, són unes ovelles que entre elles parlen.
1: Ah?
3: Sí, exacte. I bé, els humans queden una miqueta així, en plan tontet, no?
1: Vaja.
3: Bé, així ha estat aquest resum del programa d'avui. Jaume, jo el que faria ja, si et sembla, és començar en la primera secció típica, aquella dels sospirs. Què et sembla?
1: Ai!
3: Ai!
2: Ai, com enyoro les sèries clàssiques de la tele. Heidi, Bonanza, Los Intocables... Vosaltres també?

0: totes, totes les trobarem a Els clàssics de la televisió.
1: Molt bé, Jordi, què tenim aquesta setmana?
2: Doncs mira, Jaume, aquesta vegada ens visita una sèrie de televisió, tal com he dit abans en el sumari, que fa les delícies de molts espectadors de casa nostra, i crec que tu ens donaràs fe del que dic. És a dir, la sèrie és Crims.
1: Hombre, mítica.
2: T'agrada, oi?
1: I tant.
2: Molt bé. No, no, i té molts seguidors. Mm. Bé, de fet, Crims en principi neix com un programa de ràdio i posteriorment esdevé un programa de televisió sobre el crim real creat pel periodista Carles Porta i Gasset i produït per la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Les seves emissions van començar el 8 de setembre del 2018 en la versió radiofònica a Catalunya Ràdio. Estàs d'acord, no, Jaume?
1: Mm, sí.
2: I mentre que el primer capítol de la versió televisiva a TV3 es va emetre el 3 de febrer del 2020. La sèrie descriu a través de capítols radiofònics i televisius d'entre 50 minuts i una hora de durada crims reals succeïts a Catalunya i en alguns casos també en altres territoris dels Països Catalans o d'altres indrets. Vaja, Crims combina la participació de persones...
1: De persones, bueno, d'arreu, suposo, no? Perquè també és un programa que déu-n'hi-do, que a més doncs, incita moltíssima gent doncs, a poder esbrinar qui és el criminal, qui no, o sigui, és de suspensa, sí. És déu-n'hi-do, també crea bastanta
2: exacte.
1: Afició aquest programa.
2: Exacte, ho fan de manera directa o indirecta. Va formar part del cas... Com ho explicaria? Per formar part d'aquests capítols, entrevisten familiars i amistats de les víctimes, cossos policials, metges forenses, jutges, fiscals o periodistes especialitzats. Doncs sí, Jaume, estàs d'acord. Crims és el programa... jo, més que sèrie, diria programa sèrie, Jaume, no? Mm-hmm. Que he triat per aquesta setmana, el qual l'any 2021 va obtenir el Premi Ondas, el millor programa de ràdio de tot l'estat, així com el Premi Nacional de Comunicació en la categoria de ràdio, guardó que atorga la Generalitat de Catalunya. I l'any següent va guanyar el Premi Zapping en la categoria de programa d'entreteniment. Doncs sí, Jaume, Crims, què et sembla si escoltem la sintonia?
1: Som-hi!

És veritat o no? Tots tenim motius per enyorar les sèries de la tele. Per això, cada setmana, a Silenci, Acció, escolto els clàssics de la televisió.

0: Ven al Racó Dolç de Cunit. Aparte de bocadillos y torradas, también te ofrecemos nuestra especialidad en pan de pita.
1: Del pita, pita, del.
0: También tenemos ofertas de plato combinado, más bebida, más postre y café, por tan solo 5,95 euros. Y nuestro menú express anticrisis al Racó Dolç de Cunit. Nos encontrarás en la calle Costa Dorada número 17. Ah, y por cada bebida, te llevas una tapita. Al Racó Dolç de Cunit.
2: Vols gaudir de l'atletisme i de l'esport i viure una experiència màgica? Doncs visita Dinàmica Vilanova.
3: A Dinàmica podràs practicar velocitat, llançaments, salts, resistència, relleus, marxa i moltes disciplines més.
2: A Dinàmica cultivem valors com l'esforç, el treball en equip, el respecte, la igualtat i la passió per l'esport.
3: Fins i tot, a Dinàmica oferim entrenaments per a nens i nenes nascuts a l'any 2019 i anys anteriors.
0: On pots trobar Dinàmica? Doncs a les pistes municipals d'atletisme Carme Suranyes Blai de la Ronda Ibèrica 58 de Vilanova i la Geltrú. Posa't en contacte amb nosaltres al telèfon 624 28 53 04 624 28 53 04. Gaudeix de l'esport a Dinàmica Club Atletisme Vilanova. El Rincón del Tapeo 2. Ven y disfruta en nuestro establecimiento situado en el número 177 de la Avenida Barcelona, local 7, en la carretera de Cunit. Prueba nuestras ofertas. Medio bocadillo frío más café por solo 3 euros. Y en especial, la butifarra blanca, única en la zona. ¡Mmm, qué buena! ¡Pruébala! Recuerda, el Rincón del Tapeo 2. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 177, local 7 de Cunit.
2: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
0: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
4: El Museu del Ferrocarril de Catalunya et proposa un viatge fascinant pel món del tren i un espai únic per a descobrir. El conjunt dels edificis de l'antic dipòsit de locomotores de vapor de Vilanova i la Geltrú i especialment la col·lecció de vehicles de vapor són d'un valor incalculable per la seva diversitat tecnològica i la seva història. El Museu del Ferrocarril compta amb més d'una vuitantena de vehicles, locomotores de vapor, elèctriques i dièsel, i també cotxes de viatgers, entre els quals destaca la composició completa del tren del centenari, rèplica del primer tren que va funcionar a l'estat espanyol el 1848 entre Barcelona i Mataró. Vine al Museu del Ferrocarril de Catalunya de Vilanova i la Geltrú. T'hi esperem!

0: Ja ho diem, nosaltres tenim la clau de la fàbrica dels somnis. La obrim i què hi trobem? Els grans mites del cinema.
1: Molt bé, Jordi, què tenim aquesta setmana?
2: Doncs sí, Jaume, com cada setmana, en obrir la fàbrica dels somnis hi trobem un gran mite del cinema.
1: Ah?
2: I aquesta vegada ens visita una gran dama considerada com una de les majors estrelles de Hollywood de la seva generació. Ella és Ann Baxter.
1: Mm-hmm.
2: Baxter va ser una actriu nord-americana de cinema i televisió, la qual va néixer a Michigan City, a l'estat d'Indiana, el 7 de maig del 1923 i que va morir a Nova York el 12 de setembre, perdó, de desembre de l'any 1985. És a dir, relativament jove, amb 62 anys.
1: Mira.
2: Doncs sí, Ann Baxter va ser tot un mite del cinema. Tan sols amb 24 anys, el 1947, va guanyar l'Oscar i el Globus d'Or a la millor actriu de repartiment pel seu paper a Sophie McDonald a la pel·lícula El filo de la navaja, de l'any 1946. També l'any 1951 va rebre una nominació a l'Oscar a la millor actriu pel paper principal a la pel·lícula Todo sobre Eva, del 1950, al costat d'estrelles del moment com George Sanders, Betty Davis o la jove Marilyn Monroe. Escoltem, Jaume, un fragment de la banda sonora d'aquest film que acabo de comentar, Todo sobre Eva.

0: Déu-n'hi-do.
1: Patapam, todo sobre Eva. Bé, continuem amb la nostra convidada d'avui, Jaume, a Mites del Cinema, Ann Baxter. Poques actrius i pocs actors poden dir que abans de ser majors d'edat ja tenien un lloc en el cinema i que el seu nom interessa. Aquest és el cas de la Baxter, que en només 16 anys va signar el seu primer contracte per 7 anys amb la 20th Century Fox. La seva primera aparició cinematogràfica va ser a la pel·lícula Puño de Hierro, de l'any 1940. També va ser elegida per Orson Welles per tal que actués a la pel·lícula Els magnífics Amberson. Al cap de poc, i tal com he dit abans, Baxter va tenir un paper protagonista a la pel·lícula El filo de la navaja del 1946, per la qual va guanyar l'Oscar a la millor actriu secundària al costat de l'actor de moda del moment, Tyrone Power. Mm-hmm. Amb l'arribada dels anys 60, en Baxter es va anar allunyant del cinema, apareixent en poques comptades ocasions a la pantalla gran, llavors va tornar a les seves arrels teatrals, i va trobar un lloc a la televisió, on va intervenir en diverses sèries, entre elles la coneguda Hotel. Doncs sí, Jaume, donem-li la benvinguda a Ann Baxter a la nostra galeria de mites del cinema. Aquesta actriu que va treballar amb alguns directors més importants de Hollywood, per exemple, entre ells Billy Wilder, a la pel·lícula Cinco tumbas al Cairo, del 1943, amb Alfred Hitchcock, a Yo confieso, del 1953, també amb Fritz Lang, a La gardenia azul, del 1953, i amb Cecil B. DeMille, a la pel·lícula Els 10 manaments, del 1956, Jaume, donant vida a Nefertiti, l'esposa del faraó Ramsès, que dona vida l'actor Jules Briner. Benvinguda, Ann Baxter, i ho fem tot dedicant-li l'obertura d'un dels seus grans èxits, Els 10 manaments.

0: Molt bé, Jordi, a l'escolta, ja aquesta sintonia és moment ja començar, doncs, a tancar la paradeta, eh?
1: Sí, perquè se'ns tira com cada setmana el temps a sobre.
0: Doncs sí, és veritat.
1: Bé, que es tiri a sobre, la setmana que ve tornem, tu.
0: Sí, oi?
1: Cap problema, no problema, volveré, eh? I si ens ho permet el polen, el vent saharià, els drons, la intel·ligència artificial i tot això. Ja, home, ja he dit les quatre tonteries de torn. M'acomiado de tu i de tots vosaltres, amigues i amics, fins la propera setmana. Sayonara, baby!
0: Molt bé, que vagi de gust i bon cinema!
1: Adéu!
0: Adéu-siau!

0: Ràdio Cunit.
1: 107.0.
0: radiocunit.org.
2: Para que no me olvides, el programa líder de referència de la música revival a Catalunya, amb Joan Enric Vidal.
3: Tots els dissabtes a les 11 del matí.
4: Hola, hola, hola. Què tal, my brothers and my sisters? Sou en bona sintonia. Us agrada recordar? Us agrada mirar enrere? Us agrada rebobinar música mentalment, imaginàriament? Doncs sou en molt bona sintonia. Compartim 2 hores 120 minuts pel teu cada setmana. I com sempre, un plaer fer-ho, guió i presentació de Joan Enric Vidal. És el Para que no me olvides.
3: I ara també repetim els divendres a les 6 de la tarda.
5: Sabeu qui són John Ford, Scarlett Johansson, John Wayne, Steven Spielberg, Matt Damon i molts més? No? Doncs són aquells que fan funcionar la fàbrica dels somnis. I com podeu entrar a la fàbrica dels somnis? Doncs sintonitzant els divendres a les 5 de la tarda el programa Silenci i Acció, on hi trobareu tot el món del cinema. Ah, i en repetició, els dissabtes a la 1 del migdia. No hi ha altra fàbrica que ens faci somiar més. Silenci i Acció a Ràdio Cunit. Sayonara, baby.
6: Si ets dels que calçaves camperes lluïdes, pantalons o un xat viejo amigo, i anaves a la disco amb la teva voltaco de vito amb pastifat de brumen, t'agradarà Hit Parade. Hit Parade, el bo i millor de la música dels 70s, 80s i 90s.
7: Hit Parade, el podràs escoltar tots els dissabtes a la...

Quina cançó tan meravellosa! Te'n recordes d'un senyor que es deia Lobo? Te'n recordes d'aquell que va cantar Baby, m'agradaria que m'estimessis, Baby, I love you to come to me? Bé, doncs Lobo, a part d'aquella meravellosa, aquella romàntica, aquella cançó tan dolçona, també tenia altres cançons fantàstiques. Jo recordo una altra també que es deia Doc Namek Boo, dedicada amb el seu gos. Però aquesta és una meravella. No obstant, aquesta cançó, i de forma curiosa, va tenir una versió també molt coneguda al nostre país. Va ser la versió que van fer Alicia i Nubes Grises, i amb un títol molt diferent, que no tenia res que veure amb aquest tema meravellós de Lobo, amb Don't Expect Me. I aquí es deia, si te marxes, te'n recordes? Do you remember? Sí, sou el Para que no me olvides. 2 hores, 120 minuts màgics per recordar.

Gràcies, amic Ernest, gràcies amb l'Ernest González per acompanyar-nos i fent aquesta meravellosa cançó de el nostre Para que no me olvides, la banda sonora de la teva vida. Weekend, cap de setmana, Remember Records, des de fa 3 dècades, el Para que no me olvides, amb aquesta freqüència que ara escoltes des de les ondes màgiques de la teva FM, des de les emissores també, que estan sortint, no direm que a l'aire, però sí interiorment, des de les xarxes, ràdio, internet també, per tot el món. Des del Bressol del Penedès, des de Canal 20 Ràdio, us saluda cordialment Joan Enric Vidal i tot l'equip de la ràdio, Moncho Viala i Patrick Hernández. T'agrada recordar? I què millor, amb aquest Para que no olvides, que tinguem en compte la data que l'estem enregistrant, parlar de la tardor. Aquesta estació, per uns màgica, per altres no tant. Per altres diuen que és una estació que deprimeix, no sé per què. La tardor és meravellosa, almenys amb la seva part inicial. Ja si anem a la part final, la cosa ja canvia bastant. Amigues, amics, les cançons de la tardor, de l'otoño, de autumn, i també, evidentment, cançons que fem una mica de trampa amb el bon sentit, són de la tardor o estan vinculades a la tardor. Som-hi, doncs, perquè en tenim bastantes i de molt divertides. La tardor és potser la cançó, l'estació de l'any, conjuntament a l'estiu, més prolífica a l'hora de fer, de compondre, d'inspirar-se amb les cançons. I és que la tardor dona per moltes inspiracions. I si no, que li preguntin amb el Sembra Tristor, per què te cantava Dani Daniel. La tardor i el vent estan associats, almenys amb altres temps i èpoques. Avui en dia, amb això del canvi climàtic tan pregonat, ja és una altra història. Però vaja, la tardor i el vent estan molt associats. Viento de otoño. Dani Daniel. Cançons de la tardor, Para que no me olvides.

La primera i bona mostra del que anirem escoltant amb aquest pare que no m'olvides. Dani Daniel, que bé cantava. Cançons molt tristes, de desamor, de trencament. I també algunes de divertides com aquell vals de les mariposes o aquella niña no te pintes tanto. Però les demés eren d'un to... Ai. Les cançons de la tardor, Dani Daniel, la primera. La segona, amb un mític de la música dels Estats Units que cantava freqüentment amb un castellà molt peculiar. Do You Remember, s'han recordat de Nat King Cole? És la seva versió d'aquelles hojas muertes o chunglips que més tard escoltarem amb alguna altra versió també molt important. Però Nat King Cole va fer aquesta versió que escoltem ara al pare, que no m'olvides. Que bé cantava aquest home. Una de les veus mítiques dels, de la postguerra, dels 50 i 60, Nat King Cole. Aquí, amb Americà.

0: 60, 70, 80, 3 dècades per recordar els caps de setmana al Para que no me olvides.
1: Els diumenges i festius són per recordar.
2: Sintonitzes el programa líder de la música revival dels caps de setmana. Para que no me olvides, amb Joan Enric Vidal.

y la buena música también del mundo cinema con tu September cuando llegue septiembre. La música del gran Bobby Darin de la película del mateix nom, Come to September. I és que la tardor i setembre estan més que associats. És el mes en què arriba la meravellosa tardor. Després ens arriba octubre, que també... Novembre ja la cosa canvia bastant, més fosqueta, poques hores de sol. I el desembre ja ens arriba l'hivern. Para que no me olvides, les cançons de la tardor. En plena tardor, què millor que enregistrar i homenatjar les cançons que parlen d'aquesta estació màgica. No diem estació màgica, diem sota el nostre criteri, clar, però amb cançons, com podem veure, n'hi ha de moltes i molt interessants. Ja hem tingut el Danny Anel, ja hem tingut el Nat King Cole, el Bobby Darin, quan la llegue setembre instrumental. Quina bona música feia en aquella època, eh? I també les generacions joves dels 80-90 van també fixar-se en la tardor. És el cas d'un dels grups d'aquella moguda musical dels 80-90. La Guàrdia té en aquesta cançó que parla de la tardor a la ciutat. Otoño en la ciutat.

canvis de la tardor Autumn Change, la gran dona Summer, l'omple pistes mil per mil dels anys 70 i també part dels 80. Era d'una llarga durada que feia així, curiosament. Four Seasons of Love, les quatre estacions de l'amor. Cançons de la tardor, Donna Summer, la Lady Lady, oh. Cançons de la tardor, en anglès, en francès, en castellà, en italià i també en català. La tardor és font d'inspiració per moltes cançons i cançons en forma de poema. És el cas d'aquesta preciosa cançó que ens va delectar als 80 en Jordi Serra, un cantant no massa conegut, però la cançó és una delícia que va sonar força en la ràdio d'aquella època. Poemes de tardor.

0: Els caps de setmana són per recordar, para que no me olvides, amb Joan Enric Vidal.
1: I així, cançó a cançó, passen dues hores, 120 minuts de Ràdio Remember, Ràdio Nostàlgia. Tot un clàssic de la música per mirar enrere, per fer funcionar el retrovisor musical. Tercera dècada del Para que no m'olvides, cada dia amb més ones en sintonia. Poemes de tardor i Jordi Serres, que bonica la cançó, eh? Potser no era massa coneguda, però sí, sempre ens va agradar. I avui, que estem parlant de la tardor i del seu entorn, mereixia punt i a part. Com dèiem, la tardor porta associat setembre, octubre, novembre, no tant. I porta associat, doncs, efectes meteorològics. Entre ells, el vent. El vent i la tardor, almenys històricament, memorialment, sempre ha tingut una vinculació molt estreta. Una preciosa cançó d'un grup que es deia Cristal, dels anys 70, que no van ser massa coneguts, però van treure tres o quatre cançons molt bones, una alguna d'elles feta pel gran José Luis Perales, que evidentment també més tard tindrem aquí el gust d'escoltar. Cristal, un trio que va encantar aquesta cançó de mil i un bons records, almenys per mi, per tu espero que també, con el viento.

0: que bonica, eh? Venien des de Sud-amèrica, es deien Cristal. I aquest Con el Viento va ser una preciosa cançó. Potser la millor del seu repertori. Hi ha alguna que altra. Ens arriba a massa èxit, però sonaven de meravella. Les cançons de la tardor, amics, amics. En aquestes dues hores d'aquest cap de setmana. I què millor que en aquesta època de l'any que estem enregistrant aquest parc, que no m'olvides. Parlar de la tardor. Tardor màgica. El Serrat també tenia el seu pensament, el seu punt de vista amb la tardor. Aquí va una cançó preciosa de Joan Manuel Serrat cantada en castellà. Va ser una de les primeres que va cantar Joan Manuel Serrat en castellà i que prodigaria a molts més altres. És aquella mítica Balada de Otoño, un tema ple de poesia i sentiment de tardor.
1: Llueve detrás de los cristales, llueve y llueve sobre los chopos medio desofados, sobre los pardos tejados, sobre los campos llueve.

0: Temps de ràdio, temps de records. Des del Penedès i per tot el món, amb Joan Enric Vidal i el Para que no me olvides.
1: T'acompanya Joan Enric Vidal.

Els Pop Tops, amb la seva etapa inicial i més comercial, amb el Filtrin com a gran solista, acaba d'arribar als Estats Units. Va ser una de les grans bandes que va trencar amb el tòpic dos conjunts de 4 o 5 components. 6 components excel·lents més el cantant. Pop Tops i aquest Viento de Otoño. No obstant, la cançó màxima de les de la tardor, n'hi ha moltes de boniques, però n'hi ha dues sobretot. Aquesta és una, l'altra vindrà després. És aquesta cançó que un dels millors cantautors que mai ha donat la música del nostre país, estem parlant de José Luis Perales, clar que sí, va ser aquesta cançó que ell va dedicar-li amb aquella tardor que ell vivia amb aquells paratges de la seva terra natal, a Cuenca. Hi ha una cançó preciosa que defineix el que és la tardor amb les terres de l'Espanya interior, diuen de l'Espanya buida, i on d'ell mai va marxar. Perales, i aquesta preciosa i gran cançó dedicada a la tardor, Canción de Otoño, un tema memorable.

Spring, Summer, Winter and Fall, dedicada a la tardor, però també a les altres tres estacions. Primavera, estiu, hivern i tardor. L'època de Demi Roussos, on era la veu solista d'un gran grup format a Grècia, Aphrodite Child. Com van les cançons de la tardor? Ets el pare que no m'oblides, la banda sonora de la teva vida. I com sempre diem, recordar és tornar a viure. Recorda nosaltres el pare que no m'oblides, com ja fan alguns moltes dècades i altres amigues i amics que es van incorporant a poc amb noves freqüències, sintonies i llocs d'emissió d'un clàssic de la música revival arreu de Catalunya i el món. Pare que no m'oblides, Blue Velvet. She wore blue. Les cançons de la tardor, Aphrodite Child, que bons eren, Demi Roussos. El gran Vangelis Papatonisau als teclats va ser un autèntic, podríem dir, pròdic de la música. L'altre component, Lucas Sideras. També des de Sud-amèrica, a part de la música del trio Cristal, que abans ja puc sentir, hi havia cançons de la tardor. Leo Dan, un dels millors cantautors dels 60 i 70 d'Argentina, li cantava a Un dia de tardor, Un dia de otoño, un tema d'un Leo Dan molt i molt jove, abans que triomfés amb aquell mític Te prometido, o amb aquell Solo una vez, o Como te extraño, mi amor, Como te extraño, Un dia de otoño.

Els caps de setmana són per recordar. Joan Enric Vidal realitza i presenta un programa històric de la Ràdio Revival a Catalunya, Para que no me olvides. Dues hores per tornar a viure i escoltar les cançons de la teva vida al Para que no me olvides. Tres dècades en antena a la teva emissora i a les xarxes socials.

0: Beethoven. Dos factors que van junts a la mà. Winds of Change. Quina meravella de Scorpions. Amb aquest xiulet meravellós, ben tocat. Cançons de la tardor, Scorpions. Quina meravella, eh? Anys 80. Para que no me olvides, 120 minuts, 2 hores, en cap de setmana, 3 dècades.
1: T'agrada recordar? Ets a la millor sintonia. Para que no me olvides, un programa original de Joan Enric Vidal. Des del Penedès, per tot Catalunya i tot el món.

Miguel Gallardo també es va apuntar a les cançons de la tardor. Va ser una de les últimes que va gravar abans de que ens digués adéu molt prematurament, abans del que seria molt desitjable. Molt bona gent, el Miguel Gallardo. Vaig tenir el gust de compartir amb ell bones estones de ràdio amb la seva estada a Vilanova i la Geltrú. Luna de otoño, les cançons de la tardor, para que no me olvides, d'aquí, d'allà i de més enllà. Hi ha un tema preciós que parla, no directament de la tardor, parla del temps de foscor. I és que la tardor dona peu a l'entrada al món fosc de les hores, sense sol. I amb aquest món de foscor, posem imaginació, els Platters van cantar aquest Twilight Time, temps de foscor. Para que no me olvides, posant l'imaginació a la tardor.

Mare Trini, Liam Cavans, diria cançons per directes de la tardor, una de les millors, a part d'aquella fantàstica canció d'otoño de Perales, és aquest vals d'otoño de la murciana universal, ja també desapareguda, la gran Mare Trini, afincada molts anys a París. Vals d'otoño, quina meravella, cançons de

0: recordant cap de setmana a cap de setmana. 120 minuts, dues hores del Para que no m'oblides, la banda sonora de la teva vida. Posant-te de fons cançons que refresquin la teva memòria musical. Aquest senyor es deia Marty Gail. La cançó es deia Sea of Love. Si no recordo malament, també la van cantar Jeff Platters, que abans he pogut sentir amb el Twilight Time. Com dèiem, hi ha cançons que parlen directament de la tardor, com aquest vals d'Otoño de la Mari Trini, però hi ha cançons que inspiren tardor. Les cançons del vent, les cançons del canvi de temps. Hi ha una cançó que està dedicada a la tardor, sense parlar de la tardor. Ja sabeu que la tardor és temps de fulles, i fulles mortes, fulles que cauen dels arbres perquè arriba l'hivern. Aquests colors de la tardor no es veuen en cap més estació de l'any. Yves Montand, un dels grans de la chanson francesa dels 60, va cantar aquesta cançó, que va tenir moltes versions en diferents llengües i arreu del món. Vos aquí en Catalunya va dir molt bones versions. Yves Montand, un gran de la música del nostre veí país, tan proper i tan musicalment desconegut. I tant, Yves Montand, Le Fille Morte.
1: Je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi.

Cançons de la tardor. Para que no me olvides, la banda sonora de la teva vida. Nino Bravo no té una cançó molt coneguda, però també té cançons de la tardor. És aquesta Arena de Otoño, en homenatge al gran cantant de Aiero de Malferit al País Valencià, Manel Ferri. Les cançons de la tardor a mitja veu, Para que no me olvides, i aquesta Arena de Otoño de Nino Bravo.

0: USB desconeguda. Arena de otoño, Nino Bravo 2, larga durada. Un beso y una flor, para que no me olvides. T'agrada recordar?
1: Recordar és tornar a viure. Recorda amb nosaltres tots els caps de setmana i festius al Para que no me olvides.
0: El vent i la tardor, com sempre diem, van molt associats. I si el vent porta pols, per allò de que no plou, surt aquesta cançó, Dust in the Wind, pols en el vent. Te'n recordes de Kansas, les cançons de la tardor.

0: Será el atardo, será el otoño, será que llega el otoño. Los Pecos ara canturnat. 30 anys després. Pedro i Javi van deixar molt bones cançons. Serà que llega l'Otoño Passeia d'una de les últimes gravacions, abans de dissoltres i abans de tornar anys després. Pecos, aquest estiu 2025 han fet, s'han propiciat amb moltíssimes actuacions. Ai, serà que llega l'Otoño. Ja hi som, a l'Otoño. Aquí la tardor i aquí les seves cançons. I les cançons del vent i la tardor van molt associades. I si no, que li diguin a Joan Manuel Serrat. Com ho fa el vent. El Serrat de les patilles, pantalons de campana i molt de cabell. I jove. Com ho fa el vent.
1: És així com jo vull viure. Com ho fa el vent. El vent que es mou i que és lliure entre la gent. I vaig créixer buscant els versos que van tapar la pols, arrossegant les fulles seques mortes per la tardor. Com ho fa el vent. És així com jo vull viure. Com ho fa el vent. El vent que es mou i que és lliure entre la gent. Jo no he nascut per llosa de marbre, per gel que al damunt d'un mort la terra sols atrapa l'arbre, i jo vaig de por en un port. Com ho fa el vent. És així com jo vull viure. Com ho fa el vent. El vent que es mou i que és lliure entre la gent. Obre'm nina la teva porta, obre'm i deixa'm passar.

0: Shambhala, mons paral·lels.
1: El teu programa de mística, enigmes, més enllà, mitologia, antigues civilitzacions.
0: Shambhala, mons paral·lels. Presentat per Ada Sarasvati.
1: Ens escoltaràs cada divendres a les 8 del vespre, a Ràdio Cunit. Shambhala, la biblioteca del coneixement.
2: Heavy Metal, tu programa de metal y heavy rock. Heavy Metal,
1: tu programa de hard rock y heavy metal.
2: Nos puedes escuchar la madrugada del viernes al sábado en Radio Cunit a las 12 de la noche. Presentado por Ada
1: y Sergio Striper.
3: De dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí,
4: Cunit al dia.
3: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
4: Cunit al dia.
3: Amb Jaume Asens.
0: Per fi torna Vibracions. Vibracions. Ara a Ràdio Cunit. Escolta les sessions de Vibracions.
4: Les vibracions de DJ Jazz.
0: Tots els divendres a les 9 de la nit.
5: Vibracions. Vibracions.
4: Vibracions.
0: En repetició, la matinada del dissabte al diumenge a les 2 de la matinada. Vibracions. Vibracions.
4: Amb DJ Jazz. DJ Jazz.
6: Això sona bé.
7: DJ Jaumix presenta
8: el Tecnòdrom.
9: T'espero tots els dissabtes a les 11 de la nit aquí a Ràdio Cunit.
10: El Tecnòdrom
11: amb Jaume Sens.
12: Jaumix in session.
13: M'agrada.
0: I repetim les nits de divendres a dissabte a les 4 de la matinada.
14: Ada Sarasvati, del programa Shambhala, Mons Paral·lels, de Radio Cunit, investigadora, diplomada en antiguas civilizaciones como la egipcia, diplomada en esoterismo, astrología cárnica, trans parapsicología, por la maestra María Rosa Vicens y el gran Sinesio Darnay, diplomada por la Universidad de Nueva York, máster por la Universidad de Florida y participante de las Danzas del Sol, de los indios Lakota Sioux, Cheyennes, hinduismo y mística rom.
15: ¿Puedo

0: Ràdio Cunit, el 107.0.
1: Shambhala, mons paral·lels.

0: Shambhala, mons paral·lels.
1: El teu programa de mística, enigmes, més enllà, mitologia, antigues civilitzacions.
0: Shambhala, mons paral·lels. Presentat per Ada Sarasvati.
1: Ens escoltaràs cada divendres a les 8 del vespre, a Ràdio Cunit. Shambhala.

0: Ràdio Cunit.
1: El 107.0.
2: Shambhala, mons paral·lels.

0: Ràdio Cunit, el 107.0.
1: Cada dimecres,
2: a partir de les 8 del vespre a Ràdio Cunit,
1: grans orquestres
2: amb Vicenç Soler
1: i Joan Argemí.

0: La cuina d'en John. Un programa de cuina. Un programa que la farem tots els dimecres de 10 a 10 i mitja de la nit. En repetició, el proper dimecres de 7 i mitja a 8 del matí. Un programa que parlarem de cuina. Un programa de Jordi Ibáñez.
1: Soy mujer migrada.
2: Je suis les femmes migrées.
3: Ich bin migrierte Frauen.
4: أنا المرأة التي تم ترحيلها.
5: وشنرنتيني.
6: Sono donne migrati.
7: 私は移行された女性です。
8: I migrated women.
9: Estou mulheres migrados.
1: Soc dona migrada.
10: Un programa d'actualitat sobre la migració per trencar fronteres.
1: A Radio Cunit.
10: Dirigit per Sílvia Llanto, Asma Autaj i Soraya Alfarji.
11: Tots els dimecres a 11:15 de la nit.
12: Ay, la música. Cuánto me gusta. Por eso tengo un montón de CDs en casa. Y me gustaría compartir este disfrute con vosotros. Por eso os invito a escuchar mis CDs todos los sábados a las 5:30 de la tarde. Os espero.
11: La CDteca, con Karen Iles.
13: Megabit Cunit, a Ràdio Cunit. Jo sóc Manel Pizarro i cada dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, us espero per explicar-vos la informàtica d'una forma senzilla, per explicar-vos de què va això de la tecnologia, perquè deixeu de pensar que tots els aparells electrònics us tenen mania i us fan la nosa. Us explicaré pas a pas com funciona això de la tecnologia d'una forma que tothom pugui entendre. Megabit Cunit, dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, i la repetició és el dijous a les 10:30 del vespre.

0: Shambhala, mons paral·lels.
1: El teu programa de mística, enigmes, més enllà, mitologia, antigues civilitzacions.
0: Shambhala, mons paral·lels. Presentat per Ada Sarasvati.
1: Ens escoltaràs cada divendres a les 8 del vespre, a Ràdio Cunit. Shambhala, la biblioteca del coneixement.

Per fi he trobat un músic que feia molt de temps que li anava al darrere i ves si li anava al darrere, que no me'n donava compte que el tenia a l'esquena. Tenia allò que us dic, una capsa plena de pols, i tenia aquest músic que estava buscant. Ni ho sabia, perquè doncs, no li passava pel davant i doncs, mira, no el trobava. Bueno, ja el tinc, i el primer que he fet és, fa dos dies que l'he trobat, i fer un programa per les nostres grans orquestres de Ràdio Cunit. Aquí el saludem avui, altra vegada, amb el nostre programa i el nostre dia. Es tracta d'un músic que tots... Hi ha moltes opinions, però una és per tots. Deia que era un home que no se li havia vist mai estar seriós. Sempre reia. I això molts diuen que és perquè els feia la seva feina a gust. I això també pot ser molt. Si fas una feina i fas a gust, ja no estàs tan seriós. Es diu Sammy Nestico. En principi es deia Samuel Luis Nestico. Era nascut el 1924, conegut com Sammy Nestico perquè es va macaritzar el seu nom, es va treure Luis, i es va fer compositor i arreglista nord-americà, i era conegut principalment pels seus arranjaments per a orquestres, especialment l'orquestra del Camp Basie. Com dèiem, va néixer a Pittsburgh, Pennsylvania, fill de Luigi Nestico, un immigrant italià, i d'una senyora que es deia Francis Mangone. El seu pare treballava al tren, al ferrocarril, i durant la seva infància el Sammy va ser quan se va voler canviar el nom. Això de Luis no li agradava i va posar Nestico. Es va unir ja de bon principi de jovenet, es va unir a l'orquestra de nois que començaven a l'escola secundària, a la seva població, i després es va agafar l'instrument de trombonista. En fi, anirem explicant al llarg del programa. Important, ara posem, per començar, posem el primer tema que sentíem avui, que va agafant... té una orquestra, però amb diferents interpretacions, i va posant músics d'una banda, músics de l'altra, aquí, i podem dir que hi ha, com a destacat, hi ha el bateria, hi ha el Luis Benson, i la peça es diu Olla de pressió.

Bé, com en principi ja s'ha donat a conèixer aquest bateria tan conegut com és el Louis Belson, ha hagut fer el solo seu, un gran bateria i autor de molts discos que farem algun dia. El d'avui, el Sammy Nestico, el músic que tenim avui, va fer el seu primer arranjament ja als 17 anys i es va ajuntar a l'estació de ràdio de Pittsburgh, una ràdio que li deien la WACA de Pittsburgh, Pensilvània. També com a trombonista també hi va prendre part amb aquesta emissora. Després de deixar l'exèrcit es va graduar en educació musical a la Universitat de Duquesne, de la seva població. El seu alma mater li va atorgar posteriorment un doctorat honoris causa en música i premi a l'alumne distingut. Ara sentirem a continuació una altra peça d'aquest Sammy Nestico, l'orquestra del Sammy Nestico, que per el títol del disc es diu Night Fly, que em penso que vol dir vol nocturn. Ara sentirem, doncs, a uns altres músics que incorporats a l'orquestra, com és el saxotenor Eugene Amaro, el trombonista Jerry Honson, el trompet David Box, i el tema es diu Just al mig.

Per cert, que m'he oblidat de dir-vos que aquest músic d'avui va néixer amb nom de Samuel Nístico i ell s'ho va canviar per Nestico. Bé, és més tot conegut per Samuel Nístico. Aquest senyor, durant la Segona Guerra Mundial, es va ajuntar a l'exèrcit dels Estats Units i hi va estar durant 5 anys. Després d'obtindre un títol universitari, va tornar cap a l'exèrcit, on va realitzar molts arranjaments musicals per la banda de les forces aèries dels Estats Units. Això era entre l'any 1950 i 1953. A més, també va dirigir l'orquestra de ball del cos aeri de l'exèrcit del Glenn Miller, del famós Glenn Miller, el d'Enforma. Més tard es coneixeria com nom dels Armen Not, es deien. El 1963 es va ajuntar també a l'infanteria marina i es va convertir en la reglista principal de la banda de la infanteria marina dels Estats Units, on hi va servir sota les presidències del John Fitzgerald Kennedy i del Lyndon Johnson, que aquest últim, el Johnson, durant el seu mandat, va escoltant una convulsió del Nestico, va dir, però això és música? Si això no és res, això no val res. I el Nestico, l'any 2009, va declarar en una entrevista que li preguntaven com és que el Johnson va dir això, va dir, home, diu, no vaig contestar perquè creia que el seu concepte de música era molt baix. Ara escoltarem a continuació el Samy Nestico amb la seva gran orquestra, el seu Big Band, ens passa cap als germans Gershwin, aquella peça tan coneguda com és el ritme fascinant.

Després de deixar l'exèrcit, Nestico es va convertir en un arreglista independent. Va començar a treballar com a arreglista pel Camp Basie l'any 1967 i va escriure i va arreglar tota la música d'un disco de disc del Camp Basie de l'any 1968, molt famós, líder de ventes, Basie Strike a Hit. Aquest és el disco que va escriure ell. Després va continuar realitzant també arranjaments per la Basie fins que va morir el 1924, el Camp Basie va morir el 84, i quatre de les seves col·laboracions amb el Basie van ser galardonades amb premis Grammy. Al llarg de la seva carrera, llarga carrera, va morir l'any 2021 a l'edat de 97 anys, va escriure, va arranjar, va dirigir àlbums per músics, cantants, com per exemple, agafa totes les èpoques, agafa el Quincy Jones, la Barbara Streisand, el Michael Bublé, la Natalie Cole, el Frank Sinatra, el Bing Crosby i, més tard cap aquí, hi ha pel mateix Phil Collins. O sigui que va col·laborar amb tota aquesta gent. Després va tocar amb el trombó a les orquestres, entremig, el Tommy Dorsey, el Buddy Herman, el Gene Cooper i el Charlie Barnett. Va dirigir, va enregistrar els seus arranjaments amb diverses orquestres principals de jazz de titulars de ràdios europees, com per exemple la BBC Big Band de Londres, la Swiss Big Band, la NDR Big Band d'Alemanya i altres, com totes aquestes que us he dit, i la que avui, buscant la biografia d'ell, això m'ha sorprès, que també és de reglister també d'una orquestra que jo la tinc molt amunt en el meu cap. Tinc molts discos d'aquesta orquestra, com és la Boston Pops Orchestra. Hauré de repassar els meus manuals perquè últimament estic fallant bastant. Escoltem a continuació la peça que dona el títol al disc, que és que hi ha el piano i jo, el Jim Delle, el saxo tenor torna a ser l'Eugene Almaro, i com, és una composició del Sammy Nestico que es diu Vol Nocturn.

conegut, el Mànix, el Maix, el que va amb el nom de Los Ángeles de Charlie, etc, etc, molts més. També va treballar com a arreglista, arrangista, per la 81a edició dels Premis Òscar. També va estar vinculat amb la pel·lícula El color púrpura, i després va escriure moltes jingles, en diuen, publicitaris, pel La Ford, pel Pittsburgh, la Guàrdia Nacional, i el Zenit, Bosch, i tot aquest també feia propaganda. A finals de l'any 1960 va treballar com a arrangista i orquestrador per la Capitol Records, en col·laboració amb un altre gran músic i director d'orquestra, com és, que un dia el farem, que és el Billy May, i va participar en la transcripció de tots els arranjaments i la regravació de més de 600 cançons de Big Band gravades originalment als anys 1930 i 1940. I aquest esforç va fer cap amb una publicació que li va fer a la companyia Time Life de 63 àlbums. Sentim ara a continuació, sentirem a continuació una peça escrita pel Duke Ellington i el Johnny Hodges, on hi ha el trompet el Guido Basso i el baix David Young. Es diu Estic començant a veure la llum.

A partir de l'any 1982, el Nestico va començar a publicar pel seu compte àlbums en solitari. Els seus àlbums en solitari li van valdre 4 nominacions més als Premis Grammy, a més dels guardons que va obtindre amb tot el que va fer pel Count Basie. El 2002 tenia un àlbum que es deia en aquest, la traducció es podia dir aquest moment, doncs també li van donar un munt de guardons. També va tenir, en l'estiu també va tenir una llarga carrera d'educació musical. Va impartir classes a la Universitat de Geòrgia entre el 98 i el 99 i va ensenyar orquestració i va dirigir també l'orquestra d'estudi, després es va retirar cap a Califòrnia, una localitat que deia Carlsbad, al costat de San Diego. Va dirigir programes de música a Los Angeles i també va anar a Pennsylvania. Escoltem a continuació una peça de mateix que es diu l'Anna, la del cor fort.

Bé, estem en mans d'aquest Sammy Nestico, un home totalment, tot era música. Va escriure, a més, centres d'arreglos pels programes de les bandes escolars de jazz. Va escriure molts llibres, entre ells el complet, el registre complet, publicat per primera vegada en 1993 i després va ser revisat i publicat almenys en 4 idiomes. La seva autobiografia es va publicar el 2009 i al moment que va morir es trobava en producció un documental titulat La sombra d'un home, la història de Sammy Nestico. Escoltem a continuació una peça escrita per ell mateix, que al piano hi tenim el Pete Jolly, i tenim el trombó Bill Watrous, la trompeta Cot Candoli, i es diu una càlide brise, la càlide brise.

El principal conjunt de jazz de les Forces Aèries dels Estats Units patrocinen un concurs anual, el Premi Sammy Nestico, per compositors i arreglistes de música per Big Band, això que porta el seu nom. La seva segona senyora del Sammy Nestico guardava, després de morir, va treure uns retalls de diaris i informació del seu marit i ens explica que hi havia un senyor que escrivia en una revista l'any 1989, l'instrumentalista es deia, que va anar a passar un fi de setmana a casa seva amb el Sammy Nestico, i aquesta visita també li va donar feina perquè li escrigués per ell, pel seu conjunt de jazz, dues peces. Ell deia que havia vist per primera vegada el som de Sammy Nestico l'any 1968 enganxat amb un cantó que tenia, aquest senyor devia tocar la bateria d'un conjunt que es deia The Queen Bee, mentre ensenyava el conjunt de jazz de la seva escola secundària de Kingsport, va veure el nom de Sammy Nestico i a partir d'aquí es va començar a indagar a veure qui era aquest senyor fins que arribar a estar parlant amb ell i de música i tocar per ell. Sentim a continuació, sentirem si hi ha alguna senyora que es dona per l'audida, millor, perquè no tothom té una cançó dedicada. Que sàpiga, doncs, que segurament que n'hi ha una altra, però ara el Sammy Nestico va escriure una peça, potser una antiga nòvia, que es deia Margarita.

Abans del Sant Nestico no es considerava important ensenyar el jazz. Ensenyar el jazz, sobretot als joves. Ell va ser el que va impulsar la idea d'ensenyar als estudiants de secundària i batxillerat el jazz. Entre els seus nombrosos reconeixements va rebre dos premis, la medalla d'honor del Midwest Clinic del 2001 i el premi al Saló de la Fama de l'Associació Internacional d'Educadors de Jazz, això era el 2004. Però, si no hagués sigut pels editorials, no hagués sigut mai la música del Sant Nestico. Sentim ja, per últim, el tros que ens queda. Tinc dret a cantar blues. I fins aquí el nostre programa d'avui, i ens queda una feinada de por, que és preparar el programa de la setmana que ve. Adéu, amics.

6-4-6-8-9-4. WhatsApp 602-64-68-9-4.

0: Ràdio Cunit. El 107.0.
1: Heavy Metal, tu programa de metal y heavy rock. Heavy Metal,
2: tu programa de hard rock y heavy metal.
1: Nos puedes escuchar la madrugada del viernes al sábado en Radio Cunit a las 12 de la noche. Presentado por Ada
2: y Sergio Striper.
3: Vintage Electronic Music. Tots els dimecres a les 8 del matí amb DJ Jazz. Vintage Electronic Music. Amb repetició els dissabtes.

0: Para que no me olvides, el programa líder de referència de la música revival a Catalunya, amb Joan Enric Vidal.
1: Tots els dissabtes, a les 11 del matí.
2: Hola, hola, hola, què tal, my brothers and my sisters? Som en bona sintonia. Us agrada recordar? Us agrada mirar enrere? Us agrada rebobinar música mentalment, imaginàriament? Doncs sou en molt bona sintonia. Compartim 2 hores 120 minuts pel teu cada setmana. I com sempre, un plaer fer-ho, guió i presentació de Joan Enric Vidal. És el Para que no me olvides.
3: I ara també repetim els divendres a les 6 de la tarda.
4: Hola, sóc Josep Maria Jurado. Cada diumenge a les 23 hores i cada dissabte a les 3 de la matinada a la teva emissora, a Ràdio Cunits. Recorda, cada diumenge a les 11 de la nit i cada dissabte a les 3 de la matinada, Hot Dance 80, amb la millor música dance de dècades anteriors.
5: Això sona bé.
6: DJ Jaumix presenta...
7: El Tecnòdrom.
8: T'espero tots els dissabtes a les 11 de la nit. Aquí, a Ràdio Cunit.
9: El Tecnòdrom.
10: Amb Jaume Sens.
11: Jaumix in session.
12: M'agrada.
3: I repetim les nits de divendres a dissabte a les 4 de la matinada.
13: Ada Sarasvati, del programa Shambhala Mons Paralels de Ràdio Cunit, investigadora, diplomada en antiguas civilizaciones como la egipcia, diplomada en esoterismo, astrología kármica, transparapsicología, por la maestra María Rosa Vicens y el gran Sinesio Darnay, diplomada por la Universidad de Nueva York, máster por la Universidad de Florida y participante de las danzas del sol, de los indios Lakota Sioux, Cheyennes, hinduismo y mística rom.